0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

can't go wrong trying to make

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà...

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
3: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
4: Som pura cafeïna. Sí.

l'EFA, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella monocapa a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

0: Escolta, Zicat.
1: Són fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente en la arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys.

0: Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
1: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
1: Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
2: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
1: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
0: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
0: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
1: Victòria del Barça d'en Bola en la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:15.
0: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
3: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fent mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans, cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Mm-hmm. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: O al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure què ens depara els propers anys. Però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors també pots contractar a persones que et portin la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres. O sigui, no,
0: el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai. També és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat. Jo per això també vaig decidir crear el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
0: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve, que veurà la llum el 2027, hi ha una col·laboració meravellosa,
1: sí.
0: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir
1: moment,
0: perquè se faria la guitarra.
1: Sí.
0: Però
1: te la vaig deixar escoltar.
0: Sí, me la vas deixar escoltar sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi, torna realment, perquè això va una mica... Cada single funciona d'una manera i com vagi, torna. Si torna va molt bé, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: No, ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... No. La meva intenció, la nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal la gent està molt més emocional, molt més sensible i crec que et tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
1: Edu
0: Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, tu, cuida't.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, matiners. Arrenquem el divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar ara mateix, Edu Esteve, en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu, i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah! Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc demà moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà ni moques grasses.
1: Vaig a oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: He de dir-te coques i ara els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
2: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, Déu meu, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
3: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
3: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
2: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
2: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora, però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu
2: el gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatge a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
5: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort, es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
2: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus.
0: Estàs bé? Va tot bé?
2: Saps què és això?
0: Rovelló mix.
2: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
2: No, però el rovelló l'encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé.
2: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
2: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira sobre els bolets, quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom, demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas i llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
6: perquè vaig a un cap grassa, sí. Saps? Mira, no puc anar tot.
1: És que estava a punt de canviar el pla.
6: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries,
1: sí,
0: eh?
1: Això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Oques Grasses per anar a buscar bolets.
6: No, però el diumenge...
0: Ja està,
6: saps?
0: Ja està, ja està.
6: No, a Oques no renuncio.
0: Tot dic, va.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Què passa, Marxa? Bon dia.
1: Bon dia. És que tenia més allà l'Ara i he pensat, mira, també posa ahí música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
1: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, Maiol Roget Matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
1: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: comentari de Maiol Roger al respecte.
1: Ai, pobre Ludwig. Si aixequés el cap, es voldria tornar a quedar sol.
2: Només... A mi m'agrada, eh?
3: A mi també.
0: Sí,
3: és
0: bé.
3: Un clàssicorro.
0: Sí. Un clàssicorro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele. No, el so que ens ha deixat la tele.
3: El so del dia, eh?
0: Perquè és, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres. I amb tota probabilitat no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
3: Doncs l'hem sentit parlar català, Don Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
4: Puta mare, com és en català.
5: De puta mare, eh?
4: De puta mare.
5: Hables català?
4: Sí,
5: però... Jo parlo també.
4: Sí?
5: En català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols...
4: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
4: Sí.
5: ¿Qué es de fax?
4: ¿Pero qué fax, tío?
5: ¿Ha dormido?
4: ¿Qué fax?
5: Y la gente en Miami está poseída. Hay virgen, Shakira, se le mueve la cabeza. ¡Está loca!
4: Milan, Milan, parlem després. Parlem després.
5: Milan, estic... molt enfadat amb tu.
4: Sí, sí, molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
4: Jo tenim que parlar d'això,
5: I així ells no s'entera. Ells parlen català?
4: No, hablen mucho inglés entre ellos.
5: Sí,
4: sí, sí.
5: Muchas
4: sí.
5: Cosas, muchos idiomas, ¿eh?
4: Sí. En inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
5: Muy bien. A mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
4: Sí, sí. Porque tú eres de Barcelona.
5: No.
4: No, ¿tú dónde eres?
5: Jaén, Andalucía.
4: ¿Y tú por qué hablas catalán?
5: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español.
4: ¿En serio?
5: Me encantan.
4: ¿Tú tuviste una novia catalana? ¿Alguna?
5: También ha pasado,
4: ah,
5: sí.
4: ¿Ves?
5: Nos ha pasado lo mismo los dos.
4: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
5: Los dos hemos pasado por eso.
0: Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant. Escolta, m'està fent més Shakira pel català.
4: Sí,
0: hi ha molts catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia. I els titulars de Shakira parla català aniran no només aquí, sinó per tot el món.
3: A Twitter ja és viralíssim, el tall
0: viralíssim.
3: Aquest. Viralíssim.
0: Viralíssim. Una cosa mai vista. Una cosa mai vista.
3: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
3: I ha acabat dient això.
4: I mira,
3: ho diràs.
0: Servil i acabat. Vinga, va, seguim. Ah, que per cert, el Sot i Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
3: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
6: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep.
4: Sí, senyor.
6: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
3: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà.

0: sabia que cantava també. Sí, han dit que jo no havia explicat coses, però ella tampoc ha explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Va, molt bé, eh? Escolta, m'ha cantat molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. I he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que sí, és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixant això.
3: L'únic que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat, no.
1: Com vaig llegir la notícia, vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: Per si de cas,
1: t'imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
2: Sí, home, hauria sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la Casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas, bé, evidentment, no tan evident,
4: no.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys, i no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Como si tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto, y ya sabes que te quiero con todo mi corazón.
4: Hay gente que se le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
6: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto. Sabes también lo mucho que te quiero y te admiro. Y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora, detrás del artista... Hay un poema que me gusta bastante de Mark One, que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
7: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la Lluna entra a Balança i ja ens prepara per la Lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana pregunta't, què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra. En fa 51.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa'm ara una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
10: Molt bon dia, matiners.
7: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
10: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu un molt bon dia.
7: Els més matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català Salvador Illa.
3: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, Illa no ha respost al Meira, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29-N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
4: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: Mare meva, i ara, ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Sí.
1: Ara veuràs tu.
2: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mitja milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de controls que hi haurà.
6: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: Només d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
1: Paciència, poc a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
2: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
1: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
2: No, no, no, em quedo per aquí, em quedo per aquí. Per no fer la cua.
1: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, cinc minuts, ells de moment no marxen, ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
7: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clavant tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes als indignats de la Puerta del Sol.
8: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
7: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna. Un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
8: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
1: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
7: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per habitatge.
8: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
7: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules irades, sinó amb pactes.
8: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
7: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
8: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
7: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
8: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
7: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia. Què rius?
1: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de
9: bueno,
1: posar-se davant del micro i em fa molta gràcia.
9: Perquè
1: l'altre dia no sé si li passava.
9: A mi em va passar ahir, però l'estudi de dalt feia fred.
1: Però avui... Sí, clar. Però jo soc molt partidari que us moqueu davant del micro.
9: Home, tampoc cal, no? Exacte.
1: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
9: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric Romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos. Per exemple, ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull la Vanguardia.
1: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
9: Sí,
1: digo.
9: Els Franco.
1: Apa, venga, bon divendres.
9: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge, El Mundo, que veiem, d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
1: Et dic que això se subhasta en hores?
9: No, clar, no em sorprendria.
1: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
9: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
1: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
9: Sì, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí com una de les grans potències amb 13 locals en el top 50, especialment això, Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, Barcelona, número 16, el bar Sips, al carrer Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també Barcelona. Llegim al País.
1: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
10: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
11: M'encanta la teva veu. I tu més.
10: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... Del 3CAT.
1: Del 3CAT.
10: És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatre, es fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
1: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
12: Molt bon dia de nou.
1: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
13: Bon dia, aquí present, sí.
1: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
13: El 3.
1: Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejàvem ahir. Que, per cert, avui tenim un regal. Uf!
12: Ja el voldria, jo.
1: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
12: Ah, que xulo! Com pillarem,
1: No tenen per què ser errades, però diguem que és des de la seva
13: òptica. Dominaran.
1: El què, perdó, Eloi?
13: Dominaran les errades.
1: Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar. Què ens proposes avui, Maria?
12: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
13: Compte.
12: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
1: D'això es tracta, la Dada Maria. Vinga, va, anem-hi.
12: Avui una dada sobre pluges.
14: Però ha caigut més aigua ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquest aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
12: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
1: Ai, Déu meu.
12: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
1: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut amb tot el que m'has explicat.
12: A veure, situa't, 1994, sí, sí. Episodi de pluja.
1: Jo tenia...
12: El pluja cau moltíssima aigua.
1: Tenia
12: moltíssima,
1: dos anys,
12: moltíssima.
1: Jo, si és que tenia dos anys.
10: La Lara no existia, jo en tenia un, Dan. T'imagina't.
1: Sí, sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
15: Calculeu bé, calculeu bé les edats.
1: Sí, però contestaràs primer tu.
12: Sí, sí.
1: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
12: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
1: Val.
12: I ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
1: Ah, sí? Ah, sí?
12: Com a pista.
1: Però més ara, sí. Que més d'aquests...
12: Aquests dies, aquest últim cap de setmana, val, val. Si vas veure les xifres de litres...
1: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
10: Jo 400.
1: Eloi?
10: Perdó.
15: Ah, l'ha robat.
1: No, no.
15: Jo recordo Eloi, els 400.
1: Eloi, Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
10: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
1: Eloi.
15: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
1: Martona.
10: 550. Ho sé, tu.
1: Macià. 444.
15: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
1: Sí, però el Mauri, si el truco, ara estarà despert, el Mauri, si el truco?
15: No, no, sí, sí que estarà despert, però no sé si voldrà que el truquis.
1: Per això vull dir que, no sé. Eloi Cordomí, 405, Marta Viana, 550, Macià, 444, i jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure al mil...
15: Final... Al final la Marta no ha dit 400?
10: Jo he dit 400. La Lara.
15: Ah, val, val, la Lara, val, val, val, perdó.
10: Sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, crec.
1: Ah, doncs la Lara, 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
12: Macià Closes!
1: Molt bé! Molt bé! No m'ho crec, això.
10: És que em porta 4, eh?
1: És que, ai, és que Macià, ja no participes més, Macià.
10: Molt fort. S'ha acabat.
12: No para.
1: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
12: Són 450. D'acord?
1: Sí. Molt bé, Macià.
10: Ui,
1: la
10: final.
1: Molt bé.
12: La veritat és que us heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, amb 2 hores.
15: A Granollers.
12: Ah, per exemple.
15: Un dels llocs sí, més, sí. I 280 a Vilassar de Mar.
1: Molt bé. Imagina't. Doncs escolta'm, Macià Closa, que ens està fotent una avançada per la dreta. Que té tant el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
15: Vinga, fins ara.
1: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
12: Bon cap de setmana.
1: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim 2 xecs de 200 euros, en aquest cas, 2 talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. 2 xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 932017474. D'aquí uns moments, aquests 2 talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
16: Molt bon dia.
1: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
16: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigar Ostrell amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. En parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
16: Fins ara.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb l'humanitat?
4: I no, no, però aquí sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és el, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
7: Ja hi tornem a ser.
8: Onzena temporada del Tot Costa.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
8: Nova temporada amb els vells clàssics.
9: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelman.
9: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
10: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa a l'oi amb la dada Maria.
11: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
10: Jo estic, no he de dir que estic molt
11: desmotivat. I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
10: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot també mirant el cap de setmana.
11: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està. I no
10: molt bé, ah, mira-li.
12: Molt ben tirat.
13: Molt ben jugat.
10: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
11: Vinga, va. Avui ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà de desaparèixer del tot. I cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix. I la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de, setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan tan freda.
10: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta, i anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
12: Sí, sí. Va,
10: avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
11: Mira, en tot cas, Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, i a Montreux s'estan augmentant els 10.
10: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
12: Sí.
10: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
11: Igualment, bon cap
10: adeu,
11: de setmana.
10: Adéu. Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4, el moment ara amb sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
12: Vinga, va.
10: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
12: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
10: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons a l'hora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
14: Bon dia, Carles.
10: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, Xavi.
14: Xavi Canalies, perdó.
10: Carles,
14: que et dius com jo.
10: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
14: Que m'he equivocat, perdona.
10: Ah, va. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, Aquestes hores tots estem adormits.
14: Fem una mica adormit.
10: Però clar, si dic, feu-me la pilota.
14: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya,
10: Sou molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
14: Vale.
10: Xavi, sí?
14: Sí, sí.
10: Estàs preparat?
14: Sí, sí.
10: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis, Xavi.
14: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
10: Xavi,
14: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
10: Xavi, un aplaudiment. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
14: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
10: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
4: Enriqueta?
10: Enriqueta! Què tal,
4: hola,
10: Enriqueta?
4: Bon dia, bonic.
10: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
4: Sí, la baixo, la baixo.
10: A veure...
4: Pues mira, que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim.
10: Espera, espera,
4: moltíssim.
10: Espera, que t'he de posar una sintonia abans de que comencis, que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
4: Molt bé.
10: Enriqueta, som... Quan vulguis, Enriqueta!
4: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest... aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou super simpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou la hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més, m'aixeco amb una alegria que és que, si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a Brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
10: Ja està, Enriqueta, home.
4: Vinga, que tingueu molt bon dia, gràcies.
10: M'encanta, una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs?
12: I tant, sí.
10: Ens han de donar més xecs d'aquests?
12: Cada dia volem xecs.
10: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
12: Què és això?
10: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
12: Quina por. Ui.
10: Estimades meves, esteu preparades?
12: Sí. Jo no.
10: Que arrenqui
12: el
10: muntatge, Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès el 12 d'octubre.
1: Ah, sí? Què? Bueno, després ho parlem. No, es que per un día que tenía festa.
3: El trabajo te realiza. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, diga yo.
4: A mí que mengen el...
2: I descobreixen...
5: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matar.
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia que l'estrella porta. A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
5: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar i dius que mal.
0: Una puta mela.
6: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi duret, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
6: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va.
0: Adéu!
2: Diana Lara García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
7: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu: el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia, què tal,
2: què
8: canalies?
2: Què tal? T'he impactat amb aquesta frase, eh?
8: Sí, he de pensar, eh?
2: Dóna-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara, sí, per fer-ho. Ricard Ostrella, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
8: Sí, es veu que farà fred, eh? Però de fet ja en fa.
2: Ja en fa.
8: Sí,
2: jo volia sortir amb la rebaqueta.
8: Sí, ja ve de gust també una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
8: Vinga, endavant.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. Ràdio Sant Boi.
9: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michael.

0: Aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Doncs comencem la jornada d'avui i divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim dos accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25, ahir al vespre a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí, a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la P10, a la ronda litoral, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.

0: Generalitat s'han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
1: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat.

0: humanitat política, empresarial, de tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, María del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
3: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan: ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad: a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
4: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret de Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat el programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
5: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el sindicat de llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
6: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí, i al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: I quan ja és un quart de vuit del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
7: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
8: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montseny podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
9: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs. Podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt. No repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
8: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
1: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
10: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions, hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
1: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
12: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
13: S'atansen el recurs molt sovint amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
14: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
15: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
14: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
16: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, en aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
17: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
14: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
2: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Marty Ekeuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Life de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arrenqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem a Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
2: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
6: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera o no quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
9: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
10: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
11: Està abocat al turisme, només es don prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Ester Minguell.
13: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
14: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
15: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
13: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots 2 sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgull croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació. És el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts. Hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes.

0: El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
1: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
2: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
1: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Sarra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora congestió a les entrades a Barcelona pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, trams amb congestió a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i encara dues carreteres tallades pel temporal. La Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, avui les línies de Rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut amb tren.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'aquests atacs. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alif, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. Avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, Barça Zalgiris a 8:45. A la Champions d'handbol jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. I a la Lliga femenina de bàsquet, també jugats ahir, Cadí la Seu 70, Leganés.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 9 d'octubre de 2026 i ho començarem a gestionar per la via de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Divendres, que en termes futbolístics, deixeu-m'ho dir així, podríem dir que surt al terreny de joc amb el dorsal de davanter centre i que, per tant, ens indica la seva falera per golejar. Ara que tenim a tocar el cap de setmana, per cert, un cap de setmana una mica més llarg perquè dilluns és el Pilar. Per tant, festa marcada en vermell. Sigui com sigui, nosaltres també tindrem el nostre propi partit que comença ara mateix amb una alineació de luxe perquè ja estan escalfant per la banda el nostre consell de sàvies i savis. Tampoc podríem deixar la banqueta als convidats d'avui a la partitura de la República amb el mestratge del Ricard Peris i la bona música. I qui també són titulars sempre, continuant per l'argot esportiu, són per un cantó la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques i per l'altre cantó un que no està precisament per córrer massa però que la toca d'allò més bé. És l'instigador dels safareigs de la República, en Josep Maria Reventós. Ah, a banda, avui, amb un que això de rodolar la pilota també li agrada molt. Bueno, de fet, si guanya fins i tot la vida vist des del punt de vista més periodístic. I és que avui ens acompanyarà l'Edu Mutante amb la seva sempre especial companyia humorística que celebra els 25 anys dalt dels escenaris i volem donar-li tot el valor que es mereix. Un humorista fet a la República Santboiana. Ja ho heu escoltat, un plantejament de partit pensat per guanyar des del primer minut en aquest nou divendres, divendres a la República Santboiana. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia, l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, producció, Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Badeu Alemany.
0: Mira, no enganyarem a ningú. Tal com hem entrat, ens hem mirat i hem dit tots plegats. Hem dit, escolta, avui fa una mica més de fresca.
1: Avui fa bastant de fresca.
0: Te'n recordes que aquests dies jo et deia la temperatura, els termòmetres del barri centre està entre 17, 18, 17, anàvem una mica per aquí. Saps quina és ara mateix?
1: No,
0: idea. 12 graus.
1: 12.
0: 12 graus. Paladots.
1: Baixem 6 graus de cop.
0: Sí, sí. Tal...
1: Molt bé.
0: Tal i com raja, diguéssim.
1: I no fa gaire que ens queixem de la calor, eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, escolta, és com tot, ja ho dèiem, tot té un moment, tot té el seu què.
1: I la
0: tot
1: vida
0: té el
1: passa,
0: seu...
1: no?
0: Sí, sí, sí, tant i tant. Bueno, molt bé, avui, ja ho veus, tot és en termes futbolístics, no? A remenar la bimba, precisament amb un cap de setmana que torna a la Lliga.
1: Torna a la Lliga, torna
0: això,
1: a la Lliga.
0: Això està molt bé.
1: I ho repassarem.
0: Sí, ja en parlarem, ja en parlarem. Molt bé, doncs, amb una cantonada també per tirar el corna, nosaltres rematarem, si escau, doncs, fa de tècnic l'Albert Vila. Bon dia. Molt bé, doncs va, deixem els termes futbolístics i ens hi posem amb la cançó del dia. Solta que avui també va d'una mica...

0: que fer memòria, però a banda jo crec que ens servirà perquè dins del marc del Dia Mundial, Dia Internacional de la Salut Mental, doncs què carai, el missatge d'aquesta cançó, per què no? Jo ho trobo també escaient, amb el sentit doncs, més ampli de tot això, del missatge, i explica'ns una mica què escoltarem.
1: És correcte, podem dir que es junten dos efemèrides, i aquest tal dia com avui, l'any 1940, és a dir, fa 86 anys, va néixer a Liverpool, al Regne Unit, John Lennon.
0: Sí, senyor.
1: El cantant, compositor i guitarrista de The Beatles i una de les veus més conegudes de la música i una figura reconeguda per la seva lluita per la pau. I és per això que en el seu record avui escoltem Imagine.
0: Imagine.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, que estem discutint tota l'estona si fa més fred. Bueno, discutir no, perquè ja sabem que fa més fred. Però que, d'alguna manera, sí, els termòmetres han caigut i quins ho explicaràs en Daniel.
2: Hola, bon dia, divendres de temps tranquil. I és que ja marxa la inestabilitat que durant aquesta setmana ens ha portat tot aquest enrenou de pluges i tempestes i, per tant, la estabilitat meteorològica ens acompanyarà tant avui com al cap de setmana. Avui, com comentem, serà un dia tranquil amb alguna banda de núvols, però poca cosa en general, i per tant el sol serà el protagonista de la jornada. Temperatures que han baixat força, de fet ara al centre de la vila tenim uns 15 graus, per lo que la jaqueta ja no és opcional, l'hem de portar al sortir de casa, i de cara a migdia el mercuri tampoc farà una pujada important i ens quedarem voltant als 20-22 graus de forma general, per lo que si no estem exposats al sol la sensació serà de fredor. De cara al cap de setmana, cap canvi significatiu respecte avui i, per tant, domini del sol i temperatures en línia amb l'època de l'any que estem. Que passeu bon cap de setmana.

0: Arribem a un quart de nou i ara el que toca és la informació viària. Escoltem el Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació ja fa 5 dies. Des d'ahir també queda tallada la DP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, a hores d'ara tenim dos accidents i dues avaries actives. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon ha estat a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per altra banda, com dèiem, aquestes dues avaries, la primera d'elles ha estat a la B10, a la Ronda Litoral, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord, on continua encara un tram amb un carril tallat i uns 2 quilòmetres de lentitud. La segona avaria ha estat a Cerdanyola del Vallès, a la AP7, que en sentit sud, en direcció Tarragona, doncs també talla un carril de circulació. Per altra banda, si parem atenció en quant a retencions habituals, sobretot doncs destaquem a hores d'ara que queden alguns punts amb retencions al vessant Llobregat. A la A2 hi ha 1,5 quilòmetres de cues en direcció Barcelona a Sant Vicenç dels Horts. També a la P23 hi ha retencions intermitents entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. A la A2, a Cornellà de Llobregat, torna a haver-hi intensitat també al tram de Sant Boi en direcció Barcelona. En sentit nord, 1 quilòmetre de manera intermitent, però de baixa intensitat. A la C32, també cap a Barcelona, des de Viladecans. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I que tinguis tu també un bon dia i un bon Pilar, Ferran. Ens escoltarem dimarts. Que vagi bé.
1: Això mateix, que vagi bé igualment.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem els titulars dels rotatius de paper. Comencem, per exemple, pel periòdico. Per cert, Àngel, veiem per aquí el gran goril·la. Això és símbol de que comença el gran esdeveniment cinematogràfic a Sitges.
3: Sí, això informa el periòdico de l'AP. Veiem el goril·la que comentaves, el festival de Sitges s'obre amb un thriller de l'espanyola Carlota Pereda, i això és el que informa el periòdico. I com a fotografia del dia d'avui, la d'Invent ben gran, diu: un magatzem atacat per drons russos a la regió de Kiev. Cop a la resistència, ho titulen. Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata 30 persones a Kramatorsk. I com a titular, també dèiem, Espanya obligarà les energètiques a blindar la reserva de gas. El govern eleva els objectius del nivell dels dipòsits extraverts per la Unió Europea per al 2027 davant l'escalada de preus. També ens parlen de les eleccions del 29 de novembre, on Esquerra postula Jordi Albert com a candidat mentre Rufián no es decideix, i el Barça i el Madrid reforcen els seus equips amb 450 milions en fitxatges. I per acabar, ens parlen de la poeta canadenca Anna Carson, s'endú el Nobel de Literatura.
2: La Vanguardia obre edició en primer lloc amb el final de la legislatura. L'aspre duel per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda, ho diuen d'aquesta manera, és amb negret el titular principal. El PP de Madrid i del Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijó denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. I veiem en una fotografia que acompanya aquest titular, doncs, a les espelmes a la casa on va viure la Mari Carmen. També en clau política, Esquerra Republicana estudia un pla B per si Rufián decideix denunciar a ser candidat republicà. L'alternativa seria Jordi Albert, portaveu adjunt al Parlament. I fotografia de portada, també del tot dramàtica. Putin s'encarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna, i les autoritats del país agredit van denunciar un altre bombardeig amb diverses víctimes. L'atac va destrossar un autobús ple de passatgers i va fer 33 morts i 18 ferits. Un segon autobús que circulava pel lloc també va rebre l'impacte, i veiem, doncs, aquest autobús cremant com si fos, doncs, un forn. Ho deia el nostre company Àngel, i La Vanguardia també se'n fa ressò. La poeta canadenca Annie Carson guanya el Nobel per la seva obra audaç i inventiva. Tot plegat és una mica boig, reacciona la premiada des de la cuina de casa seva a Islàndia. La veiem també fotografiada. I finalment, demanda Meta pel suïcidi d'una de les moderadores. I a banda de tot plegat, diu, defecte formal, el Tribunal Superior anul·la el decret que veta universitats privades noves. Ens queda el diari ara, Àngel.
3: Doncs sí, la fotografia del dia torna a ser de Kiev. Diu: Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk. Diu que Ucrània condemna una explosió que causa 33 morts i eleva 60 les víctimes de la nova onda d'atacs russos dels últims dos dies. I també cap a les eleccions generals, es parlen de la precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El PP rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. I també, de 7 de cada 10 espanyols estan a favor de congelar els lloguers durant dos anys, segons el CIS. També ens parlen del Nobel de l'audàcia d'Anna Carson, com hem comentat en el periòdico, d'Esquerra, que negocia amb Rufián mentre prepara una alternativa, i per acabar ens parlen de la crisi del consum. Cau l'endeutament i creixen els estalvis. Les inversions de les empreses també estan en nivells baixos.
2: Molt bé, doncs fem un repàs també ràpid als esportius. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo.
3: Doncs sí, el Mundo Deportivo titula Maratón al Clásico. Són els partits que queden del Barça fins a arribar al Clàssic del 25 d'octubre contra el Real Madrid, el Camp Nou, i és que el Barça-Getafe, el Gata-Salai-Barça, el Betis-Barça i el PSG-Barça són els partits que queden, que són cada 4 dies tindrem un partit. Diuen que el Barça regressa a la competició con un calendari molt complicat hasta el primer duelo con el Madrid. També ens parlen de judo, que és un esport que mai, gairebé mai, està als titulars, d'Ai Tsunoda, un or històric, parlant de la catalana primera espanyola campiona del món des d'Isabel Fernández al 1997. També ens parlem de Gabriel Jesús i Gordon, que opten al 9 si Rafinha segueix al marge, del Màlaga espanyol, que és el partit d'avui a les 9, que l'Espanyol comença de nou i amb Puado que torna, i per acabar ens parlen del partit d'avui a 8:45 de la nit del Barça contra el Zalgiris Eubuwan, possible debut ante un Zalgiris peligros.
2: Sí, sempre difícil tots aquests partits de bàsquet. Per cert, el gran protagonista de la portada de l'esport, en Hansi Flick, jo personalment penso que és el protagonista de tot el que queda de temporada, segurament per la gestió que està fent. El gran reto de Flick, el veiem fotografiat en un entrenament dirigint als seus jugadors, eh? Diu el tècnic blaugrana, satisfet per la seva actitud i la dels seus jugadors durant aquesta aturada. Diu, supieron minimizar riesgos, evitar lesiones y mantener el gran nivel del equipo, los desafíos del míster en el regreso de la Liga. També ens expliquen que el Barça renova a Xavi Espar fins al 2030. Fins al 2030, volem dir, eh? El Real Madrid, el Bernabéu, prepara una gran pitada. Se refereix, doncs, a la tornada d'Mbappé. Què més? Això, Puado, que regressa un espanyol necessitado. És cert, l'espanyol necessitava obrir les portes de bat a bat d'aquest jugador. És necessari i probablement ajudarà a fer un salt qualitatiu a l'equip. Fernando Alonso promete más pelea en quant a Fórmula 1. Aquest sempre vol gresca, l'Alonso. I finalment ens anem cap a l'esportiu. Parlant de gresca, el que tens en portada també li agrada la gresca, i mira, un ex-perico.
3: Correcte, i sembra sota vals. Tot torna, diu, el retorn de la competició enxampa una Joan García recuperat de lesió que li va impedir jugar el darrer partit abans de l'aturada, amb l'Ibakovic havent avançat Szczęsny com a l'alternativa al Sallanti. Flick gestiona una porteria amb tres orfals del primer equip. També ens parlen de Xavi Espar, diu que el Barça allarga el contracte fins al juny de 2030. També de Laura Peña, l'exjugadora de bàsquet, que troba a faltar una figura que hagi viscut amb la meva situació. I de la Lliga Femenina, parlen del Cadí, a la seu d'ens al Leganés, i l'Espar Girona torna a perdre a casa contra el Mallorca. Passant cap a l'Espanyol, convé molt espavilar-se, parlant del partit d'avui a les 9 contra el Màlaga, i del Girona, que Camí ha retrobat amb el Tenerife després d'uns a la Champions i l'altres a Primera Federació.
2: Molt bé, fantàstic. Això que dèiem, que de titulars esportius molts, però el principal seria torna a la Lliga.
3: Torna
2: a la Lliga. I amb ganes, Àngel?
3: Sí,
2: tenim
3: ja
2: ganes,
3: tocava, eh? Després de tres setmanes de seleccions, sí. Es fa molt llarg aquestes dues seleccions.
2: Per cert, aquest inici de la nova, del nou capítol, per dir-ho d'una manera, és més important del que es pensa la gent, perquè pot marcar una diferència ja entre els de dalt i una mica més a baix, important.
3: També.
2: Important. Una relliscada i passa factura.
3: Bé, molts entrenadors parlen que l'octubre és quan neixen els equips guanyadors.
2: Sí, sí, senyor.
3: A veure qui neix.
2: Molt bé.
3: I qui reneix.
2: I jo no em va deia que el gran protagonista de la temporada potser sigui en Flip, més que res per la gestió que està fent a tots els nivells, per la paciència, pel saber estar i per la intel·ligència futbolística. No, semblo el seu representant, parlant d'ell a l'hora de... A veure si li renoves el contracte.
3: Sí que és cert que les últimes temporades l'MVP, que podríem dir, del futbol com a segona és de la banqueta, és l'entrenador.
2: Totalment, totalment.
3: I sí que, òbviament, els jugadors han estat un nivell excels, però la diferència entre uns entrenadors i altres i amb una peça de canvi...
2: Segurament, segurament. Molt bé, doncs veurem què és el que passa. Mira, ves per on aquest dilluns al Cel Pilar no tindrem, evidentment, tertúlia, perquè tampoc haurà programa, però ja en parlarem sí, properament de tot plegat. Va, fem una aturada tècnica, que diuen, i amb un 3 i no res ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

0: La República Sambuiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.
4: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
5: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
6: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i tres minuts de nou del matí, ens hi posem, doncs, amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. De fet, un divendres més fresquet del que és habitual, perquè ahir a aquesta mateixa hora estàvem, ho comentàvem abans, a 17 graus, doncs ara estem a 12. El Pilar pel mig, no sé si Pilar de 4, de 5 o de 9, amb folre i manilles. Henry Roig, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia a tothom, força bé.
0: Fantàstic. Emilio Sande, bon dia tingueu.
2: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix.
0: Vas amb màniga curta i això significa sí, que avui... tant te fot el fred... Que...
2: Per què? Si no, tampoc no fa tant de fred, home. Però no. Avui porto pantalons llargs.
0: És veritat.
2: Avui és el primer dia de la temporada.
0: No, no lluit cames de... bueno, aquelles cames d'atleta. No, home, no, que sí, que no, no ho dic en broma. Lluís Cruz, molt bon dia, què tal?
3: Molt bon dia, pues mira, gaudint d'aquesta fresqueta.
0: Clar que sí, i se't veu lluent, amb el bon sentit, vull dir, això deu ser la fresqueta.
3: Quina sort que tinc, quina sort.
0: No, ho dic en sèrio, desprèn com una mena de llum. Ah, no, calla, és el foco que li està donant al front. No, que sí. Bé, els més fidels al programa ja ho saben. Si no, ho recordem. Els divendres, la tertúlia... és la tertúlia del Consell de Savis, és especial, perquè sense fugir de l'actualitat, jo encara diria més, el que avui tocaran és molta actualitat. I aquí tocaran, en el bon sentit, també és molt actual. Sigui com sigui, sense fugir de l'actualitat, doncs ells trien, aquesta bona gent, una temàtica i la desenvolupem aquí com podem. I sovint, quan porten un convidat, doncs, home, hi ha vegades doncs, que un servidor no sap qui és, no? Perquè a més m'ho mantenen en secret. A veure, en aquest cas és impossible que no sàpiga de què anirà la cosa i de qui és, perquè estem parlant de que avui han convidat a un dels nostres. Deixem-ho dir així, com aquella pel·lícula de Uno de los Nuestros.
2: Però això sonava a màfia, eh?
0: Sí, per això ho dic, un dels nostres. Però és just i necessari que sigueu vosaltres qui el presenteu i presenteu la temàtica d'avui. I no sé, s'estan barallant perquè s'estan assenyalant entre ells com dient qui serà el portaveu.
2: És que avui cascarem una interioritat d'aquí de la tertúlia.
0: Va.
2: És cert, totalment cert, que normalment, jo estic parlant del 99,9% de les vegades, tu no saps qui portarem ni saps de què parlarem.
0: No.
2: Però aquesta vegada, sí.
0: Aquesta
2: i llavors jo diria que aquesta vegada et toca a tu presentar el senyor que tenim aquí.
0: Molt bé, amb el senyor que tenim avui aquí el podria presentar de moltes maneres. A mi m'agrada la més senzilla i la més sincera, és un bon amic. Plegats hem vist moltes coses, hem sentit moltes coses, ens hem enfotut de moltes coses, ja riu per aquí darrere, però sigui com sigui, és un grandiós professional que jo tinc, puc presumir, podem presumir a la República de que ell ha passat per molts llocs, però que aquí va fer una feinada d'inici del que és la seva cursa radiofònica important, i per nosaltres ha estat un luxe perquè perquè hem crescut junts amb el bon sentit de la paraula. Senyores i senyors, estimades i estimats, avui ens acompanya l'Edu Mutante. Què et sembla?
4: Molt
0: bon
4: bé.
0: Dia.
4: Ah, pensava que sonaria alguna música.
0: Sí, no, jo també. Jo també. Per això feia així amb la mà. Però de vegades és millor el silenci.
4: Sí, hi ha coses que no canvien.
0: No. Radiofònicament parlant, de vegades és millor el silenci. Vols que ho provem un altre cop o què? Va.
5: Llevamos 500 años de radio.
0: Sí. Senyores i senyors, avui ens acompanya l'Edu Mutante.
4: Bon dia.
0: Ei.
6: Bon dia, Catalunya.
0: Què tal estàs?
4: Molt bé.
0: Escolta'm,
4: encantat,
0: suposo...
4: Encantat d'estar aquí i de tornar i veure que no passa el temps.
0: Gràcies.
2: Perquè... Això se li diràs tu a totes, eh?
4: Sí.
0: No sé si ho deia per mi.
4: No,
0: que
4: li... em mira i... Recordo quan les espumetes del micro eren blanques i fixa't ara, no?
0: Sí.
4: Que
0: és... no? Tot evoluciona. Escolteu una cosa.
4: Aquestes espumetes avui... han passat de tot. Han passat una pandèmia.
1: I tant.
0: Sí, senyor.
1: No, Volcans... però les enfundàvem. Home,
0: a veure, Edu, no, però a veure, siguem una mica...
4: Un zulo.
0: No, no. No, a veure, no sempre són les mateixes, eh? Es van pas canviant, no? Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. No, perquè si no parlarien per si bueno. Soles. Escolteu, això sí, la temàtica l'apunteu vosaltres, mireu,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí,
0: no. Com ho titularíem, això, avui?
2: No, i és que jo diria que Edu Mutante, la persona. Avui no
0: la
2: parlarem.
0: Persona.
2: La persona.
0: L'altra cara de l'humorista.
2: Exacte, digue-li sí, sí. Així, vull dir, ja estaria bé. Vull dir, ara en parlàvem just abans de...
0: Sí.
2: Quan ens hem saludat i estàvem aquí. Sí, parlaríem del seu espectacle. Dic, ja vindrà el moment que això suposo que ho feu després, també, oi?
0: És que són 25 anys.
2: Exacte.
0: 25 anys.
2: I resulta que ara el senyor Edu Mutante
4: sí.
2: Resulta que ja és tot un personatge, vull dir, prou conegut arreu.
4: Bueno, tampoc et creguis, eh?
2: Bueno, Déu-n'hi-do.
1: Bueno, Catalunya sí.
0: Bueno, conegut. Jo sé que de vegades quan entra a casa s'espanten i diuen, qui és aquest?
4: Sí, sí. El porter de la finca a vegades diu, on va?
0: On va vostè? Credencials.
2: Bueno, jo diria que els primers anys, sí? Els primers anys teus, amb la bossa plena de perruques i el Fort Orion, vaig bé?
4: Sí.
0: Oi, sí, és veritat.
4: Què era? Era una motxilla.
2: Sí. I què era? Aventura? Determinació? Necessitat? O senzillament era inconsciència?
4: Els primers anys van ser al carrer Balmes de Barcelona. Vaig estar un any en un local que era de Juan Muñoz, de Cruz y Raya.
0: Sí.
4: Després aquell local va tancar. I vaig anar a un altre que era com el top en els cafès teatres de Barcelona, que era com, diguéssim, el més conegut perquè era el que portava més anys, el que millor ho tenia muntat, el millor so, escenari, també era el que millor pagava, que era el Pablo Natic, que per mi doncs, va ser clau en la meva carrera, tant el Vicente com la Rosa, que eren els propietaris, i va ser on realment, clar, ja vaig estar com 3 anys, perquè després vaig marxar a viure a Castelló i allà va ser on ja... Tu comences i, bueno, és un hobby, no sé què, però allà, quan ja estàs allà, ja és una miqueta més professional, no? Ja, bueno, era una altra història. I quan vaig marxar a Castelló, vaig marxar perquè vaig conèixer una noia i jo treballava aquí a Barcelona en una empresa que muntava franquícies... de botigues de matalassos.
1: Molt bé.
4: Llavors em va ocórrer la brillant idea de marxar i muntar una botiga.
1: Tu vas començar com a comercial, doncs?
4: No. Jo treballava... Era un outlet a Belvitge.
1: Sí.
4: Era un outlet, però al mateix temps era la central de les franquícies que hi havia per tota Espanya. Llavors, no sé, si hi havia una matalasseria a Vitòria, el senyor de Vitòria o la senyora de Vitòria venia un matalàs i llavors em trucava a mi i em deia, oye... que he vendido tal colchón de tal medida. Llavors jo baixava al magatzem, feia l'embalatge del matalàs i l'enviaven per transport.
1: Val, logística més aviat, doncs.
4: Bueno, de tot, perquè de tot. Com era un outlet, teníem matalassos de flex doncs a meitat de preu. Llavors a vegades arribava un tràiler, jo què sé, amb 100 matalassos i havies de descarregar el camió. O sigui, potser estaves a l'oficina tranquil·lament picant a l'ordinador comandes, com que venia un trailer i et posaves a descarregar.
1: Chico para todo.
4: Sí, com que també com era botiga d'outlet, teníem un dependent que a vegades es veia una miqueta desbordat, oye, que alguien baje a echarme una mano.
1: Vale.
4: I llavors baixaves i què queria?
1: I una pregunta.
0: No.
4: I llavors, quan vaig muntar la botiga de matalassos, em vaig arruïnar i va ser quan va entrar en acció el Fort Orion, perquè allà pues, la història és que és una miqueta llarga i llavors començar a fer bolos, diguéssim, primer per la comunitat valenciana i després ja pues, per tota Espanya amb el Fort Orion.
0: Bueno, però per ser justos, et vas arruïnar, però vas continuar dormint plàcidament i bé.
4: Els primers anys no, perquè...
0: No, vull dir...
4: Perquè tancar un negoci pues, i arruïnar-te comporta pues, una sèrie de dubtes i de... ara, enfermetats de salut mental, que es diu ara,
0: sí,
4: i queda molt bé.
1: Sí.
4: Vaig agafar una
0: estem
4: bona...
0: en el marc, del Dia Mundial de les Malalties.
4: Vaig viure amb la meva ansietat, la meva depressió, vull dir, coses que estan molt bé per explicar a les entrevistes ara.
1: Sí, que abans s'amagaven.
4: Sí, perquè ara veus que hi ha molts famosos que de cop i volta han tingut addiccions i coses, i s'han d'adjuntar... I llavors jo estic content perquè dic, mira... Em sento com famós, no? Perquè he patit també... Me falta alguna addicció, perquè mai m'he drogat, ni bec, ni res, però bueno, mira. Tinc els meus traumes també, llavors això ve molt.
1: Tots en tenim.
4: Quan m'entrevisti a l'Evole, pues mira, podria anar allà a dir, no, tal.
0: Sí, no, bueno, o sigui, compta perquè faràs més traumes. Digues.
1: No, volia preguntar a l'Edu, com va ser que vas començar a fer imitacions de personatges... Vas començar amb un professor, probablement?
4: No, existeix. No hi ha professor. No. Això...
1: No, un professor, imitant a un professor.
4: Ah, sí, clar, sí.
0: Segur,
4: jo feia... Jo veia en bucle el VHS dels especials a la nit de Cap d'Any, de Martes i 13,
1: vale.
4: I llavors aquí va ser quan, pues, bueno... quan alguna cosa dins teu se't va remoure. Jo pensava que eren gassos, però clar, era gran. Jo tenia 10 anys i dic, no.
0: Va començar imitant professors, però deixa'm dir que aquí a la República recordo que de vegades estàvem treballant a, jo què sé, o on sigui, allà a redacció, i venia per darrere i et deia alguna cosa imitant algun company d'aquí, i clar, i tu pensaves que era el company els primers segons, i et girava i deia, hòstia, és el Mutante. Sí. I que això ho ha fet sempre, sí, no, ha imitat no... sempre.
4: Sí, comences pues, això fent coses de la tele, me'n recordo també fer coses del que feia l'Alfons Arús abans del Força Barça, i així vaig començar, així va començar, llavors ho fas en petit comitè amb els amics, perquè jo recordo que es parlava d'això, no? Vull dir que, hòstia, vas veure ahir, no sé què, hòstia, i comences i quan arribes als 17, 18 anys, que ja pues, tens una miqueta més de, pues, de cap i ja, pues, bueno...
0: Solteri.
4: La gent et va una mica empenyent amb comentaris del tipus, hòstia, et podries dedicar a això, tinc un amic que no sé què, tinc conec un senyor que té un local que tal, i bueno, i vaig anar al local aquest del carrer Balmes, i bueno...
1: Oi, i vas començar així.
4: Sí, vaig anar allà un dia amb un amic per veure una miqueta què és el que es feia, perquè a mi m'havien parlat d'aquest local, però no havíem... I llavors, era un local de cantautors, però al mig sortia un senyor que feia com... explicava acudits i tal, i... perquè era el que es portava, perquè el monòleg encara no havia... No. I llavors vam sortir del local dient, hòstia, no sé, jo crec que... No? El meu amic, clar, em deia, no, tu eres más bueno. Però jo era com... Sí, jo... I llavors van tornar un altre dia i vam, oye, per actuar aquí... I em van dir, mira, vine un dissabte i aquí no fem càstings, res. Vine, puges a l'escenari...
1: És el càsting.
4: Sí, fa 5 minuts amb la sala plena i et veiem. I llavors era un moment on la gent sortia de dilluns a diumenge. I llavors hi havia actuacions de dilluns a diumenge. Llavors, clar, el divendres i el dissabte, diguéssim que eren els dies forts, però bueno... Bueno, jo vaig fer... Em van donar 5 minuts, però vaig fer mitja hora. I em van dir, bueno, no, contratau. I llavors vaig començar a actuar tots els caps de setmana.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do. Lluís!
3: Quan tens un do com el teu...
4: Vols dir que és un do, això?
1: Sí, home, i tant.
3: Passa una miqueta com amb la sort. Primer t'has de donar compte de que el tens.
4: Sí.
3: I després t'has de currar.
4: Sí, segur. Sí, hi ha molta llavors, feina. Hi ha molta feina, o sigui, no us podeu ni imaginar.
3: Com és el teu dia a dia en el gimnàs aquest de la veu d'anar-lo entrenant?
0: Ben vist, maco, això que has dit, el gimnàs, eh?
4: Sí, sóc una mica despistat. Sí que és veritat que a vegades dic, hòstia, no m'he adonat que havia d'imitar aquest. O sigui, però, bueno, l'actualitat te'ls posa allà davant i llavors pues, tu a vegades dius, vaig a imitar aquest, no?, que està de moda. I a vegades no, a vegades vas al cotxe i surt alguna cosa a la ràdio i llavors escoltes i reprodueixes i ja està. Vull dir que no hi ha una forma de fer. D'altres vegades te l'encarreguen, no? Potser el clapés et diu pots treure per aquesta tarda aquest i ho has de fer.
0: Déu-n'hi-do, es tanca el lavabo i comença a mirar-se al mirall i vinga, fins que surt. Fins que aquella bèstia que té dintre
4: no,
0: acaba sortint.
2: És cert que fas... Més de 100 veus diferents.
4: Sí.
0: Sí, tant. Sí.
2: No, però t'ho dic perquè l'audiència això també ho ha de saber-ho.
4: No tinc una llista, no sé quantes veus faig, perquè no m'he parat. Però sí, perquè quan vam estar a l'últim show, Saludos Cordiales, jo volia fer 100 imitacions al show, però és que se m'anava de temps. No era un show, era un sagrés.
0: Segur.
4: Tenies a la gent allà 2 hores.
0: Sí.
4: I llavors vam anar de... també és veritat que al final la gent tampoc vol ser imitacions, vull dir, vol el que t'escolten a la ràdio, el que està d'actualitat i ja està. Vull dir, cada espectacle vaig canviant les imitacions segons una miqueta l'actualitat. Llavors, no, podria fer-les, però és que seria molt... No.
3: Perquè una cosa és el to de veu, sí? Que el pots agafar... Per tu és molt fàcil fer-ho. Però l'altre és el tema d'actitud. I quan fas 100 personatges, recordar l'actitud dels 100 personatges diferents, això ha de ser molt complicat.
4: Bueno, és que t'ho escrius tu, llavors. La gent no sap si t'has equivocat o no t'has equivocat.
3: O sigui, la gent té la bona fe de pensar, pues mira, això sí, em recorda fulano i l'actitud...
4: Sí, de fet, bueno... Com que cada show intento canviar coses i adaptar-ho a l'actualitat, moltes vegades porto a la butxaca un paperet, que és una xuleta, amb el que faig, perquè clar, no faig dos espectacles iguals. Vull dir, no canvia el 100%, però hi ha un 25-30% del show que va canviant. Llavors porto una xuleta per si m'oblido. Igualment, sempre m'oblido coses, i si no està el tècnic de so, que el tinc a dalt, i el veig, que em fa alguna senyal de dir, hòstia, t'has deixat o tal. Però tampoc tinc una tècnica, vull dir que vaig fent i sobre la marxa. Demà dissabte tinc un show, que és un show nou, i ja tinc la xuleta...
3: Sí, jo no he tingut que anar mai a un logopeda, a un foniatre que t'ajudi a matitzar el...
4: No.
3: El teu és tot natural.
4: Em cuido molt la veu, intento no prendre fred... no beure alcohol, sempre vaig amb infusions i caramels, el gengibre, sempre vaig, fins i tot a l'estiu dormo amb una braga al coll, i bueno, intento cuidar-me perquè al final
1: és la teva eina,
4: és la meva eina. I un dia ho parlàvem a la ràdio, no?, perquè parlàvem dels futbolistes, no?, que són esportistes d'èlit i que s'han de cuidar, no?, i ens vam quedar així i vam reflexionar com dient, bueno, nosaltres a un altre nivell, però som humoristes també d'elit, no? Sí. Perquè estem al Versió, tal, bolos, llavors t'has de cuidar i portar una vida doncs equilibrada, intentar dormir sobretot, descansar i evitar els aires acondicionats.
0: Com per exemple.
4: Com aquest, que m'està donant de ple.
0: De cara, li està donant de cara, ens el volem carregar, eh? Vull dir que...
4: I ara em prenc unes vitamines també, que me les prenc a l'octubre i al mes de març, que són per la gola, i obsessionat perquè, clar, tens tanta feina que no et pots posar malalt, i a sobre pues, som autònoms, vull dir que si no treballem,
0: imagina't,
4: no cobrem.
0: Imagina't. No, jo sentia el Lluís que m'ha fet gràcia això de no has anat mai al logopeda. Clar, que un tio que imita vagi a logopeda, quasi et trobaràs que el metge et digui, vostè el que necessita és un exorcista, no un logopeda, però... No, sí. Però hi ha una cosa que és molt, molt interessant, jo també t'ho vull preguntar, tot i que ja n'hem parlat moltes vegades, tu i jo. Al final, les veus, que sí. És molt important, els gestos, les mirades, els moviments que tenen els personatges, clar. Això ajuden molt a retratar el personatge.
4: El que passa que tinc un problema, i és que com porto tants anys treballant a la ràdio, em centro més en la veu, i a vegades estic a l'escenari fent el monòleg i me n'adono que estic allà, que sembla que m'hagin posat dos cargols als
0: peus, que no puguis ni moure.
4: Estàs allà quiet, tieso com un pal, no? I dius, hòstia, molta una mica gesticula, però clar, com no faig tele i faig ràdio, doncs estàs més centrat amb la veu.
2: Clar. Sí. Jo vaig a fer una pregunta que va per una altra banda.
4: Vinga.
2: Quina influència, positiva o negativa, ha tingut la teva família amb la teva feina?
4: Home, si no... Jo estic molt agraït als meus pares perquè... els primers 10 anys doncs no et recolzaven, i llavors aquella rebeldia és la que fa que...
2: perquè això...
4: Home, clar, els pares pateixen, no? Perquè quan diuen, no, me voy a dedicar a esto, clar, és una vida molt inestable, llavors tu el que vols és tenir un sou, no? Una feina.
1: Llavors, una estabilitat.
4: Sí, una estabilitat, però clar, els pares, no? Ui, esto clar, no? És normal.
2: Sí.
4: Però al final, com tu vols portar-li la contrària, no, als pares?
3: Pues, absolutament.
4: Si no, si
3: ho han fet tots, ho han fet tots.
4: El que passa que és el que et dic, jo em vaig veure que estava allà a Castelló, que vaig haver de tancar la botiga als 2 anys amb un deute de 30.000 o 40.000 euros, amb el banc i amb diferents proveïdors i tal, i em vaig adonar que l'únic que se'm donava bé, que sabia fer i que a sobre em pagaven molt bé, era això. Llavors, mm-hmm. era com, bueno... Jo mai he tingut vocació d'això, vull dir, no he tingut cap ambició de dedicar-me i d'arribar i de ser no sé què i mm-hmm. tal, com d'altres companys que a vegades parles o escoltes entrevistes que diuen no, amb 5 anys ja feia teatre i amb 10 no sé què i amb 16 vaig marxar de casa per no sé què i tal, mm. i jo no, jo...
2: Tu de petit que... volies ser una altra cosa.
4: Mm,
2: o no?
4: Realment,
0: bona pregunta.
4: Tinc un problema i és que mai he sigut... Mai he sapigut que, o sigui, fins i tot ara, no et sabria dir què vull. Vull dir, és una sensació de desorientació que no saps ben bé cap a on tirar. I llavors al final dius, bueno, pues, què tinc ara? Pues això, pues esto. Vull dir, no em fixo
0: el dia a dia,
4: un objectiu de dir, no, vull fer pel·lícules, no? Pues, no, és com, jo què sé, no sé. Llavors em vaig veure ja arruïnat i de dir, hòstia, que m'estan trucant del banc, que necessito
1: facturar
4: i tal, pues, que, hòstia, i se'm dona, perquè jo em vaig marxar allà pensant, bueno, oi, ja ho he fet, he estat 3 o 4 anys a Barcelona, m'ha anat molt bé, perquè, a més, funcionava molt bé i el feedback era molt bo. I ja et dic que vaig estar molts anys allà fixa al pub lunàtic, però va ser com, bueno, marxo i això ja s'ha acabat. Uh-huh. I recordo que als 3 mesos, un dia, de l'agobi dels nervis, uh-huh. Vaig agafar la guia Q. Mm-hmm. Sí, si hi ha gent que ha nascut el 2000 cap endavant, era un llibre on sortien els telèfons dels comerços, serveis, i me'n recordo de començar a trucar un per un a tots els bars, restaurants i sales. Mm-hmm. Me'n recordo que vaig començar per Vila-real, mm-hmm. perquè em quedava més a prop, Castelló està després. Sí. I llavors vaig pensar, bueno, per proximitat, i llavors allà vaig donar amb una discoteca que acabava d'obrir, que eren uns nois, pues, també així de la mateixa edat, que volien fer monòlegs com a les 11 de la nit per tenir gent a la discoteca abans, perquè la gent a les discoteques normalment va a la 1 a les 2,
2: sí,
4: no?
2: Sí, llavors, molt tard,
4: i tal,
2: ara.
4: I llavors a través d'ells em van dir, bueno, aquí a Vila-real hi ha un cafè-teatre que es diu La Comèdia. Sí. Llavors vaig anar a La Comèdia i era un senyor molt agradable, molt simpàtic, que feia monòlegs a través d'una empresa de València que es deia Circuito de Cafés Teatro de València, Castellón i Alicante.
2: Ullo.
4: I llavors aquesta gent programava com 60 o 70 locals per tota la comunitat valenciana. I llavors, clar, vaig començar a treballar amb ells i potser feia 3 o 4 bolos a la setmana amb ells. Llavors, clar, quan uh-huh. vaig haver de decidir entre tancar... I, clar, ja ho tenia pràcticament fet perquè ja vivia d'això. I llavors, arrel d'això, vas coneixent altres monologuistes que et van passant telèfons, que t'ajuden, i llavors pues vaig passar de tenir el Foro Orion i jo no havia sortit mai de Catalunya més que per anar allà a Castelló i muntar la botiga. I de cop i volta era un senyor de Madrid que portava locals per tota Espanya. Uh-huh. I llavors em va trucar, el vaig trucar el primer dia, me'n recordo, mira, Ramon, que m'he passat tu telèfon tal, no sé què, que mira, que tinc la botiga, que no sé què, que m'he arruïnat, que necessito treballar, ¿tienes libre este jueves? O sea, sí, per un bolo en Oviedo.
0: Maco.
4: I jo vaig agafar l'Atlas, que llavors
0: sí.
4: era per mirar on està Oviedo. I me'n vaig anar amb el Foro Orion des de Castelló fins a Oviedo, i me'n recordo que el primer bolo va ser Oviedo. I llavors era un senyor que donava Oviedo, sí. i et deia, mira, com estàs en Oviedo, al dia siguiente puedes hacer Burgos, sí, i de Burgos pues puedes ir a Palencia, i jo pensava...
0: Ja, no pararé. Sí, no? Sí.
1: Una pregunta, Edu.
4: I així va.
1: Quina imitació has fet que et resulti més complicada? O que t'hagi costat més afinar?
4: És que les imitacions, si t'entren, mm-hmm. no hi ha cap problema. El problema és que no t'entri.
1: Vale.
4: Llavors estàs allà encallat com intentant treure. Però, no sé, no recordo ara així que... Mm-hmm. O sigui, o la fas o no la fas.
1: I quina t'agrada més fer?
4: Home, ara mateix, José María García.
1: Venga, fitxa. El Botanito.
5: Efectivamente, ahí estaremos por activa y por pasiva. Sí, sí. Inici programa de Abrazafarolas y la veig... Tregerillos.
0: Bueno, la gran experiència és quan el vas a entrevistar, tampoc farà massa,
4: no.
0: a ell mateix.
4: A YouTube, l'entrevista.
0: I el va entrevistar com a com el mateix José María García,
4: sí,
0: que entrevistava el José María García.
4: Fa dos estius, el versió estiu,
1: sí,
4: perquè, clar, com som autònoms, doncs sí, continuem.
1: Sí, ben fet.
4: Continuem.
1: Així no ens avorrim.
4: Juliol i agost, i llavors el Pere Mas, que va ser director del Fax a TV3, es veu que tenia el contacte perquè, bueno... és que no sé si es pot explicar o no, però bueno, tenia pacte,
2: casca, vinga, va, casca. Però
0: ja posats, no?
4: Sí, bueno, tenia pactada una entrevista amb José María García, però al final no va venir, no, però no sé per què, ara no me'n recordo. Tot el que tenia el contacte, llavors el vam trucar i vam parlar amb ell, i llavors vam fer un cara a cara, García García, i al principi va ser una miqueta esquerp, però després
0: sí,
4: es va anar...
0: Sí, ho recordo, ho
4: clar,
0: recordo.
4: Perquè nosaltres estàvem com molt encigalats, i el Pere Mas li dona pas, bueno, José María, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. I José María García va dir, bueno, la verdad es que es una semana...
0: No, no, no, no, no, vols escoltar un trosset, un bocinet, que tenim encara dos, quasi dos minuts? Escolteu-lo.
6: Buenas tardes, José María, ¿cómo estás, querido? Estamos ahí regulanchos, pero estamos...
7: Regular.
6: Estamos en el mejor momento del año porque tú sabes, igual que yo, que el único motivo que nos sacaba del estudio de radio era la Vuelta Ciclista a España. Aunque este año nos estamos aburriendo.
7: Sí. Mira, tocayos.
6: Dime.
4: I ara aquí li fot un pal a Perico.
0: Sí.
7: Pero la Vuelta este año y ya desde hace algunos años...
0: A veure, és que...
4: No, ve una rajada monumental, que a més el que ve ara l'hem aprofitat molt al versió.
0: Sí. A veure.
4: Perquè li fot un pal...
7: Peor. Poca calidad de participantes, las grandes estrellas, con la excepción de Roglic, no han venido, contra eso no se puede hacer nada. Los comentaristas...
4: Aquí.
7: Bueno, había un programa hace muchísimos años en la cadena SER.
4: Matilde
7: Perico y Periquín.
4: Sí. Y hay un Periquín...
7: Y ahora uno de los comentaristas es Periquín.
4: El tío lo porta 30 años amb això guardat.
0: Segur.
4: Perico Delgado.
0: El que pasa que arriba un moment que ya no se sap qui és el mutante i qui és el butarito.
4: No, clar, ell recolzava Perico Delgado quan corria. Llavors, hi ha un any que Perico Delgado no corre la Volta a Espanya, però potser al 80, no sé què. I llavors ell fa com una miqueta de... Intenta que Perico corri la Volta. Llavors Perico estava molt cansat, no sé què, no corre i a més se'n va a la SER de comentarista. Llavors ell li fa una contraoferta perquè Perico diu que no, que ja li ha donat la seva paraula a la SER i llavors a partir d'allà pues, ja el creua i fins avui.
0: Impressionant. Històries com aquestes, d'acord, però anem cap als informatius i tornem de seguida.
4: Vamos con el boleto.
0: Va, foli.

0: La República Samboiana. Tornem de seguida.
1: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. La proximitat de les cites electorals marca també la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià, amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana. El lideratge del president valencià Juan Fran Pérez Llorca es qüestiona des de les mateixes files del seu partit, el Partit Popular. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Foundry Alif, una producció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per afrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. A l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 2:15, Barça's Alguiris. A la Champions d'handbol, jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. A la Lliga femenina de bàsquet, Cádiz, la seu 70, Leganés 60, i Unió Girona 83, Palma 89.
1: Pel que fa al temps, ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindran tota la jornada però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
4: Trescat Info.

A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons.
4: Uepa, bona ruta!

0: Pràcticament 8 minuts passen de les 9 del matí. És divendres i ens trobem aquí, al Consell de Sàvia i Savis, amb l'Henri, el Emilio, el Lluís, i avui l'Edu Mutante com a convidat de tot el que estem parlant, que al final parlem de l'humorista. Jo diria encara més, l'altra cara de l'humorista. Jo sempre dic allò de que el bon humorista, si nosaltres riem, és perquè ells han plorat forces estones. I sembla una contradicció i sembla una cosa absurda. Edu, però tu ja m'entens. Mira com riu. No és fàcil, tot plegat.
1: Bueno, però és la vida que m'ha escollit.
0: No sé. Sí, senyor.
1: Ahir, no sé amb qui parlàvem a la ràdio, que ens queixaven de no sé què, i deia, bueno... el dimarts, que vam fer el partit d'Argentina,
0: sí.
1: I vam estar fins a les 4 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do.
1: I entre nosaltres dèiem, joder, no sé què tal, i deia jo, bueno, no sé si prefereixo més això o estar descarregant camions, jo que sé, al port, no? Allà a 8 hores.
0: Sí, per exemple.
1: No sé. Llavors, bueno, cada ofici té la seva cosa.
0: Sí, senyor. Ja sí, senyor. Bueno, consell.
2: A veure, una altra pregunta que va en plan introspectiu.
1: Vinga.
2: Qui és el Edu que no veiem damunt de l'escenari?
1: Hòstia. Això és més de programa de matinada, no? De matinada més que de matí, no?
0: Sí.
1: Pues, això, no sé, una persona molt tranquil·la, i ja està.
0: Sí. Molt tranquil·la i relaxada.
1: Tranquil·la, relaxada. Amb les seves pors, els seus traumes, com han dit abans, les seves inseguretats, vull dir que al final tot això ho gestiones amb més treball, més esforç i més feina.
3: En els teus monòlegs alguna vegada has parlat del síndrome de l'impostor?
1: Sí, en aquest, en els Saludos Cordiales, parlo d'això. Clar, perquè vaig escriure Saludos Cordiales quan vaig començar el Versió, llavors, clar, és un programa que tu ets oient, o sigui, jo me'n recordo...

0: a les 4 de la tarda, que t'aixeques a la migdiada i vas a rentar els plats del dinar i et poses al versió, no? I jo me'n recordo d'estar rentant els plats i escoltar el versió i pensar, joder, jo no sé si tinc nivell per estar allà, bueno, aquestes coses que bueno, com persona que et dediques a l'humor, no? Penses. I de cop i volta em veig allà a l'estudi, no? Amb l'Oriol Cruz, amb el senyor Buigas, no? El Clapés, i penses que hi haurà una persona rentant els plats que t'està escoltant a tu, o sigui, sí. Has passat de... No?
1: Totalment.
0: I hi ha moltes vegades que estàs allà a l'estudi i penses... ¿Qué cojones hago aquí?
2: ¿Qué me foto aquí?
1: ¿Com hi he anat a parar, no?
0: Bueno, l'any passat ens van donar un Ondas.
1: Sí, senyor.
0: I llavors...
3: Merescut, jo crec.
0: Sí, sí. Vull dir, però jo vaig pujar a l'escenari del Liceu a fer un sketch amb l'Oriol Cruz i llavors, quan estava parlant el Clapés, que clar, jo l'havia d'interrompre en un moment determinat, però clar, jo estava ja esperant, no?, el moment per interrompre'l i estava ja mirant al Liceu, que ja veien potser 6.000 persones que es veien caps allà dalt
3: de tot,
0: dalt, sí. I jo deia, ¿qué hostias hago aquí?
1: Si no soy tenor.
0: Si hace dos días estaba arruinado pagant matalassos, que m'estava trucant al banc, que oye, que te ha venido la letra y que no hay dinero, que tal. Y ahora estoy aquí en el Liceo, me han dado un Ondas.
3: Molt bé.
1: Però clar, aquí la pregunta és, aquell que estava arruinado era, evidentment, era l'Eduardo González Osete.
0: Sí.
1: I l'altre és l'Edu Mutante? No. O l'Edu Mutante també és el senyor González i al final...
0: És que he dormit 4 hores i no acabo d'entendre la pregunta.
1: No, jo a mesura que t'ho preguntava també pensava, què estàs dient?
0: La fumada?
1: No, però, sí, no, fora bromes, hi ha molta gent que diuen i per què això de Mutante, no?
0: Han de venir a veure l'espectacle.
1: Clar. I veuran el per què es va mutar.
0: Bueno, Mutante és perquè quan jo començo allà en el carrer Balmes, que hem explicat abans, el senyor que hi ha d'encarregat, jo no tenia un nom artístic, jo em va dir, mira, aquí al que fem hi havia com una espècie de, com es diu escaparate en català?
3: Aparador.
0: Hi havia un aparador que diguéssim que era com com un biombo amb una tela i llavors allà posava actuacions avui i llavors hi havia el cartell de tota la gent que tocava aquella nit, llavors em va dir, mira, fes-te un cartellet i per posar-ho aquí a l'aparador. I llavors, clar, en aquell moment no existia el Canva, ni el Photoshop, ni res. I llavors hi havia per allà un humorista que portava molts anys i em va dir, no, esto va a una tienda, a una imprenta y te sacan la foto, perquè era sevillà. Te sacan la foto, no sé què, i ell tenia una foto que, clar, potser el senyor tenia 30 anys i la foto era amb 20, que seria com amb un smoking, sí. Que era el que es portava en aquell moment. I jo em vaig fer una foto en un banc d'un parc així com tal, i vaig posar Edu 26 centímetres d'humor o algo així.
1: Bueno.
0: I clar, em van dir, hòstia, és que esto...
1: No, esto es un poco...
0: I llavors l'encarregat del local, quan em va veure el cafè, ja em va dir, hòstia, tu t'hauries de dir Edu Mutante, perquè vas canviant de... perquè tinc una facilitat i és com per canviar de personatge molt ràpid, no? Puc anar empalmant personatges com molt ràpid i llavors em deia, hòstia, és que canvies amb una facilitat,
1: clar.
0: Que això era el que li sorprenia a la gent i em va dir Mutante i llavors em va posar Mutante.
1: És que amb això que ell diu ara de mutar, deixeu-me dir, perquè és que és molt interessant de dir, hòstia, és que em trobo aquí en un programa de ràdio de primer nivell que ha guanyat un Ondas, però és que a més està... A Televisió de Catalunya.
0: Amb la República també vam guanyar
1: un premi
0: de Ràdio Associació de Catalunya quan estàvem allà a l'estació de tren.
3: Torres
0: i Bages.
1: Sí, senyor.
0: Vull dir que si voleu que us donin un premi, doncs...
1: Heu de passar per aquí. Al final heu de passar per aquí. No, però que deia, fixeu-vos que a més, en aquests moments l'Edu ja fa temps que està fent un dia de partit. Que és un programa.
4: Exacte. Allà el farem amb la colla pessigolla.
1: Amb el Patxi. Però ho dic perquè fixa-t'hi que l'èxit que ha tingut a un dia de partit, que conec molta gent que podrien veure el Barça pels canals de pagament, per exemple, i diuen, no, és que prefereixo veure amb aquesta gent perquè ric durant el partit constantment. I allò que deia ell de mutar és un programa en què precisament ha d'improvisar força i ha d'estar mutant perquè precisament
0: no,
1: força, el Patxi...
0: Força no, és tot improvisat.
1: Clar, però és
0: no
1: que
0: hi ha
1: el Patxi de vegades et fot amb follons amb el sentit de dir i què diria aquest, sí. I què diria l'altre. I clar, i veus l'Edu allà fotent el que pot. No vull dir... Bueno, dos programes
0: clar,
1: brutals.
0: Jo, una hora abans de que comenci el programa, una hora abans o més, perquè clar, hem de fer la prova de so i tot, ja estic davant de l'ordinador, em llegeixo el Marca, em llegeixo el Mundo Deportivo, em llegeixo l'Esport, entro a Twitter a veure què es cou, que ja sabeu que Twitter pues, és una referència... A...
1: Digue-li.
0: Sí, sí, pots anar a una biblioteca o pots anar a Twitter i al mateix ambient. I...
2: El mateix.
0: I llavors tu t'estàs preparant i hi ha doncs, bueno, un procés de concentració i de ficar-te en el paper. Llavors, quan comença el partit, estàs molt ficat, estàs calent i, clar, no se t'escapa una.
1: Ja.
0: Vull dir, per això porto tres temporades.
1: No, està claríssim. Lluís.
2: Això que acabes de dir m'ha sorprès que moltes vegades les coses són improvisades, no hi ha guió.
0: A veure,
2: però...
0: no hi ha, o sigui, vull dir, no hi ha guió, però o sigui, improvises, però clar, tens uns conceptes i una informació prèvia que et fa doncs, tenir sortides per tot.
2: Sí. El que t'anava a preguntar és, amb aquesta improvisació, com decideixes quin és el personatge que surt en aquell moment de la teva veu?
0: Bueno, perquè et donen pas.
2: Et donen pas.
0: Sí, bueno, si estàs parlant del Madrid...
1: Sí. Què pensaria si el Salines parlant... ara mateix?
0: No, o per exemple. Si estàs parlant ara de la moguda de Mbappé amb la bici i tal, pues ja saps que pues, tens Florentino, tens Mourinho, no? Tens així l'òrbita, l'univers... Vull dir, tinc personatges, intento tenir personatges per tot. Ara el Barça, per exemple, juga demà amb el Getafe, doncs ja tinc el Bordalàs, que és l'entrenador del Getafe.
1: Jo, mira, confessaré una cosa, si m'ho permets. Mira si a vegades ell improvisa i tal, i mira si està concentrat, això ho dic amb ironia, que sovint ens enviem whatsapps.
0: Durant el partit.
1: I veig que riu fins i tot, de vegades abaixa la mirada, i a mi a casa m'han arribat a fotre la bronca. La meva dona, prou que la coneix, em diu... Vols
0: una santa.
1: Sí. Vols deixar el treballar? I dic, escolta, et dono la meva paraula? Mira, és ell que emburxa. És clar, ell que està enviant whatsapp.
0: És que l'un dia de partit, clar, entres per videotrucada. Llavors tens el telèfon, la videotrucada, que és el que veieu a la tele. Tinc la tablet amb el partit,
1: sí.
0: Llavors tinc l'ordinador, amb tot això obert, marca, tot això, per saber, doncs, estar una miqueta... I llavors tinc a l'Amadeu que fa de guionista i em va enviar a cosir.
1: No, però a mi em foten la bronca perquè em diuen vols deixar el treballar en pau? I dic, però si és, i és veritat, és ell que emburxa. I a més, ho dic allò del wifi.
0: Sí.
1: A més, té, i perdoneu l'expressió, els sants pebrots de que crida el meu gos. Perquè el meu gos el coneix molt, el crida, fa servir qualsevol excusa per dir wifi, o el gos es diu wifi, sí, perquè el wifi no sé què, llavors el wifi, clar, es fot a sobre el sofà, mira la tele, com dient, on està aquest? I crida el wifi, l'altera.
0: Bueno,
1: això és cert, eh? Això que estic dient, us ho juro que és ben bé...
0: Un dia de partit és una espècie de caos organitzat, llavors.
1: Sí, senyor.
0: Funciona molt bé, té unes audiències bestials. Bon, jo al·lucinem tots de dir, hòstia, amb quatre canyes l'audiència que té. I ens trobem molta gent que es posa al partit a la tele o a la tablet i un dia de partit seguint la retransmissió perquè no li agrada Movistar, perquè la ràdio els agòbia i s'ho passen bé.
1: Emilio, fes-li alguna pregunta punyent d'aquelles...
5: No, que... la punyent del tot al final.
1: Sí?
5: Però ara que parlem d'èxit i tot això...
0: Sí.
5: Es multipliquen els amics quan esgarrapes moments de...
1: Arresten.
5: No, per això, els amics, a veure, els amics entre cometes.
0: Hi ha gent que li fa ràbia que et vagi bé.
3: No són amics.
5: Llavors no ho són.
1: Diu arresten.
0: De fet, imagina't com és que l'únic que em queda potser és l'Amadeu. Imagina't el nivell.
1: Diu arresten, només li queda un, tu. No. Més coses perquè...
3: Una pregunta, sí. Tu creus que es pot fer humor de tot o hi ha coses que són
0: els límits
3: intocables?
0: És que jo crec que això dels límits de l'humor és una milonga per tirar-te una parrafada i filosofar i quedar bé, però el límit de l'humor cadascú té els seus. Potser hi ha una cosa que a mi em fa gràcia que a tu no, i a l'inrevés. Llavors, tu quan escrius comèdia, és veritat que vas a una... Jo sóc molt blanc, llavors jo no tinc molts problemes a l'hora d'escriure, perquè però sí que a vegades se t'ocorreix alguna cosa que dius, ostres, esto no ho puc dir, o tal. Sí. Però, bueno, depèn una miqueta de l'ambient que hi hagi. No és el mateix actuar en un teatre on la gent paga una entrada per venir a veure't que actuar, per exemple, en una festa major, que la gent...
3: Pues, és ja més disbat.
0: Clar, no? Que vas tu una miqueta a veure'ls a ells, no? Llavors has de tenir pues, les eines suficients com per sortir-ne de cada, diguéssim, de cada situació. Clar, tampoc és el mateix, per exemple, anar a una... doncs a un esdeveniment d'empresa que estàs presentant, pues, no sé, una cosa que moltes vegades quan vas a esdeveniment d'empresa et diuen, mira, no volem que parlis ni de política ni de no sé què, religió, sexe, perquè, bueno, pues venen els jefes, no sé què, i vull dir que només presentar el tal i ja fer quatre... i ja està. Però que a vegades et diuen això i arribes allà i hi ha un ambient que dius... Però clar, arribes una miqueta espantat a dir, hòstia, a veure... No? I després, pues, bueno, vas fent, i arriba un punt on, vale, aquí ja...
3: No hi ha barreres, ja.
0: Pues, venga, tiramos, no?
1: I tal com és ell, doncs deixa anar allò de... Bueno, me han dicho que como vienen los jefes no puedo hablar de
0: clar,
1: sexo.
0: Bueno, pues... Però això dels límits, vull dir, cadascú es posa els seus. Jo a vegades veig monologuistes... fent coses que dic, hòstia, on vas, no? Però, bueno, cadascú té el seu. Sí.
1: Fugir de l'humor fàcil, a vegades tu i jo ho hem parlat, i allò que dius, un senyor ensopega pel carrer, no riuré d'això perquè no em fa gràcia, perquè això és humor fàcil i massa fàcil, no? Però això que deia, que et preguntàvem per aquí, els límits, hi ha coses que tu no vols tocar perquè èticament, o pel que sigui, a tu no et ve de gust i ho penses que no toca?
0: Sí, a vegades... Jo és que sóc molt blanquet, sóc molt light, i a vegades penso, hòstia, hauria de, no, de tenir algun moment així una miqueta, no? I a vegades he intentat fer acudits així com molt forts, de sexe o tal, però quan l'estic fent és com que no em sento còmode i no va amb mi, llavors pues,
3: no ho fas
0: i ja està.
5: No, una pregunta molt ràpida i amb una resposta ràpida, ja veuràs. T'ha demanat algú que l'imitis a ell mateix?
0: Sí, constantment.
3: Pots imitar l'Amadeu?
1: Mira, mira.
0: No sé si el feia, no?
1: Més o menys el feia, però no li acabava.
0: No me'n recordo ara.
1: No li acabava d'allò que... Bueno, apretava massa. No, però de vegades sí que jo l'he vist improvisar i imitar un cambrer o imitar algú...
0: Clar, potser ja em veus que el que dèiem abans, si t'entra a la primera... Doncs,
1: El Mili el podries imitar.
5: Bueno, em va imitar una vegada, sí, fa 10 anys o una cosa així, allà a Torres i Bages.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: No me'n recordo.
5: Bueno, és el mateix que més dona.
0: Però no era l'oracle, no? Sí.
1: L'oracle era un altre. Teníem la veu de l'oracle.
5: L'oracle era un altre.
1: Sí, era un altre.
0: Pues sí, pot ser.
1: Molt bé. Jo crec que és com tota la vida. Qui vol ser alguna cosa ha de ser imitat pel Mutante. Si no ets imitat pel Mutante, no ets
0: sí,
1: ningú.
0: Clar.
1: No, això
0: no faltaria.
1: Hi ha algun personatge
2: que t'encantaria fer, però que de moment no li has agafat el...
0: Doncs ara estic amb el Rufián, que ja l'he fet a la versió, però li falta ja... Encara li queden 5 minuts de cocció i estem allà intentant...
1: Ja sortirà.
0: El tenim en castellà, però en català és com que no m'acaba de...
3: No t'encaixa.
0: I llavors estem amb això, però bueno, l'altre dia ja me'l van posar a la versió i... bueno.
1: Molt bé, escolteu, ara ja sí haurem d'anar ja pensant amb la pregunta punyent, sempre hi ha la darrera pregunta, sí, de la punyent, i els titulars. Aquí tothom diu titulars.
0: Espera, que m'estan trucant, surto, sí? Un moment i...
1: Sí. No, home, fos... Calleig. Ja. Va, Emilio.
0: Pregunta punyent.
3: És al final.
0: No, té aquí una llibreta amb moltes coses,
5: sí,
0: i no clar. Sé...
5: Ara... Sí, no ho he vist, aquesta pregunta...
0: Està com selecció.
1: Aquesta llibreta, si sabessis... Això,
5: ja te l'ensenyaré.
1: Són 12 temporades d'informació.
5: Són 12 temporades. No, aquesta llibreta no en tinc... 8 llibretes.
3: Sí, home,
5: tinc
3: 8 llibretes. Cada temporada una.
0: Pots ensenyar la tapa de la llibreta?
5: Sí, veritat.
1: Mira.
0: Ah, vale, no, és que a RAC1 ens regalen una que són iguals.
5: No, a mi sí. No me la regalen. Ah, no, bueno.
3: Ens les comprem.
5: No ens
3: regalen.
1: Bueno, ah, mira. En vam regalar una de la República, eh? Oh, però no sé on deu estar, ja.
5: Sí. Bueno. Mira, ara que has arribat ja a un reconeixement i a un determinat estatus...
0: Bueno, no, tampoc, no sé. Sí.
5: S'assembla al que...
0: No, crec que hagi arribat a cap lloc.
5: Bueno, Déu-n'hi-do, no estàs al principi. Bueno, no. Tu creus que s'assembla al que havies pensat que seria
0: fa
5: 15, 20
0: no,
5: anys?
0: No.
5: S'assembla?
0: No, és que jo pensava que no... Vull dir que no... Jo no tenia cap tipus... És que és el que et dic, no? Cap tipus d'expectativa. Jo estava allà rentant els plats i pensant, no sé si tinc nivell. I jo venia aquí a la República de Sant Boiana i fèiem la secció els divendres i jo sortia aquí dient... Ostres, jo crec que, no, que podria estar en un programa d'aquests. Mm-hmm. Si el meu somni era aixecar-me a les 4 del matí per anar a treballar a un morning show.
1: Sí, i tant.
0: Però el versió és que no ho somiava perquè ho veia com impossible, perquè és com si estàs jugant, jo què sé,
1: a la
0: Sant Boiana...
1: La Champions.
0: I dius, bueno, no pots somiar en jugar al Barça, no? Perquè, bueno, i de cop i volta et truca al Barça i passes de jugar en camps a terra o tal a jugar a la Champions. Llavors, no...
1: És així mateix. Tipus...
0: Sí, de fet, ara, que estic a dins i que sé com funciona i tal, em penedeixo tant de potser fa 10 anys o així no haver anat a totes les emissores de ràdio a portar, pues, no sé, un DVD o
1: per exemple,
0: un USB o...
1: Les coses arriben quan han d'arribar.
3: Bueno,
1: clar, és així.
0: Però, bueno, no sé, era d'això que tens, doncs, com això de... Bueno, no, si, per què aniré, si no...
3: No em voldrà, no tinc nivell.
0: Clar, tu imagina't, fa 10 anys de dir, mira, aniré a RAC1 i demanaré pel clapés i parlaré amb ell, no? Tu creus que et rebrà... Clar, en aquell moment penses que no, i ara que estàs a dins i, hòstia, pues, si ho hagués fet, sí que m'hagués rebut i m'hagués atès, segur, i segur. Però clar, jo què sé, estàs a casa i dius, va, saps què? Que...
3: Fa mandra.
0: Ja me llamaràs. Sí.
1: Ara sí, la pregunta, la darrera pregunta, la pregunta aquella que li fas a tothom, Milio, bueno, ha de caure.
0: És la del sexe?
1: Sí, el rock and roll.
5: No. Ah.
1: És més profunda.
0: Quants diners tinc el...
5: No, tampoc.
1: No, això no
5: és més profunda encara. La truita de patates amb ceba o sense?
0: Depèn del dia.
1: Mira, ei, ja depèn del dia.
5: Aquesta és la primera
3: resposta. Sí,
1: no ens ho havien dit mai, això, depèn del dia.
0: És que m'agrada de totes formes, sí.
1: Que fort, no ens ho havien dit mai.
0: Déu-n'hi-do. Sí.
1: Mira, no sé en quina casella ho apunta. Està fent una mena d'estadística, saps què vull dir?
5: Tots els convidats responen a aquesta pregunta punyent, entre cometes.
1: Molt bé, i ara ja sí, els titulars al voltant de la temàtica que hem tocat avui, que no és només l'Edu Mutante, sinó l'humorista i la persona. Lluís, vols començar tu?
2: Em pregunto si en Edu Mutante té un trastorn de personalitat múltiple.
1: Ell també s'ho pregunta a vegades. Aquest és el titular?
2: Sí, aquest és el titular.
1: Molt bé, molt bé. No, i crec que s'ho ha d'agafar. Agafa tu per la bona.
2: No.
1: Sí,
2: home.
1: Sí.
2: Amb tot humor.
1: Home, molt bé.
0: Podria ser el títol del pròxim espectacle, no?
1: Sí.
0: Trastorn de personalitat múltiple, no? Eh?
1: Sí, mira, ja té un nou encapçalament d'això.
3: Jo diria... Posa un humorista Henry. A la teva vida.
1: Ah, molt bé, sí, bo també.
0: Sí, que falta fa, eh?
1: Per lo que ve. Mare de Déu, senyor. Miliu!
5: El meu és més concís, és la veu de les veus.
1: Molt bé, la molt veu bé. De les veus.
0: També podria ser un títol de...
3: Un altre espectacle.
0: La veu de les veus.
1: Jo, mira, n'hi ha molts i podríem dir moltes coses.
0: Però no posis aquest to de veu de fàstic.
1: No, perquè vull dir que podria triar moltes coses, però fixeu-se. Me n'aniré, sí, cap en Baden Powell, el fundador del moviment de l'escoltisme, quan diu allò de la millor manera de ser feliç és fent feliços els altres, i en Mutante ens fa feliços, i suposo que de retruc és feliç ell perquè ens veu feliços.
0: Sí, sobretot quan estem al mes d'octubre i saps que et queden 10 dies per pagar l'IVA.
3: L'IVA.
1: I ajuda, això ajuda. Sí, això ajuda a portar-ho.
0: Felicitat.
1: Això ajuda a portar-ho.
0: Sí.
1: Tu algun titular deixaries anar? Sí?
0: Gràcies.
1: Vinga.
3: Molt bé.
0: Gràcies per l'entrevista que m'heu fet i superagraït.
1: Sí, però no pensis que te'n vas perquè ara et quedaràs una estoneta,
0: sí,
1: després
0: el
1: rebentós, pim-pam, la Pilar.
0: Està el meu becari, no?
1: Sí, sí, bueno, i mira si fa anys que va dient que és el seu becari i l'altre encara se'l mira com dient, bueno, en fi. Escolta'm una cosa, has triat una cançó, heu triat una cançó,
0: sí.
1: Edu.
0: Doncs aquest mes fa 25 anys aquell primer
1: Exacte.
0: Dia al carrer Balmes i ho celebrem amb una minigira per jocs que han sigut especials per mi. De fet, comencem demà al Cafè Teatre Llantiol, a quarts de 10, amb un espectacle que es diu 25 anys de carretera i humor. I he agafat doncs esquetxos, imitacions, cançons i acudits a tots els meus monòlegs i és com un recopilatori. I llavors estarem allà, les entrades estan a la pàgina web del Llantiol.
1: Avui Llantiol, ho penjarem.
0: Llantiol.com, que això està al carrer Riereta, que és un carrer paral·lel a la Rambla del Raval.
1: Correcte.
0: Després us acompanyem al metro, no patiu.
1: Sí, no, això ho fa, això ho té, sí. això ho fa.
0: I llavors l'espectacle començo, surto jo a l'escenari, spoiler, i dic que això és la petita història d'un gran somni que com qualsevol somni comença doncs mirant per la finestra.
1: Sí, senyor.
0: Mirando por la ventana i...
1: Mirando por la ventana?
0: Sí.
1: Vale. Penjarem aquesta fantàstica proposta.
5: De l'Ismael Serrano.
0: Sí.
1: Sí.
0: D'un doncs... cantautor que m'agrada molt i que em va canviar la vida en 16 anys, que es diu Ismael Serrano.
1: Doncs escoltem-lo i que serveixi Vinga. Per acomiadar el Consell de Savis d'avui. Moltes gràcies, Edu. No marxis.
0: A vosaltres sempre i agraït, no només per el tracte, sinó per la teva amistat.
1: Faltaria més. Henry, Emilio i Lluís.
6: Wifi!
1: Sí. Gràcies, fins ben aviat. Ah, a propòsit, i no t'ho perdis, tu també hi hauries d'anar-hi aquest al Llantiol demà. Està molt bé.
0: Intentaré.
1: No t'ho perdis, creu-me.
0: Apa.
1: Vinga, fins ara mateix.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: Ciudad Cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'un

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: Tres quarts menys 5 minuts de 10 del matí. Això ja és la partitura de la República, evidentment amb el guiatge i el mestratge del doctor Peris. Només és doctor els divendres. Ho apunto perquè algú no digui, escolti, aquest senyor... No, els divendres és doctor. Bon dia, Ricard, què tal estàs?
1: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Amadeu. I, a veure, ha assistit avui per l'infermer Àngel Rodríguez.
0: Sí. Bueno, per què li dius infermer?
1: Bueno, jo soc doctor.
0: No, clar, no, és veritat. No, és veritat, clar, clar, ara ho pillo. No, però jo és que quan dic doctor, penso en tu, en doctor, però de lletres. Saps què vull dir? Doctor amb lletres, en aquest cas. Bueno, escolta'm una cosa. Vols que et digui la veritat? Vols que et digui la veritat?
1: No.
0: Si hi ha un doctor ara mateix aquí, és el nostre convidat. Escolteu.
1: I tant que sí. Si quieres
0: esta vez. Molt bé, va, posem fil a l'agulla i fes els honors i presenta'l perquè el que ve a continuació és molt i molt bo.
1: Ens arriba des de Terrassa, o no sé si estàs vivint encara.
2: Terrassa, Terrassa.
1: Segueixes?
2: Sí, de moment sí.
1: És un terrassent de pro. Benvingut, bon dia, Fran.
2: Molt bon dia,
1: bon dia, Fran. Frank Peregrina.
0: Benvingut, i Fran.
1: I la seva música. Per cert, Amadeu, que avui complim amb allò que la setmana que ve, sí. Rock and roll.
0: Sí.
1: Què és el que tenim? Rock and roll.
0: Rock and roll, i a més, rock and roll que jo sempre anomeno d'aquell artesà, perquè... És un gènere que a mi m'agrada molt, que és tot el que té a veure una mica amb l'indie rock, no? Allò que dius fet a curta distància. Jo no sé si t'agradaria aquesta denominació, Fran.
2: Sí, sí, al final és tot fet a casa i des de dintre. Clar. O sigui, és el rock de tota la vida.
0: Però amb la potència i la força que estem escoltant. La tormenta directa hacia ti. Molt bé, Terrassa, bona raça.
2: Bueno, i mala raça, n'hi ha de tot, tot arreu. No ens enganyarem.
0: Molt bé, fantàstic. Amb un projecte brutal al damunt de la taula, bueno, al damunt de la taula, sobre els escenaris i els estudis.
2: Doncs sí, sí, és un projecte que porta com uns 6 anys, més o menys, desenvolupant-se, i la veritat és que estic molt content perquè és un creixement molt... com diuen ara, això, com molt, molt orgànic.
0: Orgànic?
2: Sí, perquè es fa molt, molt de boca en boca, al final de gent sí. Que li ensenya la meva música a amics, a familiars. No és un creixement viral d'aquests de TikTok, sinó que és mica en mica. I
0: es va fent gran, va evolucionant. Ricard...
1: Hi ha una cosa que sí, sí, amb Sant Boi tenim moltes semblances a Terrassa, és que Terrassa és una ciutat molt musical, que està sí. Plena de gent jove, que esteu fent... molt bona música, molt bons moviments.
0: Hi ha molts festivals de nivell, amb festivals.
1: I dins d'aquest món, tu et mous en banda, et mous en solitari?
2: Doncs ara mateix tinc com dos formats, no? Perquè jo tinc... Clar, n'hi ha sales que no entra el format banda. A mi m'encanta. Jo m'he criat escoltant Metallica, AC/DC, el Rolling... És la meva música, per dir-ho així, Foo Fighters... Jo tinc molt romantitzat el tema banda. És una cosa que m'encanta i m'enganxa.
0: La companyonia, però, també.
2: Clar, eh? A més, es crea una sinergia, un feedback que és molt maco. Què passa? Que n'hi ha locals o n'hi ha llocs on has d'anar a tocar, però, que no hi cap tot això. Llavors, també jo per sort, com soc jo qui fa la música, toco la guitarra, també canto, tot això, doncs puc defensar les meves cançons només amb guitarra. Llavors, depenent del lloc, doncs, és un format o un altre.
1: Sí, però aquest... Ara, després ho veurem, eh? Vull dir, com combines aquesta actitud de líder de banda, eh? Vull dir, de banda amb el sentit musical, evidentment, vull dir, que ningú ens interpreti d'una altra manera. Però com es trasllada això quan agafes aquell format de cantautor, d'aquell que vol dir coses?
2: Doncs la veritat és que no ha sigut un plantejament que, o sigui, premeditat, ha anat sorgint. És una cosa que jo he vist que tenia coses a dir. Llavors, jo sempre he tingut clar que vull fer la meva música i a poc a poc m'he anat adonant que necessito dir coses, necessito explicar les meves vivències, tot això en cançons. I és per això que, mica en mica, he passat de cantautor a ficar més guitarra elèctrica. Ha anat creixent, mica en mica.
3: De fet, es nota a les cançons del Fran aquest component emocional, que molt energia de rock, molt estat pur de rock and roll, d'aquest de CDC que deies, de la influència, però les lletres parlen d'emocions del sí. Dia a dia i d'estimar.
2: Sí, jo crec que aquí em ve una part... jo recordo quan perquè encara que em considero jove, però ja tinc 42.
3: Jove.
0: Home, sí.
2: Però jo recordo quan era petitó,
1: criatura,
2: anàvem amb la Renault Express del pare,
0: ja,
2: que llavors es podia anar en peus aquí.
0: Sí.
2: I el meu pare em posava Supertramp, ACDC, tot això, i ma mare em posava Rocío Jurado, Isabel Pantoja. Llavors, ja, què passa? Que la lletra sí que és més emocional, perquè jo el que jo he escoltat de petit és com molt folclore, i en canvi la música era molt rock de britànic i molt rock d'Amèrica.
0: De totes maneres, vosaltres, tu en concret, sempre has volgut, pel que estem veient, lletres que hi hagi una història darrere, que expliquin coses, no allò que dius he d'anar a buscar la mètrica, saps, allò de mira, queda bé, jo què sé, el gato passa per aquí i el pato per allà. No. Deixem la mètrica si es cau, perquè aquí el que ha d'haver-hi és una història darrere. Ho hem d'explicar-ho.
2: Sí que és veritat que, mira, us explicaré un secret, ara que no ens escolta ningú.
0: Déu faci que t'equivoquis.
1: Sí.
0: Tant mateix,
2: ara que
0: estem
2: aquí,
0: en família.
2: Sí, nosaltres només.
0: Sí, no, la nostra audiència és família per nosaltres,
2: no, i tant,
0: no pateixis.
2: I tant.
1: Albert, no
2: t'han
1: dit res.
2: El tema és... jo sempre faig primer la música. Jo tinc una manera de fer música molt... Jo agafo la meva guitarra, em tiro al sofà, començo a fer música...
0: Que,
2: i
0: per cert, l'has portat d'aquí.
2: L'he portat, sempre va amb mi.
0: Clar.
2: I arriba un moment que, hòstia, que se m'encén alguna cosa, i jo la lletra la faig després. Què passa? Jo crec que això fa que la meva lletra surt des de dins. És una cosa molt visceral. Jo no dic, faré una història que...
0: No, t'entenc.
2: Jo començo a cantar, començo a tocar la guitarra, i llavors és com la melodia i el que ha de dir la lletra em surt de dins, i sempre és una història, si no és meva, és d'un amic,
0: sí,
2: és d'un familiar, és sempre és així.
0: Però és molt curiós això que diu en Frank, perquè, Ricard, tu que el tema dels cantautors el domines a la perfecció, els has conegut, els has gaudit i els has patit, amb el bon sentit de la paraula, perquè fixa...
1: El trinomi, sí.
0: Clar, no, perquè fixa-t'hi, normalment un diu, jo tinc una història, això seria la forma ortodoxa, de produir, i dius, ui, aquesta història, anem a donar-li música, anem a convertir-la en música, d'acord? No, el Frank t'ho està dient, et diu, escolti, jo penso en una melodia, que al final és el sentiment, i amb aquest sentiment li he de donar veu, però veu lletra, vull dir. És a dir, és poc ortodox, et pregunto a tu, Ricard.
1: No,
0: és que... O és una manera
1: més? Les dues vessants són bones. Per què? I per què ho dic així? Ho dic així perquè quan com a autor tu fas una cançó reivindicativa sobre algun problema econòmic, de guerres, de... vull dir, aleshores...
0: Amor, desamor, etcètera.
1: No, però
0: al final són històries.
1: Ja ens posem en terrenys onírics que un altre dia, si de cas. Però quan... I ell, segur que el Fran ho sap, això. Quan fas una... Tu tens un tema al cap, no? Vull dir, n'hi ha temes que... n'hi ha temes que primer volen el poema i després tu escolliràs aquella música. Però també n'hi ha situacions en què dius, ei, tinc aquesta melodia al cap, la trasllado al paper i aleshores adapto el que sigui. Les dues coses són bones i, per cert... després de sentir la segona cançó que ens proposaves, que ja ens explicaràs per què es diu El final,
0: Clar.
1: Parlarem una mica més d'això.
0: Un bocinet.
1: Un bocinet.

0: Clar, estem veient aquí, o almenys a mi, em dono un punt de dir... Em recordo una mica... Saps aquella, a Barcelona també, però no tant, aquella movida madrilenya que la gent començaven a voler explicar coses sense deixar de ser harmònics i fotent-li canya a l'assumpte, no? Potser d'aquí això d'Indy Grach, no sé si va per aquí, però molta harmonia, és clar que sí, no vol deixar de fer música. No, tu m'has d'entendre el que estic dient. No, però a mi em recorda molts grups d'aquell moment que volíem dir la seva i però això insisteixo en això, Frank, tu m'entens que vull dir que no volíem fugir de dir sí, trencarem, serem rebels, però no deixarem de l'estètica del rock amb els seus baixos, la bateria i el que calgui.
1: Sí, a més, avui en dia el rock és una gama molt àmplia de música.
0: Brutal.
1: Abans era com molt més de nicho i avui en dia el rock és potser també més una actitud que no només una música. Hi ha gent que és molt rockera sense fer rock amb guitarra.
0: I molta gent que empenyen perquè se'ls anomeni, bueno, se'ls etiqueti de rock, quan en realitat no s'assembla massa al rock, però volen estar en el rock, no? Què més? Perquè aquí ja passaran coses i a més, concerts, històries, el projecte és el que és.
2: Sí, ara anàvem jo una mica per aquí a preguntar-li amb Fran Peregrin, la persona, l'artista que ens acompanya avui. Com veus el futur?
1: Doncs el futur jo el veig molt bonic.
0: El teu o en general?
1: El meu el veig molt bonic. Jo sí que és veritat, sóc una persona positiva i sempre sóc molt alegre, no? Però sí que és veritat que sóc una persona que disfruta molt. Jo tinc clar que la música és una part de la meva vida i és molt passional i no deixaré de fer-ho. Però no tinc una meta com tal, com tinc companys que també són músics, que és com volen viure només de la música. Jo vull disfrutar el camí. I llavors amb això al cap se'm fa tot molt més bonic, perquè jo faig un concert, sigui per 300 persones com van fer a Terrassa, o sigui per 25 persones com van fer a Barcelona, i jo ho disfruto.
0: O per la ràdio i la televisió,
1: o ràdio i televisió, sí, correcte. I tant, llavors, i tant. Tot el que me'n va passant, l'entrevista d'avui, poder passar aquest temps amb vosaltres, hòstia, són coses que a mi m'omplen, em fan feliç. Llavors, el no tenir com una meta molt, sinó és, jo vaig disfrutant el camí, les coses que em van passant i
0: per tant, tu aquí inclueixes que puguin passar altres coses, és a dir, improviso, qui et diu que no pots arribar a produir o ajudar amb un altre, qui et diu, correcte, que no pots escenografiar no sé què, posar la banda sonora per no sé què, perquè d'alguna manera tu has treballat fins i tot amb humoristes, deixa'm dir-ho d'aquesta manera.
1: Correcte, sí.
0: Sí,
1: és una anècdota bastant curiosa, perquè jo vaig posar un vídeo a YouTube fent una versió de Marea, que és una banda de rock espanyol, i ho va escoltar el JJ Vaquero, no sé si el coneixeu.
0: Sí, tant, sí.
3: L'humorista.
1: L'humorista, monòleg, director de l'Hormiguero.
0: Déu-n'hi-do. Sí, ja fa temps, però sí.
1: I em va contactar directament per YouTube. Uh-huh. Escolta, Fran, et vull contractar. Hòstia.
0: Vinga, a jugar.
1: Vale, que la meva dona fa anys i vull que vinguis a Valladolid a tocar i tal. Hòstia, i va ser una aventura, perquè és molt aquesta gent funciona amb... O sigui... La seva velocitat a la vida és diferent a la nostra. Quan? Ja, necessito que surti ja, i és tot com molt apressurat, però hòstia, va ser una experiència molt maca.
0: No, per això jo tenia ganes que ho recordessis, perquè dius, està obert a qualsevol cosa i està encantat de la vida amb el que fa.
1: Sí.
2: És curiós, i m'agrada, el concepte aquest que teniu molts músics, no? De viure de la música. Cosa que en aquells moments és tremendament difícil, perquè
0: digue-li romàntic, ja.
2: És que el problema és que la mateixa indústria ha complicat tant el tema,
1: moltíssim,
2: no? Amb les plataformes com ara Spotify, etc., no? Que fan que sigui molt més difícil editar un disc en físic, em refereixo a llançar-lo al mercat. Tu fas una cosa i els 3 dies ja és antiga. és realment és molt difícil, no? I jo, que he viscut una mica dins d'aquest món, no com a músic, sinó com a productor i programador, la veritat és que quan sento expressions com les que has deixat anar, Fran, dic, hòstia, mira, endavant,
0: sí, sí.
2: No?
0: Clar que sí, sí, sí, i tant, i tant, i tant.
2: Molt bé, molt bé. I, però perquè tu, professionalment, què fas, què ets?
1: Jo treballo a Viladecavalls, en una fàbrica, sí. I bueno, sóc el responsable d'una secció.
2: Uh-huh.
1: I bueno,
2: avui has demanat per mi, suposo.
1: Avui teníem festa.
0: Ah, avui
2: sí, festa.
0: Sí, sí.
2: Molt bé,
3: sí, sí, per quadrar agendes ha sigut perfecte, ha sigut perfecte.
1: Sí, sí, quan ho vam parlar, mira.
0: Que bé.
1: I llavors sí, jo porto en aquesta fàbrica des de que tenia 20 anys. I llavors, bueno, ho sento també com part meva, estic bé, content a la feina. I a més m'ho puc compaginar amb el tema de la música.
2: Clar. I a nivell de management t'ho portes tu mateix?
1: Sí, sí, això és un... m'ho faig tot. I a vegades és molt guai, sí, poder fer-ho tot, sí. I n'hi ha vegades que acabes...
2: És molt estressant.
1: Sí, ja. Fa que sigui... N'hi ha vegades que ho deixes una miqueta de banda, ja, perquè t'entenc. Estàs saturat.
0: Ja. Però s'ha d'empènyer, s'ha de continuar empenyent, sí. I esclar, i a veure què... Jo crec que és de justícia avui acabar amb una cançó. Saps què passa, Frank? Que normalment anem tan a correcuita que sempre som bocinets. I de vegades algun amic que ens escolta ens diuen, hòstia, deixeu alguna cançó sencera. Home, sí, però és que això depèn del temps. I de vegades ho podem fer, ens podem permetre de dir, va, acabarem amb una cançó sencera.
2: És per això que ens agrada acabar l'entrevista amb la cançó que més us agradi a vosaltres, mm-hmm, per portar aquí al programa, i a més poder-la fer sencera, no?
0: Sí, que és el que, però en aquest cas que expliqui una mica el perquè.
2: Però la cançó es diu Silenci.
0: Sí.
2: Explica'm això.
0: No, es diu Fi.
1: Cuenta la leyenda.
0: Cuenta la leyenda, sí, perdoneu.
3: Sí, sí. I es farà en directe.
1: Silenci és una cançó que sortirà ara al novembre.
0: I la faràs en temps real, en directe.
1: Sí.
0: Té la guitarra aquí, el Frank.
3: Es prepara tot. El Silenci és el següent capítol, que recordem que el que estem presentant és l'EP del 2026, amb la primera cançó que hem escoltat, que és Casilla de Salida, després hem escoltat el final. El següent capítol, que serà Silenci. I avui, ara escoltarem el Fran tocar en directe, està preparant la guitarra, estem a tot. Ja.
1: Faré, perquè veieu que és en directe, el que fem els músics. No has pogut afinar abans? Sí, sí he pogut.
0: Afinant. Això és genuí.
3: Correcte.
0: Ens agrada que sigui així, home.
1: I, bueno, i sí que és veritat que aquest disc que sortirà al gener del 2027, doncs, uh-huh, com bé dieu, Silenci serà el tercer single.
0: Uh-huh.
1: I és un àlbum conceptual que, hòstia, és el que està fent com que agafi una energia nova a aquest projecte, i la veritat és que estic molt content com sona i com
0: doncs va, que ens dongui temps abans dels informatius. Com diem aquí, Frank, que s'aturi el món.
1: Vinga.

0: Brutal.
1: Moltes gràcies.
0: Fantàstic. Mira, mira la gent per aquí darrere. Tenim la nostra claca particular. Franga Peregrina, moltes gràcies per haver invertit el teu temps i haver estat tan amable i aquí a la República Santboiana per nosaltres una joia i et desitgem el millor. Et desitgem que això vagi lluny i que puguis emprenyar les veïnes i els veïns que diem nosaltres durant moltes èpoques.
1: Moltes gràcies. Gràcies per fer-me sentir a casa.
0: Faltaria més, és casa teva, és clar que sí. Senyor Ricard Peris, que gaudeixi vostè d'aquest cap de setmana tan llarg. Bueno, sí. Tampoc seria tan llarg perquè no et donaràs compte i estaràs aquí.
2: La setmana que ve farem folk en català.
0: Sí, senyor, i rock and roll. Gràcies, fins la propera!

0: els substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els laboristes mantenen l'escó de l'exprimer ministre britànic Keir Starmer i derroten el líder del partit verd, Zach Polanski, que no aconsegueix entrar al Parlament per consolidar el ressorgiment dels ecologistes al Regne Unit. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alive, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubtat de Rafinha. I a l'agenda esportiva d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça's Alguiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita la Ciutat Real a 8:45 del vespre, en partit de la cinquena jornada.
0: El vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que, en general, pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit. 3CAT Info.

0: Sánchez.
1: Que estima la música, estima la vida, que la música te acompañe.
0: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan.

0: Gracias.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: 13 minutets passen de les 10 del matí. Quin aldarull aquí dins, quin aldarull. Sí, mira, si se sent per aquí el rebentor, se sent a la Pilar, se sent el Mutante. El Mutante, de fet, l'hem encadenat perquè no marxés, i perquè així de tant en tant sortirà per aquí darrere. Àngel, això sembla el camarot dels germans
1: Marx. Sembla tantes coses aquesta ràdio.
0: Bueno, ja està bé, ja està bé. Ja és això, la Gresca i la Xirinola, molt bon dia. Pilar Ordóñez.
2: Molt bon dia, Amadeu Alemany, i a tothom de la República Zamboyana!
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Josep Maria Reventós, molt bon dia.
3: Bon dia, Zamboyans, bon dia, Zamboyanes.
0: I no ens ve d'aquí ja a tornar a saludar
3: el
0: Mutante. Bon dia, sí. Bon dia, Edu.
4: Què tal?
0: Mira, per aquí. I tu?
4: Continuem cap a bingo.
0: Sí, sí, a veure si... Àngel, portem moltes coses. Com ho farem amb 3/4 d'hora per encabir-ho tot?
1: No ho sé. No sé, la veritat.
0: I jo me'n vaig a fer un vol i ho vas portar amb tu, saps què vull dir? Perquè sí, està... No, vinga, va, continuem, sí, continuem. Va. El primer que farem, doncs, les receptes cinematogràfiques de la Pilar Ordóñez. És divendres, faves tendres i Pilar Ordóñez, que diuen. Escolta, per cert, portes un vestit molt xulo, molt colorit, és de tardor, però no deixa de tindre aquesta lleugeresa de bon temps, no? O què?
5: No sé. Sí, jo crec que el meu vestit m'agrada molt perquè té molts colors,
0: sí,
5: i m'agraden molt els colors.
0: Sí.
5: Jo el blanc i el negre no m'agrada tant. Jo prefereixo sempre vestir de
0: colors. És molt acolorida.
1: Els colors són molt alegres.
5: Sí, són molt alegres.
0: D'aquí que és la fada dels divendres.
5: I clar que sí.
0: Com molt, molt acolorida.
5: Perquè la gent ja està triste.
0: Sí. La tardor ja és una estació que diu...
5: Una miqueta de depressió content. I tot clar. Això. I jo combato la depressió als colors.
0: Sí, és veritat, clar. No? És així mateix, m'ha deixat sense paraules. Ella ho ha dit tot. No, és veritat, és veritat. Bueno, escolta'm una cosa.
5: Sense preso político. Avui parlaré en una cosa molt seriosa.
0: Molt seriosa. No, avui, sincerament, és d'aquells moments que... la pel·lícula no només té un rerefons potentíssim, no només és dramàtica actualitat, sinó que a més fa reflexionar molt. Explica'ns-ho, Pilar.
5: Sí, avui parlarem, tristament, perquè s'estrena avui en tota Espanya, en Barcelona, en los cinemas Verdi, tot això, la pel·lícula Naza.
0: Naza.
5: Naza.
0: Sí,
5: no sé si tenim un bocinet, perquè és en hebreu.
0: El bocinet que dius tu és en hebreu i és molt difícil...
5: I no hi ha música, no hi ha res, és complicat, complicat. Va guanyar el Premi del Públic en el Festival de Cinema de Venècia.
0: Ho sabem.
5: I bueno, aquesta pel·lícula és els directors, que és Yuval Abraham i Rachel Schwartz, que són noms hebreus.
0: Sí,
5: són dos periodistes d'investigació que van fer l'altra pel·lícula, Netherlands, que també va guanyar en els Oscars el millor documental. I els productors són els productors de la pel·lícula, de moltes pel·lícules, però, per exemple, la de Zona d'Interès. Van parlar d'aquesta pel·lícula l'altre any, que va guanyar també la pel·lícula internacional a l'Oscar, i en aquest cas era una pel·lícula que parlava de los campos de concentració, però sense veure-lo, no? La Zona d'Interès és quan els nens escolten que passen coses en un altre lloc, a prop de casa teva, però no, ningú dius què passa, no? I es ve los hornos crematorios i tot això. La normalització de l'horror.
0: D'una duresa increïble. És el cinema
5: sense
0: aquell
5: veure, sense veure.
0: Realisme ficcionat amb el sentit de que alguns personatges cas, i diàleg és ficció, però és realisme.
5: En aquest cas, de Zona d'Interès, sí, no? Què passa amb aquestes persones que viuen a prop d'un camp de concentració, no? Imagina, o sea, I en aquest cas, que és la crudesa de la crudesa, els mateixos productors d'aquesta pel·lícula fan Naza, perquè és 24 soldats israelíes de la intel·ligència israelí que compten l'horror de les bombardeos en, en Gaza, i compten, per exemple, el periodista pregunta què significa NASA, no? Y NASA para ellos es daños colaterales, no sé cómo es en catalán, daños colaterales.
0: Colaterales,
5: y dice, pero en aquel caso concreto, el daño colateral son las personas civiles que mueren por un objetivo, ¿no? Ten inteligencia artificial y el algoritmo, diuen, aquel objetivo está en esta casa, ¿no? Y en cuántos NASA per aquest objectiu. Imagina't. I després, 15 NASA, en esta frivolitat, no?
0: Són números, números,
5: no? I a vegades diuen els soldats, jo escolto un bebé plorant,
1: sí, plorant.
5: Escolto un bebé plorant, però és un NASA, no? I el periodista va preguntar, ¿cuál es el màxim de NASAs, de número NASAs que vas a escoltar, no? De 500 NASA por un único objetivo, y a vegades el objetivo ni siquiera está en la casa. O sea, increíble, ¿eh? Y diuen, nosaltres no ataquem a los punts de referència on estan Hamas o els terroristes, ¿no? Dice, no, nosaltres seguim, per exemple, tots els mòbils de personales, inclòs
0: seguiment
5: de les filles del pare, no?
1: I
5: la filla quan diu papà està en casa, bombardean, és la ordre per a bombardear.
0: Sí, sí,
5: no?
0: Sí, és una de les estratègies del Shin Bet i bueno, Mossad i tota aquesta gent, no? Escolta, sí que tenim un bocinet, el que passa que es fa molt difícil...
5: Ja, perquè és en hebreu, però... Clar, i justament per això, aquestos 24...
0: N'hem trobat una en italià.
5: Sí? En italià.
0: Va, escoltem encara que sigui un trosset, perquè no sigui dit. Va, un trosset, punxem-ho.
4: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
6: Cosa vuol dire NASA?
4: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco. Dopo il 7 ottobre tutti si ripetevano la stessa cosa. A Gaza non ci sono innocenti.
6: Okay. Qualunque cosa facciamo, se la meritano.
7: Gaza diventò una specie di fabbrica. Una fabbrica di obiettivi.
4: Qual è il numero più alto di NASA che ricordi?
8: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone per un solo bersaglio umano.
6: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
8: Sí.
0: Beh, en fi, sí, s'entén perfectament el rerefons, aquesta música,
5: el so, aquest... no? Que està cuidat, sí, per a sentir aquesta cosa sense veure, sí, imatges de... Però tu...
0: Hem entès perfectament que, sí, li pregunta, escolta, què és exactament aquest mot que feu servir, doncs, escolta, això són els danys col·laterals traduït en persones que al final, doncs... I ell diu que Gaza al final és una fàbrica, que s'ha convertit en una fàbrica d'objectius. I quan li posa un número de 150.000 persones...
5: Perquè diuen, però quins són els terroristes? Sí. Dice, els terroristes són tothom. Clar, en Gaza no hi ha innocents. Clar. Tothom és terrorista.
0: Déu-n'hi-do.
5: I terrorista és aquella persona que decideixes matar. Això és un terrorista.
0: Doncs, escolta, deixa'm dir-te que sempre són benvingudes les teves receptes cinematogràfiques. Avui és una pel·lícula molt bèstia, molt dramàtica, però... que crec que fa falta veure-la.
5: Sí, la gent hauria d'anar al cinema, però aquests directors i The Guardian, que hi és també la productora, no? han decidit que en novembre posaran aquesta pel·lícula en internet completament oberta perquè tothom pot veure-la sense problema, però tothom hauria de saber i hauria d'entendre aquesto, no? I un problema, perquè els dos directors estan perseguits, evidentment. Les van a quitar?
0: Li trauran
5: la nacionalitat i ara estan escondits
0: amagats
5: en Europa, no diu en què país, i ten l'estatus de refugiado. Han tenido que deixar les seves famílies, que a saber què les passarà, i tot això, i estan escondits, amagats.
0: Sí, perquè malauradament, per molt que t'amaguis dels serveis secrets israelians, bueno, escolta'm una cosa, pel·lícula dramàtica que pensem que és de rebut veure-la i reflexionar-hi, i ja molt ràpid, perquè sempre preguntem per alguna sèrie, alguna
5: sempre
0: coseta...
5: Sempre pregunten la mateixa cosa i mai no veig sèries.
0: Ara, saps què fa, Edu? Jo no sé si estàs posat una mica... Ell ara treballa per la Real Acadèmia Espanyola de Cinema.
5: Per l'Institut de Cinematografia.
0: Saps aquells cairons que diu... sexo, drogues i rock and roll.
1: Ja ho feia.
0: Tu ja ho sabies.
1: Sí.
0: Ella posa els cairons.
1: No sé si has vist la pel·lícula de José Mota. Arriba tutto.
5: No. Perquè és ara. Encara no es va estrenar.
1: Setmana que ve.
5: Perquè probablement és catalana o no?
0: No, José Mota.
5: No, però digo, la productora, perquè nosaltres...
0: Contracorriente.
5: Contracorriente.
0: És la teva productora.
5: I és catalana. I fan aquí en el ICEC. Nosaltres no veiem les pel·lícules.
0: Li va posar fins i tot els cairons a la pel·lícula del Reventós. Del Reventós.
3: Bueno, a la pel·lícula em surto, no a la meva.
0: Bueno, ja ens entenem.
1: El Reventós, abans ho parlàvem, que el vaig deixar beneït.
0: Sí,
3: jo abans de conèixer-lo jo no era ningú.
1: I ara
0: vas donar el vistiplau.
1: Podcast, monòlegs, pel·lícules.
0: I el que no sap, saps com l'anomenem aquí? Jaume I el Conqueridor.
1: Coincaridor.
0: Sí, Conqueridor.
3: Botiga de caviures.
0: S'ha fet amb totes les Balears, amb un 3 i no res, com Jaume I, el Conqueridor.
3: Falta a Eivissa i Formentera.
0: Sí, també.
5: Em despediré de les xarxes socials, d'acord?
0: Molt bé.
5: Sisplau.
0: Ja saps com som nosaltres.
5: La xarxa no saben què.
1: No saben què és Reventós.
0: Vols explicar?
5: Adéu.
0: Adéu, però no te'n vagis,
5: No te'n vagis. No, que em quedo, però despediré a las zarzas sociales.
0: Adeu, Pilar.
5: Adeu, Amadeu.

0: 3 minuts arribarem a 2:15. Va, el safareig en Josep Maria Reventós. Què tal estàs?
1: Estic...
0: Quants cops t'ho he preguntat?
1: Ja? És la segona vegada, però estic igual de bé que abans, com has preguntat.
0: Igual que bé, no ha canviat
1: amb el sentit no personal, vull dir.
0: Sí. Bueno, ja ho veus, avui això doncs, és un circ, amb el bon sentit de la paraula, bueno. Una família, una gran família, tenim mutant. Suposo que hauràs vist els avanços amb el català de la Pilar.
2: Sí.
0: Has notat un canvi important.
2: A goig.
3: Jo em sembla que cada vegada parlo pitjor.
0: No.
2: Avui ha sortit una enquesta de que cada cop es, ara no me'n recordo el percentatge, però que ha tornat a baixar la gent que parla català a Barcelona.
0: Què dius?
1: Solament parlen bé a Sarrià i a un altre barri. Els altres no es parla.
0: Mira, venen de Madrid a parlar el català.
2: Sí.
0: Això diu molt a favor d'ella.
2: És un exemple a seguir, la Pilar.
1: Sí. Sí, perquè no tothom ho fa, això, Pilar.
2: Sí. Pilar i Mitchell, el Girona.
0: Sí,
2: ah,
0: és,
2: que no, el l'Ajax, però...
0: Sí, però parla millor la Pilar.
2: Sí.
0: Fins i tot millor que el Salines.
2: Home, és que el Salines...
0: No, estic forçant res.
2: Estàs donant pas.
0: No.
1: Això és un passi de gol,
0: no,
1: eh?
0: Que no li vull esgarrapar la secció amb el... No, és que saps què passa? Que el Josep Maria... Comencem un moment per aquí, perquè té una cosa que és una mica urgent.
1: Urgent, després fem la... Quan vulgueu fem la frase del dia, jo vinc preparada amb això, però...
0: Vale.
1: Ja fa dies... Ja abans, durant les vacances, ja havia pensat en fer... Volia inaugurar la secció del debat aquí al safareig.
0: Ai, sí, és veritat. Aquell microdebat. Sí. No, microdebat.
1: I crec que el tema... Bueno, crec, no. El tema avui serà a les festes majors dels pobles de Catalunya.
0: Sí.
1: Sempre s'organitza el partit de solters contra casats.
0: Sí, és un clàssic.
1: És un esdeveniment clàssic de les festes.
0: Sí.
1: I avui voldria debatre sobre la necessitat de mantenir aquesta tradició o canviar-la.
0: O canviar-la.
1: Per altres opcions. I per això comptem amb la col·laboració del senyor Rubén Tamayo, expert en esports i relacions interpersonals.
0: A veure, anem a pams.
1: No està Rubén Tamayo?
0: No, ara estarà. Però és expert, aquest senyor és expert.
1: És expert. A vegades és expert en no agafar el telèfon, també, com podeu comprovar.
0: Sí, no, clar.
1: Però a part d'això, és expert en esports i relacions de personal. I
0: molt bé.
1: Voldria parlar amb ell sobre aquest tema. Però a veure, si no és possible, debatim nosaltres.
0: El tenim.
1: El tenim.
0: Si vols, ja pots saludar-lo.
1: Atenció, senyor Rubén Tamayo...
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia, senyor Rubén Tamayo, rebi aquest fort aplaudiment de tota l'equip de la República Samoiana.
0: Fantàstic.
1: Rubén Tamayo, expert en esports i relacions interpersonals. És correcte, senyor Tamayo?
4: Sí, correcte.
1: Molt bé.
4: És correcte.
1: A veure, senyor Tamayo... clar, jo, per ser un debat correcte, formalment correcte, jo hauria de fer moderador i hauria d'haver altres persones que defensessin els partits de solters contra casats.
0: Molt bé.
4: Clar.
1: Però jo aquí seré part, seré moderador i part, si no li importa,
4: i jo
1: defendré els partits de solters contra casats.
4: Ah,
0: o sigui, tu defensaràs.
1: Sí, i vosaltres el que vulgueu, l'opció que vulgueu.
0: Ja trobarem algú que no defensi.
1: El senyor Tamayo, el seu parer, és que ell vol explorar altres vies.
0: Va.
1: I jo considero que no és necessari.
0: Deixa el que s'expliqui.
1: Sí, senyor Tamayo, endavant, sisplau, comenci la seva exposició.
4: No, res, primer de tot, que estic a punt d'anar-me de pont.
0: Ah?
4: Bueno, que ho tinguem en compte, vale?
1: O sigui, potser alguna cosa que digui... Vale, no es preocupi, tothom ho té en compte.
4: Vale.
0: Sí, de fet, no hi ha pont, perquè el que és un cap de setmana llarg.
2: Llarg.
1: No, dilluns és festa.
2: Podem canviar el debat.
1: El debat és un altre. El debat és el pont. Solters contra casats.
4: Solters contra casats. Jo no sé quin parer teniu.
1: Sí. Però... Jo no estic a favor, ja t'ho dic, que jo estic a favor de continuar la tradició, sí.
4: Ja, però és que això és algo ja com passat de moda, vull dir, hem de mirar una mica cap endavant i veure que hi ha altres tipus de relacions.
1: A veure, però...
4: M'explico?
1: Quines opcions presentaria vostè amb aquest partit? A veure, perquè clar, què hem de fer? A veure, quines?
4: Mira, jo... Últimament estava pensant-ho i he fet com un estudi. Diguem que és un estudi.
1: Sí, el segon expert en futbol i relacions... Sí, endavant.
4: Amb esports.
0: Molt bé.
1: Senyor Tamayo, està nerviós? Respiri tranquil. No,
4: és que estic aquí esperant, bueno, l'avió i tal, estic mica nerviós perquè me'n vaig a Pont o llama-li com quieras.
1: Bueno,
0: és igual,
1: endavant.
0: La història és
4: que... Jo crec que tal com els temps que estem vivint, això de solters contra casats, jo penso que seria interessant donar-li una volta veure altre tipus de relacions. Relacions monògames i polígames.
1: Com?
4: Poliamor.
0: Sí, això no... Però això
1: com es concretaria en un partit que de monògamos contra polígamos? Està parlant vostè d'això?
0: No, això és molt rebuscat, no?
4: Sí, estic dient això. Partits de fet, al meu poble vam intentar fer-ho.
1: Sí.
4: Vale? I, bueno, va ser un experiment bastant curiós. Va haver un problema, però bueno, no sé si entrar en detalls o no.
1: Sí, sisplau, és el moment perfecte per entrar en detalls.
0: Depèn de quins detalls, esclar.
1: Sí, clar,
4: bueno,
1: vam fer
4: partit de monògams amb parejas abiertas
1: sí.
4: I parejas tradicionales, parejas rancias, que li dic jo.
1: Ja. El color anar tancat, a naftalina, no?
4: Sí. Correcte.
0: Home, però, escolta, no sé, ara esteu
4: escombrant. Bueno, sí que, com a anècdota, dir que bueno, va haver com un mini conflicte, però bueno, que partit
0: ja m'ho penso,
4: no hi ha conflicte, no?
0: Bueno, qui va guanyar? Ja...
1: Però no sé si importa el resultat.
4: Es va suspendre.
1: No pot evolucionar, perquè, clar...
0: Ja. Bueno, jo no ho sé. Però això és molt difícil.
1: Jo sabem, voldria fer un afegitó.
0: Sí, un afegitó maco. Els
1: partits de monògams contra polígams, estem parlant que és el mateix que solters contra casats, perquè tu creus que els solters no són polígams i els casats no són polígams també.
0: Home, és una,
1: és una bona
0: reflexió.
1: Eh?
5: No, no. Són polisolteros.
1: La
0: reflexió és escaient.
5: Quan tu és soltero, tu no necessites dar explicació a ningú. Sí. Tu ara ets polisoltero.
4: Perdoneu,
0: però això no va enlloc.
1: Rubén, vostè és polisolter? Vostè és polisolter?
4: Jo sóc, no sé si s'interessa massa el que jo sóc.
1: Perdó, que no
0: l'estàs
1: interessa.
0: L'estàs fotent amb un compromís, perquè si està a l'aeroport amb les maletes i la família,
1: sí,
0: l'estàs fotent amb un compromís.
1: No pot ara, sí, potser el temple.
0: Bueno, escolta'm una cosa.
4: No falta res.
0: Aquest davant no porta lloc.
1: Jo solament voldria remarcar que, clar, aquests partits no hem de treure el treball als fisios, metges... Perquè ja sabem que la gent que està casada es flipa bastant.
0: Alguna veu més crítica quant a aquest tipus de partits? No sabem, no sé.
6: Jo soc Julio Salina. Què vol que digui? Perquè el que seria la fe és el pàdel.
4: Que és una altra cosa rància, de solteros, casados, futbol.
1: Sí.
4: Hòstia, no sé, petanca, no? Per dir algo.
1: Petanca no se puede vivir, eh?
0: Miri, el més racional és una partida d'escacs.
1: D'escacs.
0: Solters, casats, escacs. Sí.
4: Però estan tots solters. Els de l'ajedrez estan tots solters.
1: Sí, perquè, òbviament, si jugues a escacs, no estàs...
0: Home, ara que li està dient friki aquí als jugadors d'escacs.
1: No, friki no. Que
6: però
1: l'ajedrez
6: al final està allà, segur. Però el padre realment té por i li pega la cervesa.
1: I després el llom formatge.
6: El bocadí con la cervesa de què? Pues és el que a mi me gusta.
1: Molt bé, senyor Tamayo, doncs jo crec que... Mira,
0: que l'estan avisant,
1: Conta, última... L'escol.
0: Sí, conta que farà tard. Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu, gràcies. Adéu,
1: bon dia.
4: Adéu.
1: Molt bé. Adéu.
0: Si es despista,
1: Molt bé. Escolta, no m'he quedat amb aquest tema de polisolters.
0: Sí, no, un cop més et felicito perquè sempre saps triar els especialistes en cada temàtica de manera molt precisa.
1: Una altra cosa no, però...
0: Molt qualificada, gent molt qualificada.
1: Una altra cosa no, però buscar especialistes sempre, estic.
0: Molt bé.
1: Esteu al cas, no sé si heu parlat aquí aquesta setmana a la República Samoyana, del cas de Vinícius? No. No para la casa Vinicius.
7: Tu vas segunda.
1: Vinicius.
7: Vas segunda.
1: No, Vinicius. No.
7: Vas segunda todos.
0: Hombre, tampoco es esto.
1: La pregunta es... Vinicius.
7: No, vas segunda. No.
1: Vinicius, ¿ets Vinicius realmente o ets un doble? Porque aquest es la...
7: Porque con cada puño si me he pegado en allí, si parece que no soy yo, pues soy yo. Otra gente diciendo que sí. Me han secuestrado no, y que he muerto.
0: Passar pel cirurgià. Passar pel cirurgià.
1: No, però ja...
0: Sí, és veritat,
1: ja,
0: però això. Ja... Passar pel cirurgià.
1: No, és veritat. No, però
0: es va arreglar un menton.
1: Però, això és el que diuen. Sí, és veritat que va anar, però hi ha teories bastant serioses a Brasil... Les xarxes socials de Brasil, que compta... Sí, sí.
0: Ei, les xarxes socials de Brasil són...
1: La xarxa social de Brasil ha agafat bé, com una bona rel, allà,
0: Sí, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: allà sí. Estan dient que, possiblement, Vinicius... Primer el que dius això, que és un doble, que no és el... No sé. Hi ha proves.
8: Li han desaparegut tatuatges de les cames...
1: Aquí està el tema.
0: Ah, sí? Ja no els té. Els ha perdut pel camí.
1: Sí. També han comparat fotos abans i ara, tatuatges, a les arracades, no...
0: A mi em fa por perquè a dins del vestuari del Madrid hi havia estomacades. Que no hagi passat alguna cosa i haguin dit agafeu un doble...
9: Bueno, però què quiere que le diga, no? Esto pasa en cualquier sitio.
1: Todos en pie.
0: Sí, bueno,
9: ¿qué quiere que le diga? Aquí en la radio no se pelean y no tienen broncas entre ustedes.
0: Para nada.
9: Bueno, ¿qué quiere que le diga? El vestuario del Real Madrid pues es como cualquier otro vestuario.
0: Sí, bueno, claro. si usted lo dice. Però darrere de tot plegat hi ha aquest home.
1: Clar,
0: Florentino,
1: señor Florentino, usted convendrá conmigo en que el nivell futbolístic de Vinicius no és el mateix ara que abans.
9: Bueno, ¿qué quiere que le diga? Vinicius es un jugador que ha nacido para jugar en el Real Madrid.
1: Sí.
9: Lo único que hay que hacer... Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues es esperar que los árbitros... Viten de una forma neutral, porque Negreira...
0: Si no, ya empezamos otra vez. ¡Hombre, va!
1: ¡Ha encantado bingo!
0: ¡Ya comencemos!
9: Si te digas, si no gane 14, pues ¿por qué le diga?
0: Venga, va, hombre,
9: porque estaba todo comprado.
0: Sempre estem igual, home.
1: Perdoneu, Negreira molt bé, però atenció, és que aquí s'afegeix un altre tema.
0: Quin?
1: I és que el...
9: Nos da igual si Vinicius ha muerto. Lo importante es que los árbitros tengan el criterio...
0: Pero, por favor, Negreira, hombre, por favor. Pues, hombre.
1: Señor Florentino, por favor. Esto es serio. Señor Florentino. Señor Florentino. A finals de juny de 2026, la clarivident i vident, brasilera Bob Ayana... amb 24 milions de seguidors a les xarxes socials,
0: que, no
1: que han arrelat allà a Brasil,
0: sí.
1: Va dir que havia tingut un somni, diverses vegades va tenir aquest somni que vaig explicar, on veia que una nau extraterrestre, gegant, no petita, no, gegant, envairia el terreny de joc a Miami durant el partit de la fase de grups del Mundial entre Brasil i Escòcia, baixaria la nau, nau gegant, recordo, no petita, eh?
0: Sí, això fa por i tot.
1: I s'emportaria... Ella va veure que s'anava a emportar a 700 persones al públic.
0: Ah, sí?
1: Vinicius Júnior i Neymar.
0: O sigui, el Vinicius també el segrestava.
1: I el Neymar també, ja la pas també.
0: Ja està, ja ho tenim, ja ho sabem, ja ho sabíem. Jo no sé si l'Iker Jiménez tocarà aquest tema, eh?
1: Però un moment, no em pregunteu què va passar, perquè sí, no us importa,
0: No us importa. No, però ja ens ho... Bueno, què va passar?
1: Òbviament no va passar res.
0: Ja ho sabíem que no va passar res.
1: No, però clar, jo aquí em vaig espantar una miqueta, perquè aquí també està fotut enmig Gordon. Gordon, a veure si també l'hagués importat.
0: Sí, és veritat. Si s'enduen el Gordon.
1: Sí.
0: Hòstia, no.
1: No, no, però no. Gordon ets jugava a Anglaterra. Home, que no. El partit jugava a Brasil contra Anglaterra.
0: No, Escòcia, per favor.
1: Tirem enrere. Sí. Mira, tira enrere. Ja està. No he dit res.
0: Va,
8: ja està. El que va passar és que Brasil va acabar demanant l'hora.
0: Sí, pràcticament.
1: I Vinicius va marcar, a més, també.
0: Sí. Si és que era el Vinicius.
1: I Vinicius aquesta setmana ha publicat unes fotos on estaves allà entrenant.
0: Mira, saps què?
1: Dient que estic aquí.
0: Ja li preguntarem a l'Iker Jiménez què hi ha darrere de tot plegat.
1: Home, jo puc dir, jo m'atreveixo a dir que tot és mentida. Però bueno, si li vols preguntar a Iker Jiménez, ell porta un altre rotllo ara, potser.
0: No sé, preguntem-li. Sí.
9: Bueno, bienvenidos a la nave del misterio. Increíble, brillante. Los pelos... Como clavos, el 12. Sí. ¿Es Vinicius o es un doble?
0: Pues eso es lo que
2: investigaremos en Cuarto Milenio Horizonte con Eduardo Inda.
0: Caray, poca cosa. Y la porter.
2: Y el llaman, sí. Y Carmen.
0: Sí.
1: Carmen, está Carmen. Carmen, sí.
0: Sí, home, la seva dona.
1: Sí, sí, home, Carmen Porter, sí, sí.
0: Preguntes a...
2: I mi cunyau, que és...
0: El productor.
2: Productor ejecutivo, porque salen los créditos.
0: Sí.
2: Si os esperáis, si os esperáis hasta el final.
0: No, no, no nos queremos esperar. Continua, continua.
1: Molt bé.
0: No, no.
1: Bueno, jo no, tinc aquí diverses opcions per continuar, però vaig a escollir la que crec que és millor per continuar ara.
0: Molt bé.
1: I és que, no sé vosaltres, Pilar, no sé tu, també, però per fi s'ha acabat el parón de seleccions.
0: Sí, dels... en teníem moltes ganes.
1: I ja torna una altra vegada a la Lliga.
0: L'Àngel ho estava pregant cada dia, ho demanava.
1: Jo he estat, m'he passat diversos caps de setmana rascant la paret de casa meva per veure si ja acabava el... I avui torna a la Lliga, juga a l'Espanyol, Manolo González.
10: Mira, estic hasta collón de tota la gent que està dient que si estic en la corda fluixa i tal. Mira, me comeu los huevos por detrás. Sí,
0: sí. ¡Hombre, hombre, por favor! ¡Hombre, Manolo!
1: No, però és que Manolo és...
10: No fareu fora ni amb aigua calenta, ni TV3. Sempre positius, eh?
0: Sempre, sí, sempre positius.
10: Teniu la declaració que vaig fer ahir de Roberto, de l'Espanyol. Va, poseu-la, pon-la, va!
0: Sí, però és que té un mal parlar. Sí, sí, i mira, que cau simpàtic, és un tipus...
5: La imatge de, comer-los el menjar als pous per darrere, la imatge terrible.
0: Pilar, si és que al final l'home ho diu.
11: Mira, guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
10: Estic parlant de Roberto, que ha vingut de la selecció.
11: Que també ha estat amb la selecció. Han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat...
0: Bueno, sí, tocat, ha vingut tocat, sí. No, que és important.
10: Ah, vinga.
0: Molt bé, escolta'm una cosa. Això està molt bé, però sí. No ens n'anem de bon cap a on... Quina és la direcció?
1: No hi ha direcció.
0: Ah, que no hi ha direcció, no, home. Home, jo pensava que portaves la direcció, tu.
1: Després de 3 anys em preguntes on està la direcció, no n'hi ha. Jo vaig tirar...
0: Quina és la direcció?
1: La direcció és que...
0: La frase del dia.
1: Mira, això que...
0: La frase del dia.
1: Ah, tens la frase del dia? Endavant.
12: La tinc.
0: La té l'Àngel.
1: Espera, busca-la, que avui... Fa 3 setmanes que vull dir això i mai he trobat el moment. Per entre...
0: És el moment.
1: Xiulets i flabiols, no he trobat el moment.
0: Clar, mira que bé, veus? Mira. Això és adaptar-se al català. No en pitos i flautes, Pilar. No, no. Xiulets
1: i flabiols. O gralles també es podia dir.
5: Xiulets i flabiols. I flabiols.
0: Sí, sí, sí. Entre pitos i flautes.
1: Jo crec que ara, després de les jornades de Lliga que ja portem, després dels partits que el Barça porta no guanyat, sinó arrasant...
2: Bueno, perquè estan pagant el segon...
0: Hòstia, ja hi tornem un altre cop. Bueno, però escolta'm una cosa.
1: On estan els tribuneros que anaven plorant i queixant-se, quasi fent manifestacions davant del Camp Nou, per als fitxatges de Adeyemi i Gordon? On estan aquests tribuneros que me'ls posin a mi davant? Que me'ls posin davant. On estan els tribuneros aquests?
12: Davant tots, he de dir que tens un
1: davant. Hòstia, no, Àngel, no, tu no. Tu no, Àngel.
12: Ho sento.
0: M'estàs dient que tu eres dels que ho criticava?
12: Jo criticava el fitxatge de Gordon.
0: Però ara ja no. Ara ja no.
12: Hansi Flick.
1: Però si el primer dia que va arribar va dir hola, bona tarda, com pots publicar aquest tip?
12: Sí, és veritat. Però també hem fitxat a Rodri, un pau de Ciudad Real.
0: Bueno, i què? Tots benvinguts siguin.
5: És el fill d'una amiga meva, el Rodri. T'ho juro.
1: Bueno, recordem que Rodri va soltar un Gibraltar espanyol. Ho deixo sobre la taula, eh?
0: Bueno, però escolta,
1: has sentit a Gordon dir Gibraltar espanyol? No, eh?
0: Sí, no anem de fotre res.
5: Tota la família és de dreta.
12: De fet, el Gordon ha dit que el 12 d'octubre res a celebrar.
0: Properament, Pilar, trucarem a la teva amiga i li preguntarem a la seva mare si està contenta de que el seu fill jugui amb el Barça.
13: Lo tenemos nosotros fichado y tengo aquí una fotocopia.
0: ¿De dónde ha salido ahora este hombre?
13: Estoy imprimiendo, voy a hacer control P para imprimir una hoja.
0: Pero ¿por qué la fotografía? Ahora te ha fotut una fotografía tú.
1: Ya, pero bueno, ahí está el rollo que aporta Mourinho avui.
13: ¿Rodri quería venir al Real Madrid?
0: Pero al final no.
1: Sí, pero alguien le dijo, Rodri, no vayas allí que vas a recibir.
12: Sí, yo creo que
13: ha pasado lo mismo con Alfredo Di Stéfano, que estaba fichado por el Real Madrid, pero se metió el Barcelona por medio.
0: No, fue al revés. Estaba fichado por el Barça y un señor con bigotillo se lo llevó al Madrid.
13: Mira cómo le doy a la impresora.
0: Sí, ama, un señor que parlaba
13: mira
0: de
13: aquella manera. Mira cómo le doy a la impresora.
12: Aquí no funciona. Pero también
5: Messi es argentino, ¿no?
0: Sí.
5: ¿Cuál és el problema?
12: Bueno, una dictadura.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Ja ho veig que...
13: No
0: hi ha direcció, no hi ha direcció. Ell ho deia. Quina és la direcció? No hi ha direcció.
1: Una cosa que volia dir...
13: Estoy imprimiendo una foto.
0: ¡Otra vez! Mourinho. Esta fotografía, deje de fotografiarnos, hombre.
1: Mourinho, a ver si nos puede ayudar.
12: Sí, mira, la dita es.
1: Atención, la frase del día. La frase del día.
12: Sí. Fe Pascua abans de Rams.
0: Caray. Fe Pascua abans de Rams. Yo lo ve clarísimo, pero l'analitzador de frases.
13: Bueno, ara pues esto viene a decir que más vale pagar a los árbitros.
0: Ya, venga, va, hombre, vaya. Sempre estem igual amb aquest home.
1: Fer Pasqua abans de Rams és com si ara nosaltres, culers, estiguéssim celebrant ja la Champions.
0: Clar.
1: No, mira, hem de fer-ho.
0: És així de... Hem de fer-ho. És allò que dius... saps aquella frase de... Fins que no està el sac i ben lligat,
1: el blat,
0: no diguis blat.
1: Plantat, això.
5: Celebrar qualsevol cosa abans
0: del que toca. Abans del que toca.
5: Que diu, probablement no passa.
0: Que això ho fan molts. Celebren abans del que toca i després...
1: Que donen una subvenció a les comunitats de veïns per fer regles i te la gastes i després et diuen no perquè me falta un certificado. Sí. Pues això.
5: O has de retornar-lo.
0: I ell ho diu... Està fent una microsecció també de veïnats. O sigui, del seu veïnat.
1: El veïnatge.
0: Del seu de veïnatge.
1: Neighbors.
0: Que, per cert, ens ha passat una cosa aquí...
13: Ja ho fèiem, no, això?
0: També. Sí. No, però ell ho feia amb els cartells.
13: Sí.
0: Ell pillava l'Edu, pillava els cartells que trobava a baix a l'ascensor, els col·leccionava, i després ho explicava aquí. Però fixa't com aquest programa... On hem arribat? Que fa setmanes que li dic... I aquella microsecció que vam dir que faríem, que vam inventar i que estava molt bé, i ni ell ni jo, ni l'Àngel, recordem quina microsecció.
1: No sabem quina era.
0: I cada setmana diem, no patiu, la setmana vinent la tindrem.
1: Però no me'n recordo quina és.
13: No
1: quina
13: seria l'horòscop?
0: No.
1: Sí, porto.
0: Era una idea xula, però és que jo no la recordo.
12: Té una senzilla solució, que és escoltar els programes que hem fet.
1: Ah, clar, s'ha de tirar enrere la hemeroteca.
0: Menys mal que el tio de producció té dos dits de front.
1: Escolta,
0: i un pam també,
1: Amadeu, encara no és el moment, queda uns minuts, però acabo de descobrir que el guió a l'horòscop no està imprès. Ha hagut un problema d'horòscop.
0: Se l'ha menjat.
1: No, però no et preocupis perquè porto el mòbil. Cap problema.
0: És que a més, ara fa, clar, és que l'Edu fa temps que
1: no
0: passa per aquí.
1: Tampoc.
0: És que la secció de l'horosc només és l'horosc de la Pilar. No interessa a nosaltres. No interessen.
1: Bueno, a veure, jo porto més, que si algú més jo li llegeixo. Abans d'arribar a l'horòscop, deixa'm expressar una altra queixa.
0: Expressa't.
1: Una altra queixa, d'alguna manera. Suposo que tots...
0: Bueno, conqueridor.
1: El conqueridor, atenció.
0: Sí, sí,
1: tots heu rebut milions de S-alert, no? Aquests dies.
0: Sí, avisos de precaució.
1: Jo puc dir que estic una mica fart de rebre S-alert?
0: Què dius ara?
1: Sí, però, moment, no estic fart de rebre l'avís, sinó que si a Catalunya tenim... Uh-huh.
0: Mira, ja està. Per què deies res? Mira, ja està.
1: Si tenim Proficat, Infocat, Inuncat, Gasacat, Bombercat, els cats...
5: Aigües de Barcelona.
1: Aiguacat també tenim. Aiguacat. Per què en lloc de dir-se S-alert no es diu Cat Alert?
0: Yeah.
1: Cat Alert! Senyor Salvador Illa, sisplau, Cat Alert, no S-alert. Què és això?
12: Ho tenia allà davant. O sigui, clar, és que està, Cat Alert.
1: Tu dius, no, és que el Proci és. No és Proci és Proficat. Què és el Proficat?
10: Ei, també tenim el Cat.
1: Hombre, el Cat, mira el Cat. Sí? Si tenim el Cat, també.
10: Cat,
0: saps que vam entrevistar el Cat aquí?
12: Cert.
0: Del Barça,
1: A la persona que estava dintre del Cat.
13: No pot ser, si és...
0: No, el tipus que... L'ànima.
13: O la tipa.
0: No.
1: Era una... que casualment tenia la veu molt semblant a l'expert d'avui. Casualment, eh?
0: I quan has trucat al teu metge, també sí. De vegades em recorda la veu d'aquest tipus. Sí. I un
12: I
0: cop que
12: va...
0: No, i a l'aviador. Un cop també, sí. Un, no sé què era, un pilot d'avió, que era? No.
1: Jo he trucat un pilot d'avió.
0: No?
1: Segur, no. Seria una transacció.
0: Ja, no sé.
1: La boda viatgera millor era...
0: No ho sé, però tenia la veu també
1: de l'Humbert
0: aquest, o no sé com li deia.
1: Escolta, que queda poc, però necessito dir això també perquè... Sí. Bueno, jo,
0: no t'ho quedis per tu, sí. Deixa-ho anar, deixa-ho
1: mira,
0: anar.
1: Quan arriba aquest punt de l'any,
0: sí.
1: Jo entro amb el que començo a anomenar, o ja fa uns anys que anomeno, alerta calçotets. Què passa? Jo rebo els regals...
0: Alerta sí. Calçotets?
1: Sí, perquè jo rebo els regals... El regal, hi ha un home sí. De 52 anys, quin regal rep al Nadal? Calçotets? Sí,
0: mitjons, també.
1: Què passa? Sí. Que quan arriba el gener, la rei, estan perfectes. Mm. Però clar, va passant el temps, i quan arriba ara, jo estic ja...
12: Dados.
1: Dados és poco.
0: Dados, clar.
1: Aleshores, jo estic una temporada... Claro, dados, no entremos en los... No, no,
12: sí, sí, ja,
1: dejémoslo en dados.
0: Però, aleshores, el missatge quin és?
1: El missatge és que no sé exactament què fer, perquè, clar, si jo ara renovo la flota de...
0: Sí, sí, flota.
1: Què em regalaran? A mi, no em regalaran... No vull mocadors, no, tot això no vull. Aleshores, yeah. No o sigui, sé si faig bé amb esperar-me, aguantar com pugui.
0: Jo faria l'esforç.
1: Aguantar com pugui.
0: Jo faria l'esforç, sí.
1: Però és que no sé si aguantar com pugui, perquè hi ha alguns que... Tela, eh?
12: També.
1: Hi ha alguns que...
12: Els calçotets i els mitjons són algo que t'han de regalar.
0: Ara saps que m'ha vingut a la memòria? Perquè aquí ho fem, això, de que ens anem d'una cosa a l'altra i ens quedem igual.
12: Sí?
0: Que li vaig preguntar a la Pilar, has vist la sèrie Genesis? Que és... Doncs ara ja la podràs veure a Netflix.
14: Per, a nivell mundial. Sí, a nivell mundial.
0: Sí. Concepte.
14: El concepte d'aquest...
0: No és un plat, és un concepte.
14: És un concepte a nivell mundial.
0: Sí, sí, sí.
14: A veure com em tradueixen en verdad.
1: Ferran, ara,
14: tot,
1: sí. Això de la Bully Foundation... Què? És que no sé què és.
14: El què?
0: Però si no ho sap ni ell.
1: Clar,
0: això és fer, no? Això és anar a fer mal, perquè saps perfectament que ni ell ho sap. No hauries de preguntar.
14: És lo que tenim allà, no? El museu. No és el museu. No és el museu.
1: El meu pare, que ens, sí. El seu sigui, va haver-hi un any que va anar de vacances a Roses, i ell em deia, sí, sí, trucaré per anar al Bully. I jo li deia, però pare... Yeah. Que hi ha cua de 2 anys. I ell en reia i em deia, no, jo aniré.
0: Com si no hi pogués... Pues sí, ara mateix, mira.
1: Se'n fotia de mi. No va, òbviament no va anar, però no, el tio reia.
12: Pots anar. Una altra cosa és que...
1: Clar, home, si ja fins a la porta pots arribar.
0: A veure,
1: clar.
0: Per anar-hi...
1: Però l'home reia. I, però,
12: dir, una cosa és sopar o dinar i una altra cosa és anar-hi.
1: Clar.
12: Potser el teu pare feia una passejada, arribava fins
0: allà... Esteu tots els que esteu aquí.
1: Sí.
0: Esteu convidades i convidats al Bulli.
1: Bravo!
12: Vinga. Paga la
0: Madeu. Pago jo, el Bulli.
1: Un moment.
12: Però no hi ha alguna Tarragona de tapes o... No?
0: Jo diria que no.
12: No va obrir un altre restaurant o...
1: El Germà?
12: Sí.
0: Ah, no, però sí. Això és una altra cosa. Però... Això són tapes. I, sí. I, no, i, per cert, molt maco i tot molt endreçat i molt correcte.
1: Bueno, ara sí... Ara
0: sí, només faltaria.
1: Amb Madeu, anem a temes importants.
0: Sí, va.
1: Arriba
0: va.
1: El moment de l'horòscop.
12: Si no podem anar a Calvitos, sí, ja està.
0: També.
1: Anem a, sisplau, horòscop.
12: Que convalida.
0: Va.
1: Aquesta secció és hereva teva. Va,
12: sí.
1: Totalment.
12: Total inventada.
1: El que passa és que avui...
12: Mai s'ha fet a la ràdio.
1: Avui, sí, però aquest no s'ha fet mai. Avui porto l'horòscop racional. La setmana passada vam fer horòscop passional, que era...
0: Sí,
1: avui és racional. Vale? Bessons.
0: Ah, Bessons, no, però si ella no és Bessons.
1: Ah, Balança.
0: Bessons sóc jo.
1: Ah, perdó.
0: Bessons sóc jo.
1: Balança. Vinga, l'anàlisi... Atenció, eh? L'anàlisi de les dades astrals preveu una jornada d'alta activitat lògica on la teva ment funcionarà com un processador d'última generació. Atenció, eh? Estat de la teva unitat de central de processament.
0: Clar. Tu ho entens.
1: Ara va dir.
0: Més o menys.
12: Ho has de captar.
1: Tindràs una facilitat excepcional per connectar idees desconnectades i trobar patrons on els altres només veuen caos.
12: Connectar idees desconnectades.
0: Jo, vols que t'ho digui?
5: Sí, m'agrada molt connectar. Normalment jo...
0: M'ha agradat com ho ha explicat, però no he entès res.
1: Vale, espera, ara...
0: No.
1: Espera, que acabo. Pilar, les teves decisions de demà... Això sempre... No sé per què és de demà.
5: Demà,
1: si hauria de ser avui.
5: Demà. Vale.
1: Estaran pràcticament... Ah, clar, per què? Vale, ja sé per què. És avui. Perquè això ho vaig de preguntar ahir.
5: Ah,
1: i és d'avui. Això és avui.
5: Avui, les decisions d'avui.
1: Les teves decisions d'avui estaran pràcticament lliures de sentimentalismes.
5: Sí.
1: Això et donarà un avantatge estratègic enorme, però recorda activar un filtre de cortesia si has de comunicar veritats incòmodes.
0: El que hauries de trobar és alguna cosa lliure d'impostos. No, perquè has dit lliures de...
1: No, però és racional, això és racional.
0: Ah, val.
1: Tu, Edu, què ets?
12: Taura.
0: Sí. Va, deixa-la anar.
1: Diu, veus, demà divendres 9 d'octubre, o sigui, avui, 9 d'octubre...
0: Demà sí. Estrena xou, compta amb això, escolteu-me.
1: Mira, l'energia astral activarà un estat mental altament analític i penetrant per al teu signe, que era?
12: Taura.
0: Penetrant, sobretot.
1: Convertint la intuïció en una capacitat gairebé detectivesta per detectar incongruències i errors.
0: Carai. Hosti, ara ho ha clavat, eh?
12: Fixa't,
1: tu què ets?
5: Amadeu, tu què ets?
12: Escorpí.
0: No, Géminis.
1: És igual, digues, si...
0: Géminis.
1: Ara m'ha marxat.
0: Bessons.
1: Vale. La teva ment de foc demà necessitarà canalitzar el seu... O sigui, avui, el teu optimisme natural a través d'un sedàs estrictament lògic i analític.
0: Jo no sé on vas a buscar aquests horòscops, però això és massa enrebuscat. Ja t'ho dic ara.
12: És racional.
0: Escolteu.
1: És racional.
0: Escolteu, hem de baixar persiana,
1: Solament voleu.
0: Escolteu-me amb atenció, sisplau, perquè jo avui voldria celebrar una mica els 25 anys doncs, de la carrera humorística de l'Edu Mutante i voldria que ens tornés a recordar què passarà demà.
12: Doncs que estarem al Cafè Teatre Llantiol a quarts de 10 amb aquest espectacle 25 anys de carretera i humor.
0: I són 25 anys.
12: Les entrades a la web del teatre, llantiol.com.
0: Vinga.
12: I a l'acabar, doncs, us acompanyem al metro.
0: Sobretot. No, perquè fa por.
5: Si és necessari.
0: I pots passar per casa de la Pilar, perquè és el Raval.
12: Sí,
5: a més... T'acomplido a una...
1: Agua mineral.
0: Sí,
5: a una agua mineral.
0: Alguna coseta, picar alguna coseta, el que sigui. Vale? Molt bé. Edu Mutante, moltes gràcies per tornar de
12: sempre
0: tant en tant.
12: Sempre presents amb les meves oracions.
0: Així mateix, gràcies. Esperem que sigui així, però que siguin oracions, sí. Ja m'entens en quina direcció, sí, no ho fotem.
12: No,
0: moltes gràcies, Edu.
12: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Apa, adéu!
0: Josep Maria, Pilar. Pilar, per molts anys dilluns.
1: Molt bé.
0: Que serà el Pilar.
5: Home, clar, el Sant... El meu
0: sí,
5: Sant.
0: Clar, el Santa Pilar. Santa Pilar. Ah, no, la Santa Pilar.
1: No.
0: Mare de Déu del Pilar. No ho fotem. No. Vale, molt bé, si no us fa res, ens ajudeu a baixar la persiana. Estimades i estimats, tornem dimarts. Que us vagi molt bé aquest cap de setmana fantàstic tan llarg i que el gaudiu doncs, com pugueu o com vulgueu i en qui vulgueu, sobretot això. Àngel, et sembla si baixem la persiana?
12: Amb força.
0: Sí, ens voleu ajudar? És que avui és molt gran aquesta
1: persiana. Mira, una mica de greix.
0: Un per aquí, l'altre per allà.
1: Va,
0: a la de tres, eh? Una, dues i tres.
1: Ara.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Dèiem que avui coneixeríem en aquesta primera part del programa a una comunitat, a un projecte que ha nascut a Sant Boi i es diu Almas de Luz Azul, i que aquesta entrevista pren el relleu d'una altra entrevista que fèiem el passat mes de juliol, quan parlàvem del projecte engegat per l'Ajuntament de Sant Boi, Piscina Relaxada. Recordeu que era per a nens i nenes amb neurodiversitat i es tractava de passar-s'ho bé els dissabtes del mes de juliol a partir de les 8 del vespre a la piscina de la muntanyeta. Avui coneixerem més de prop aquest projecte, Almas de Luz Azul, que neix per acompanyar a les famílies per fer que se sentin una miqueta menys soles. Això és el que elles ens volen explicar, però ho volem escoltar en primera persona. I per això hem tornat a convidar a l'Eva Domínguez, que és la mare de l'Héctor, de 3 anys. Què tal, Eva?
2: Bon dia. Bon dia a tots, a totes, i moltes gràcies, Mònica, gràcies per donar-nos aquest espai.
1: Gràcies a vosaltres per venir, per voler compartir aquesta estoneta. També tenim a la Xènia García, que és la mare del Julio, que té 3 anys, i que és l'autora de dos llibres dels quals parlarem avui també, Donde nace el alma azul i Donde el mundo va despacio. Xènia, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I benvinguda també al Dies de
3: Ràdio.
1: Moltes
3: gràcies, Mònica.
1: I també tenim... no escolto res... Ara sí. I també tenim a la Pepi Barragán, que és la mare de dues nenes, la Cèlia i la Laura, i amb ella també parlarem d'un projecte perquè és la fundadora de Tecela. Què tal, Pepi? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom i moltes gràcies, Mònica, i a tots per dar-nos lugar aquí com vosaltres.
1: La ràdio, i la ràdio Sant Boi, com diuen els crius, la ràdio Sant Boi, és de tothom i per tothom. Per tant, això de gràcies, jo us ho agraeixo, però igual que altres santboians i santboianes o veïns del Baix Llobregat, perquè algú de vosaltres no viu a Sant Boi, doncs us escoltarem perquè també és, evidentment, la vostra ràdio i la ràdio dels vostres fills i filles. Per tant, endavant. Estem esperant també que s'incorporin a aquesta conversa la mare de dos nens, en aquesta ocasió d'un nen i una nena, del Diego i l'Anna, que és la Pilar García, que ve de Castelldefels i que és la directora de l'associació ISTEA. Esperem que en uns minutets s'incorpori també en aquesta conversa. Almas de Luz Azul. Que bonic aquest nom.
2: Molt bonic.
1: I quantes coses volen dir, Eva? Oi que sí? En poques paraules vol dir moltes coses, oi?
2: Si me permitís, voy a hablar en castellano.
1: Com vulguis.
2: ¿Vale? Porque esto, para explicar lo que es Almas de Luz Azul, como ha dicho Pepi esta mañana, se ha de explicar desde el alma, porque no tiene un significado, y para hablar desde el alma, pues prefiero hablar en castellano. Creo que mis compañeras también,
1: sí,
2: también
1: andaban, están de acuerdo conmigo. Andaban, con vulgueu, somi.
2: Bueno, Almas de Luz Azul sale de una idea mía cuando yo recibo el diagnóstico de Héctor, enero del 2025, se me ocurre crear una página de Instagram, Almas de Luz Azul. Mi amiga Xenia, mi compañera del alma, me dice: quiero ayudarte en este proyecto, pero quiero que sea más grande. Dije: pues venga. Y no sé lo que hemos hecho, pero creo que hemos hecho una comunidad muy bonita, muy muy bonita.
1: Una comunitat que, per cert, mentre ens escolteu a través de la ràdio, a través del podcast o a través d'internet, radiosantboi.cat, podreu també anar tafanejant almasdeluzazul.com, que és la pàgina que han elaborat, sí, que és una meravella, Xènia, que és molt fàcil, molt intuïtiva, i que allà podeu trobar més molts recursos i, sí, molt d'aquest, Xènia, acompanyament, perquè segurament
3: sí,
1: és la paraula, no? Aquest no està sol, no està sola.
3: Sí, yo lo que pienso es que al final todos, estemos en la situación en la que estemos, todos necesitamos o nos tendríamos que dejar ayudar. y la página nace para eso, porque hay personas que tienen el diagnóstico y no saben qué hacer. Entonces, pues que puedan buscar y puedan encontrar. Y rápido, que no sea algo difícil. Porque hay momentos en los que te pones a buscar y se te cae el mundo encima porque tampoco encuentras nada. Y la página nació para eso, los recursos también están, han nacido para eso, para poder, bueno, tenemos aquí unos recursos, por ejemplo, uno es Conoce a mi Peque, que es para cuando, por ejemplo,

0: ja no per tota la gent que està ara, que vol ser emprenedora, que no ho sap, que té dubtes, que se sent sola, com per les generacions que venen, de dir, és que tinc moltes possibilitats. Mm-hmm. I estem coneixent gent meravellosa, amb unes històries darrere molt sobtants, professions que deies, mare mia, però si això... jo només ho veia a les pel·lícules, i existeixen dones que estan desenvolupant aquests negocis, aquestes professions, i que bonic poder donar visibilitat i explicar-lo, no?
1: I la Paula?
2: Hola, bueno, yo soy segunda generación, entonces he visto a mi madre desde siempre ser una mujer fuerte y tirar para adelante ella sola, y encontrar mujeres que hacen lo que yo llevo viendo toda la vida, pues la verdad es que me da como un poco de decir, jo, esto lo puedo hacer yo, lo podemos hacer todas, y bueno, es una pasada el grupo que tenemos, que es que son mujeres geniales, ¿saben?
1: Doncs avui estem coneixent aquesta nova entitat a Sant Boi que es diu Origen Emprendre en Femení. Vanessa Canteros la presenta. Vanessa, el que voleu és que això no es quedi aquí i que sigui petit, voleu que sigui una associació molt gran, no només d'abast local, inclús comarcal, català, inclús de fora de Catalunya. Esteu obertes a qualsevol perfil?
3: Sí, sí, sí, la veritat és sí, perquè ens agrada pensar, no?, en gran. Jo crec que la idea d'Origen és disfrutar també, i cada una de nosaltres tenim històries al darrere que són molt diferents, però els inicis són molt... Bueno, tenim moltes coses en comú. Uh-huh. I parles amb una altra dona que ha començat a emprendre i li passa el mateix, no? I volem estar al costat de qualsevol persona que ens necessiti. Uh-huh. Això és... realment és el nostre desig. Llavors, podrà ser tot lo gran que puguin fer totes nosaltres, perquè volem acompanyar qualsevol persona, a qualsevol dona que senti, no?, que Origen és el seu lloc.
1: De qualsevol lloc i de qualsevol edat, que d'aquí està la riquesa, perquè en aquesta taula ja estem veient diferents edats, i jo crec que el que voleu, el que perseguiu, també la resta de la Junta Directiva, doncs cadascú té la seva edat, i és el que voleu, no? La riquesa està en això, en el que es podeu complementar a dones, persones de diferents edats, en diferents recorreguts, no?
3: Sí, tal qual, perquè, mira, és que ara mateix tenim aquesta casuística, no? Nerea fa, pues, això un mes que és emprenedora, però bueno, porta amb mi moltíssims anys, és també la creadora de moltíssimes coses, encara que s'hagi ara animat, no?, a donar el pas, però mira, l'altre dia la meva neboda, a la seva classe, parlava a la seva profe de la seva mare, no? Era com, i això és el que realment volem, no? Donar visibilitat i donar suport, i l'edat no té que ser un límit. Pot ser emprenedora amb quasi l'adolescència. Bueno, de fet, tenim adolescents amb projectes molt xulos aquí a Sant Boi, també,
1: sí,
3: a la ciutat.
1: Amb el Talent Factory, i tant, això, del Sant Boi Talent. Sí.
3: I que, bueno, que tenen idees, tenen ganes, i per què no? I també tenim a dones. La meva mare l'altre dia em deia, a mi és que jo voldria emprendre ara, o sigui que per què no, no? I donar visibilitat a tots aquests projectes, i sobretot també sense idealitzar l'emprenedoria. No és ideal, és dura, per això volem acompanyar aquestes dones, perquè és possible, però amb direcció arribes avant. Llavors volem que ser aquesta direcció.
1: Doncs avui estem coneixent aquesta nova entitat santboiana, Origen Emprendre en Femení. Si voleu més informació, doncs tenen una pàgina web que és origenemprenderenfemenino.com, que hi ha un número de telèfon que és el 687 80 49 83, i també un email per si hi ha alguna persona, doncs, que directament us vol escriure, info@origenemprenderenfemenino.com. Voleu que sigui molt gran, voleu que arribi a tothom, i podem dir, Marta, que també és en femení, però que no descarteu que algun emprenedor home vulgui afegir-se a aquesta iniciativa, oi?
4: Sí, bueno, aquesta és una de les converses que hem tingut, i al final, quan parlem d'emprendre en femení, com deia abans, o liderar en femení, és una altra manera de fer. Sí que és veritat que l'enfoc femení ens porta a ser un grup de dones,
1: sí,
4: perquè hi ha un, com dèiem ara, no?, el nas sola és algo que està passant

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Doncs després de conèixer les estrenes cinematogràfiques, les pel·lícules que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi a partir d'avui divendres, com és habitual i com cada 7 dies també connectem amb el nostre crític de capçalera. Jaume Vidal, què tal? Molt bon dia, bon divendres.
1: Molt bon divendres, bon dia a tothom i som-hi, anem a destacar aquestes 6 pel·lícules, més la que he vist d'estrena, no?
0: Sí.
1: Que anirà molt bé per estar assabentats de què és el que podem anar fent, no?
0: Doncs som-hi, comencem i ja tenim la banda sonora de la primera de les pel·lícules que ens vols comentar, preparada, que és aquesta. Doncs som-hi, perquè és Greystock, oi?
1: Sí, Greystock, la llegenda de Tarzan. Aquesta és la pel·lícula. A més, és una pel·lícula que no cal pensar, doncs, en cinema americà, sinó que bé, està feta, doncs, aquí als països, o sigui, a Anglaterra, a la Gran Bretanya, i la veritat és que, bueno, una de les lloances que tinc en el paper que més o menys em serveix de guia és que, bueno, que això també s'hi coneix, no?, i que són molt més rigorosos. A veure, jo el que sí que puc dir és que hi ha moltes pel·lícules americanes que m'agraden molt perquè no tenen res d'americà, no tenen res de senzilles, sinó que són molt complexes, no? Però la veritat és que quan agafem una cosa, un tema, com per exemple pot ser un Tarzan, que va ser en el seu moment, doncs, tot una descoberta de l'home sense cap mena de deute, de deutes, sinó que tot el contrari, vull dir que ell sempre anava a favor de tothom, doncs la veritat, llavors això els britànics ho han, en aquesta pel·lícula ho han fet molt interessant, perquè el que pretenen és fer viure com a contrast en el mateix Tarzan, doncs en la vida, vaja, vull dir, en el reialme, no?
0: Sí, vull dir, fora del seu hàbitat habitual, on estava, on va estar 20 anys, perquè resulta que aquest home, el Christopher Lambert, és com si hagués viscut 20 anys allà, no?, a la selva.
1: Mm? Sí, sí, sí.
0: I el retornen a la ciutat, que de fet és, és on ell havia d'haver nascut.
1: I el que probablement és més interessant de la pel·lícula és de la manera que acaba, oi? Bueno, que ja ha descobert com és allò i llavors se'n torna cap allà.
0: Se'n torna perquè, clar, ell considera que casa seva realment és l'altre lloc, no la ciutat, no?
1: Això mateix, la ciutat i tot el refinament que es viu a la ciutat, i això no vol dir que sigui avorrit, com enfadaríem a més de 4 que viuen, doncs, així, no?, de festa en festa i de tal, no? I llavors la veritat és que a mi el que em va agradar més, a més, vull dir, és que està molt ben feta, el realitzador de la pel·lícula, que és el senyor Hugh Hudson, és el que va fer també allò o sigui, aquella pel·lícula de corredors en les meravelloses escoles que han tingut sempre, doncs, a Anglaterra i en els seus punts, no? I això, doncs, també es nota. La pel·lícula és d'una consistència extraordinària a nivell d'això, de contingut, imatge i narrativa, vull dir, molt, molt interessant.
0: Amb el Christopher Lambert com a paper principal i l'Andy McDowell aquí també, que l'acompanya entre els principals protagonistes d'aquesta pel·lícula. Greystock,
1: una de les pel·lícules que recomano avui, perquè la veritat és d'aquelles que, bueno, que fan afició, vull dir, perquè es veu molt bé, tot i que hi pot haver algun moment que aquí els crítics que llegeixo també, doncs, diuen que potser hi ha una mica d'aturada allà, que és quan ja està allà vivint en el Gran Castell, no? I llavors, doncs, potser sí que llavors és necessari que tot sigui molt més potent i molt més creïble, no? I això, doncs, la veritat ho aconsegueix el realitzador de la pel·lícula. Pel·lícula molt destacada, molt, jo diria, de les bones, sense arribar a ser allò que anomenem moltes vegades cinema d'autor, o sigui, amb una profunditat extraordinària que a partir de la pel·lícula que parlarem ara, que és Crits de passió, doncs probablement aquí sí que hem de destacar, perquè bueno, el tema de Crits de passió és doncs els grecs, i com que últimament també hem estat veient doncs l'Odissea, i això s'ha posat a moda d'una manera tremenda, jo diria tremenda, perquè ha superat doncs clarament el mateix Spider-Man, oi? Doncs la veritat és que aquests temes tan durs, tan rebuscats i que en definitiva parla de les grans passions que tenim els humans, doncs també és una pel·lícula d'autor.
0: Doncs som-hi, marxem de l'any 1984, dèiem, sí. Greystock al 1978, Gritos de Passión.
1: Això mateix. Una pel·lícula dirigida per Jules Dassin, amb l'interpretació de Melina Mercury, la Ellen Burstyn, que són dues actrius extraordinàries, i llavors també Andrés Boutsinas i Despo Diamantani. Bé, doncs jo voldria destacar d'aquesta pel·lícula l'intent per part de l'autor de modernitzar el Jules Dassin el seu estil cinematogràfic amb homenatges tant a Berman com al mateix Bertolucci. A Berman de la pel·lícula Persona, que és una pel·lícula molt sèria i molt ben estudiada, excessivament retratada potser, però que semblen més retrats que no pas imatges en moviments, i després l'Últim Tango a París, que és la pel·lícula d'Alberto Luxi, que val a dir-ho, vull dir, per la meva part, un dia d'aquests en parlarem també, és una de les bones pel·lícules que, curiosament, en el moment que es va estrenar, que aquí no la van deixar estrenar, doncs molta gent feia safaris, per dir-ho d'una manera.
0: Excursions.
1: Això, feia excursions. Sí. I anava a veure aquesta pel·lícula aquí a França, no? Sí. I llavors, doncs, la veritat és que quan va entrar aquí i la vaig veure, vaig dir, home, sí, que té tota una part que podríem considerar fins i tot morbosa, no? Però la veritat és que el que és la pel·lícula és que parla d'Eros i Tanatos, o sigui, en definitiva, de la vida i la mort, del sexe, i també de la mateixa mort, al cap i a la fi, no? Jo la veritat és que la vaig trobar molt, molt potent. Bertolucci no m'ha decepcionat mai, sempre ha tingut, doncs, una capacitat extraordinària, i llavors, doncs, el destaco. I aquí és on estem, ara, amb Crits de passió, pel·lícula que molt seriosa, res de passar-s'ho bé com en Greystock, perquè en Greystock acabes passant-ho molt bé, no?
0: Sí, és una pel·lícula d'aventures, realment.
1: Això mateix, sí, d'aventures. Sí, sí. I a través d'això, de tragèdia, de passions, de tal, però que al cap i a la fi, doncs no deixa de ser part de tota aquesta cultura grega, no?, que en el seu moment, ja veus tu si fa anys d'això, doncs va tenir, doncs, un èxit extraordinari, precisament per al seu rigor i la seva capacitat de sintonitzar amb els humans, encara que fos des del punt de vista més negatiu, no? Molt interessant, també.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
0: passem. Gritos de Passión, any 1978. I ara passem 78.
1: A... Sí. Passem al 81, ara. Aquesta és Fuego en el Cuerpo.
0: Fuego en el Cuerpo, Cuerpos Ardientes, o Bodyhead. La traducció, sí. Marxem a aquest any, no?, amb Kathleen Turner i William Hart com a principals protagonistes.
1: Això mateix. La Kathleen Turner, que és curiós com va desaparèixer aquesta actriu,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, de protagonitzar realment moltes pel·lícules en aquella època, als anys 80.
1: Que són molt interessants, i tant que sí.
0: Sí, sí, sí.
1: I el William Hart, no, aquest no va desaparèixer, aquest és d'allò. Bé, Laura Stern és un precedent de la factoria Lucas Films i guionista de títols tan taquillers com, per exemple, L'Imperio Contraataca i En busca de l'Arca Perdida, no? Però que s'obstinava amb la seva òpera prima en aquesta pel·lícula, doncs, a parlar sobre personatges que veritablement tenien una història potser petita, el que se'n diria a la petita ciutat, però que en el fons no deixava de ser doncs, aquest apassionament també que parlàvem amb la pel·lícula anterior, però en aquest cas més gangsteril, o sigui, més com organitzats com estaven, doncs, com estaven els protagonistes de la pel·lícula aquesta. Juga amb aquests elements tan clàssics, donant-los una aparença de novetat, la força de la fotografia i de la il·luminació, tons vermells...
0: I la calor, tot emulant a un estiu amb unes molt altes temperatures, que podia, per exemple, ser el que acabem de passar.
1: Sí, estic d'acord. Amb unes altes temperatures, vaja, que aquest estiu això ha estat absolutament recurrent, i tant que sí. Molt bé, doncs bueno, aquest també és un altre de realitzador que a mi la veritat és que sempre em va interessar veure les seves pel·lícules, i aquesta de Fuego en el Cuerpo és molt apassionada, és molt interessant, vaja, que hem de tenir aquest goig de tornar-la a veure, perquè no ens defraudarà de cap manera, És un autor americà, això no hi ha dubte, però que té, doncs, totes aquestes virtuts, el que esmentava, d'haver fet l'Imperio Contraataca i d'haver fet aquesta pel·lícula, com hem esmentat, Fuego en el Cuerpo. I, si et sembla, podríem arribar a entrar ja dins el camp d'un cinema també més proper, més nostre, que és el que va fer el senyor Federico Fellini.
0: Sí, que ho he hagut de mirar dues vegades perquè no recordava que aquesta pel·lícula, que es basa en la història de Ginger Rogers i Fred Astaire, l'havia dirigit a un Fellini. Ginger i Fred, oi?
1: Ginger i Fred, sí senyor. És una pel·lícula del 85 i la veritat és que jo crec que és d'aquelles pel·lícules amb la interpretació de Julieta Messina i Marcello Mastroianni que difícilment és oblidable, potser perquè recordem molt doncs el Fred Astaire
0: Ginger Rogers.
1: Bueno, la Sitcheris també, déu-n'hi-do, després. I llavors la veritat és que veure aquesta pel·lícula, doncs, no sé, jo penso que el Fellini aquí ens va mostrar aquesta senzillesa de comprensió humana que tenia, i la té en gairebé tots els seus films, però aquí, des d'aquest punt de vista d'un homenatge doncs, a un referent cinematogràfic que veritablement doncs, ja els teníem incorporats en el nostre pensament d'una manera joiosa, diria jo, no? Que quan ho recordàvem i quan vèiem, o quan veiem ara també, ara no tant, no es passen tant aquestes pel·lícules, però la veritat és que gaudíem molt d'aquest parell d'actors tan interessants, no? Després ja va venir tot allò de això cantant sota la fluja, tot allò amb la Sitcheris, com deien, i el Jean Kelly, que encara ho va alimentar més el valor que feien aquests, Jo crec que això també és bàsic. Doncs bé, Ginger i Fred, des del punt de vista d'un autor de cinema d'aquells que no hi ha cap dubte que sempre ha tingut aquesta categoria, doncs la veritat és que també és una joia extraordinària poder-la veure doncs d'una manera que, bueno, que ens proporcionarà doncs aquest goig d'admirar, per una banda, doncs aquella actriu i aquell actor, i per l'altra, doncs, admirar doncs el senyor Fellini de la manera que va fer aquest homenatge.
0: Ginger i Fred, recordem que és la història d'aquests dos ballarins que han d'imitar o han de fer un dels balls que va protagonitzar en el seu moment Ginger Rogers i Fred Astaire.
1: Sí, senyor. Aquesta és la pel·lícula.
0: Doncs Ginger i Fred, aquesta és una altra de les propostes que ens recomana el Jaume.
1: Molt bé.
0: Som-hi, què més?
1: Tenim una altra pel·lícula, que aquesta ja... Bueno, aquesta sí que és molt seriosa, no? És la pel·lícula Gandhi. És sobre la vida d'aquest home que, per molt que després hagin pogut llegir sobre la seva personalitat i sobretot les seves constants polítiques i el dubte que van arribar a generar, que sí, que això és cert, i és cert perquè ho hem llegit d'una manera rigorosa. El que també és cert és que la pel·lícula el que planteja una de les etapes més interessants del que representa una resistència a una colonització, no? I llavors aquesta resistència doncs és doncs això, no? Com ens fem amos de la sal i tirem del pal dret doncs fins a aconseguir que els britànics marxin doncs de la Índia, no? La veritat és que és una pel·lícula que jo me la miro amb molta devoció, perquè a mi sempre m'ha desagradat la imposició d'una cultura sobre l'altra, no? I llavors, doncs, aquí en aquesta pel·lícula Gandhi, doncs està reflectida d'una manera que podem quedar-nos amb tota la part més dolça i més amable que pot tenir aquest tipus de resistència en la qual la violència no està pas de part del que protesta, sinó tot el contrari, no? La violència ve des de l'altra banda.
0: Recordem que Gandhi va ser interpretat d'una manera excel·lent per el Ben Kingsley, que aquesta pel·lícula Gandhi explica la història de Mahatma Gandhi, però també de tot aquest moviment d'independència indi i a més un homenatge també a aquest defensor de la no violència. Una gran pel·lícula, any 82, que va obtenir 11 nominacions als Oscars, guanyant finalment 8 Oscars. És una de les pel·lícules, segur, de la història del cinema amb més premis Oscars, entre els quals el de millor pel·lícula, millor director, millor actor, a Ben Kingsley, entre molts altres. Aquests 8 premis Oscars que va aconseguir. Gandhi.
1: I sobretot no oblidar que és una pel·lícula que va durar 188 minuts.
0: Mira, ara mateix em faltava afegir això, segurament sí, de l'època, dels anys 80, no. De les més llargues. Ara ho veiem més o menys normal, perquè ara les pel·lícules realment són llargues,
1: Però no, són, no totes ho són, però n'hi ha algunes
0: que sí. Però n'hi ha moltes i molt llargues, sí. Però aquesta de l'època dels 80 segurament va ser de les més llargues,
1: Sí.
0: 188
1: sí,
0: minuts.
1: Sí, sí, sí. Era un goig, per això, en aquells moments que una hora i mitja i fora i de cop i volta tenir 3 hores de durada i veure el desenvolupament que planteja aquesta pel·lícula sobre un personatge i la seva vivència va ser realment extraordinària. Richard Attenborough el va dirigir, i aquest també va ser un realitzador que, sense potser arribar a la categoria d'autor, doncs va tenir doncs un pes molt important en el camp del que és les grans filmografies amb els grans temes i tot això. Molt interessant.
0: Molt interessant aquesta biografia de Mahatma Gandhi, aquesta pel·lícula Gandhi, que avui també el Jaume ens recomana, i una banda sonora que és aquesta.

0: Doncs som-hi, perquè encara ens queda una, no?, de les pel·lícules a recomanar d'aquestes, doncs, de la història del cinema, i una altra com a novetat. Som-hi, Jaume.
1: Sí, mira, jo aquesta última és una pel·lícula que l'he triat també perquè l'altre dia vaig estar veient un único testimonio, que
0: sí,
1: és de Peter Weir.
0: Sí, la vam comentar.
1: Amb els avis, sí, i tot això.
0: Sí.
1: I avui he volgut triar aquesta perquè també és una pel·lícula molt interessant que parla del naixement de l'amistat entre dos nois australians, atletes, tots dos que coincideixen en una mateixa carrera i que a partir d'aquest moment estableixen uns lligams i una convivència francament estimable. Em va agradar molt també aquesta pel·lícula. Llavors també vaig pensar, dic, home, seguint el senyor Peter Weir com a aspecte natural i bo, que sa això sempre quan són bons realitzadors, doncs la veritat és que és una molt bona cosa. Molt interessant també Gallipoli, vull dir, en el moment que la pugueu veure, que aquesta sí que normalment la repeteixen i la van fent, doncs la podeu veure d'una manera molt estimable. És els actors de la pel·lícula, perdó que m'ho deixava això.
0: Sí, el tinc aquí, Mel Gibson i Mark Lee, com a principals protagonistes d'aquesta pel·lícula Gallipoli de l'any 81.
1: Val. Molt bé, doncs avui ens hem dedicat en els anys 80, com hem pogut veure, i això no deixa de ser interessant.
0: Aquesta que sona és la banda sonora, mira, de Gallipoli.
1: Sí, sí, però...
0: Escoltem.

0: Doncs som-hi, Jaume, perquè ens quedava, jo crec que la vas esmentar en els últims segons de l'espai de cinema d'ara fa 7 dies, i ens va quedar pendent parlar d'El Ser Querido. Què hem de dir d'El Ser Querido que no s'hagi dit ja? Bé, nosaltres potser encara hem dit poca cosa, perquè acabem de començar pràcticament la temporada, però s'han dit coses molt, molt, molt positives d'aquesta pel·lícula, dels seus protagonistes, de Javier Bardem i Vicky Luengo, i també de l'èxit a la taquilla, també a Sant Boi, perquè ens va confirmar el Vilella ara fa 7 dies, que també a Sant Boi, juntament doncs, amb altres pel·lícules com Spider-Man, com La Odissea, com Cronos, però també El Ser Querido, doncs han tingut,
1: també ha tingut el seu èxit.
0: Molt bona taquilla aquest estiu i ara aquest principi, doncs, a mes de setembre. Què hem de dir del Ser Querido?
1: Això és una bona notícia.
0: Sí,
1: perquè,
0: molt
1: esclar,
0: bona,
1: vull
0: molt
1: dir,
0: bona, sí.
1: No estem parlant només de pel·lícules de grans masses, sinó
0: això,
1: que,
0: sí,
1: que aquesta mateixa, doncs, podria semblar que és una pel·lícula petita i per un públic més aviat reduït, no? I en canvi, doncs, és tot el contrari, és una pel·lícula que entusiasma. Bueno, jo crec que una de les constants més importants, n'hi ha dues, però una d'elles és el fet de tractar un tema tan interessant com les diferències i, en definitiva, l'estima i, al cap i a la fi, l'entesa entre un pare i una filla, i sobretot la manera de fer la pel·lícula. Aquest senyor, el senyor Sorogoyen, és un senyor que ja va fer Asbestes i ens va entusiasmar precisament amb la seva forma de tirar endavant, no? D'explicar una història, vaja. I llavors allà, doncs, ja parlava del rebuig al de fora, ja, bueno, una mica de racisme, no? Allò de l'estranger, no? I tal. I aquí, del que també trobo que és molt interessant, és que parli precisament d'aquesta dificultat que moltes vegades hi pot haver entre pare i fill, i pare i filla, com és el cas de la pel·lícula.
0: Sí, el Sorogoyen, sobretot en aquestes dues que ens dius ara, Asbestes i El Ser Querido, el que li agrada és tractar això, les relacions humanes,
1: Sí, tractar exactament les relacions humanes, molt bé, sí senyor, bueno, aclarit del tot. I llavors, doncs, en aquesta pel·lícula la veritat és que surts molt satisfets, perquè la gran dificultat és extraordinària, o sigui, perdre el control del temps i de l'espai i no adonar-te del mal que arribes a fer precisament perquè no t'has empoderat d'una capacitat de raonament, o perquè no has tingut capacitat o ja no tens capacitat per afrontar les grans dificultats que pots haver creat, no? I admetre que l'error te va ser prou gros, doncs la veritat ho tracta molt bé en aquesta pel·lícula, i per mi, vaja, vull dir, si no un 10, un 9 segur, I tot el mecanisme que utilitza per explicar aquesta història també és molt interessant.
0: La connexió també entre els actors, entre Javier Bardem, sí, i Vicky Luengo, que sembla, per els documentals o reportatges que he vist, entrevistes, que va ser pràcticament immediata aquesta connexió, que en moltes ocasions no passa, no existeix, i que s'ha de forçar, però que en aquesta ocasió sembla que no, que va ser, doncs, això, una connexió molt ràpida.
1: Sí, sí.
0: Que això també després es nota a la pel·lícula.
1: Home,
0: no?
1: I tant,
0: aquesta facilitat i aquest que sembla que sigui veritat, no?
1: Sí,
0: exactament, sí. El que ens està explicant aquella pel·lícula, no?
1: Molt bé. Doncs això és el que també recomanem, una pel·lícula d'estrena, perquè, bueno, tal com vagi veient pel·lícules d'estrenes, també les anirem esmentant, lògicament, no? I, val, doncs això. Això és el que tenia a punt per avui.
0: Doncs amb El Ser Querido t'agraïm novament, doncs, aquesta col·laboració aquí a l'Espai Cinema, i animar tothom això, que vegi aquestes recomanacions, sigui a la petita pantalla quan és de recuperar una pel·lícula, o a la gran pantalla, que sempre diem que el cinema, al cinema, i evidentment els nostres, que són els cinemes Can Caselet, Jaume?
1: A la petita pantalla, en tot cas, diria que és quan ja l'has vist a la gran.
0: O potser no l'has vist, però has de recuperar aquella pel·lícula de l'any 70, no sé què.
1: Sí. Sí, a la petita llavors no se't fa tan estrany tornar-la a veure perquè ja l'has vist com calia, no? Tot i que val a dir també que l'Odissea és una pel·lícula que s'ha passat a tots els cinemes, no pas amb el format que es va fer. Sí. I això també és una altra trampa, per dir-ho d'una manera, no? Però bueno, vull dir, entenguem això. Jo penso que el cinema és una cosa de vocació i d'anar-hi, i l'altra cosa, i ja que avui hem inventat tantes coses i les tenim a mà, doncs, a dins de casa, recuperar aquestes coses, que és el que fem també nosaltres amb els comentaris, doncs val, llavors sí que té un sentit, té més bon sentit que si no l'hem vist en el natural, eh? D'acord?
0: Doncs El cert querido, amb aquesta pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, doncs arribem al final d'aquesta recomanació de pel·lícules de la setmana. Jaume, d'aquí a 7 dies més, que suposo que ja tens en cartera alguna altra pel·lícula de la que parlarem, oi?
1: Sí, n'hi ha una pila. I tant, no te'n moïnis per
0: això. No s'acaben, no?
1: No s'acaben, no? Hi ha tantes de bones com potser de dolentes.
0: Bé, confiem que hi hagi més de bones, Jaume.
1: Sí. Oh, eh? I les busques i les remenes per aquí i per allà, i les veus, les disfrutes, com ha de ser, no? I endavant. Molt bé.
0: Molt bé, doncs amb la banda sonora del Ser Querido, que ja la tenim de fons, et diem que això, que moltíssimes gràcies, i que ens tornem a escoltar en 7 dies.
1: Sí.
0: Novament per fer... Doncs aquestes recomanacions, d'acord?
1: I que siguin per molts 7 dies, i tant que sí, gràcies.
0: Clar que sí. Jaume, gràcies, bona setmana.
1: Gràcies a tu, adéu, adéu-siau. Adéu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui parlant de la futura renovació que tindrà l'Ateneu Sant Boià, del tancament i de la situació en general dels comerços de Sant Boi i veient com es presenta el cap de setmana esportiu a Sant Boi en Joc. Avui que és divendres, 9 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. Com dèiem, l'Ajuntament, mitjançant el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén, ha presentat un avantprojecte per reconvertir la façana de ciutat per construir un equipament cultural de referència amb oferta de teatre, música i oci que també contribueixi a revitalitzar el centre històric de Sant Boi. L'escoltem.
2: Veiem que des de l'estació del Carrilet fins a l'aparellada, el que limita la variant amb l'espai urbà, hi ha un munt d'oportunitats. I aquesta nova façana de ciutat volem que sigui un parc equipat, que sigui un espai lliure on hi ha equipaments i zones verdes. Està l'equipament de l'aparellada, que volem que sigui un gran equipament esportiu. Tindrem habitatges al carrer Bonaventura, Calopa, connectar tot això a l'Ateneu Sant Boià per via, per Can Torrents, pels jardins de Can Torrents i els jardins de l'Ateneu Sant Boià.
1: L'Ateneu Sant Boià, com diu José Ángel Carcelén, jugarà un paper protagonista, seguint el pla funcional acordat conjuntament un compromís electoral de l'equip de govern encarregant un pla a un equip d'arquitectura amb l'objectiu d'encabir els diferents projectes arquitectònics dins de l'espai.
2: Quins edificis tindrà o què tindrà? Els que marca el pla funcional. I el pla funcional parlava d'un teatre, parlava d'un auditori, parlava de sales polivalents i espais de creació i de les plàstiques, de unes sales de formació, perquè pretén també que sigui un espai de formació i de creació cultural. No volem una ciutat només passiva, que rep productes culturals, sinó volem fomentar la producció cultural.
1: I amb més notícies, el bar Nou Aroma de Sant Boi abaixa definitivament la persiana i els seus responsables denuncien que el tancament no ha estat voluntari. La Marta i el Javier asseguren que la propietat els va oferir renovar el contracte només un any, amb un increment de lloguer de 400 euros mensuals, unes condicions que consideraven inviables per continuar amb el negoci.
3: Un año con muchos nervios e incertidumbre. Después de todo esto, perdimos nuestro negocio, nuestro derecho como traspaso. Y lo más doloroso es que 3 meses después hemos descubierto que el local vuelve a estar en alquiler junto a un incremento.
1: Aquest tancament s'assuma als de Cala Riteta i Fruites Esteban, dos altres comerços històrics que també s'han acomiadat de la ciutat recentment, en aquest cas per jubilació. Per la seva part, l'Ajuntament impulsa projectes per fomentar el consum de quilòmetre zero, posant al centre el sentiment de comunitat. Eli La Torre, regidora de Comerç de Sant Boi, sobre el treball invisible dels comerços de proximitat.
4: Ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. És que realment els comerços són els nostres veïns. Són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia.
1: Més notícies. La Guàrdia Civil ha trobat 12 quilos de cocaïna, més de 50.000 euros en efectiu i una pistola amb silenciador en un habitatge de Sant Boi. Segons la investigació, el pis funcionava com un dels principals magatzems d'una organització dedicada presumptament al narcotràfic. La intervenció forma part d'una gran operació policial que ha acabat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han fet escorcolls a diferents municipis, entre els quals Sant Boi, Cornellà, Sant Joan d'Espí i Begues. La xarxa, que tenia la seva base a la província de Barcelona, comprava la droga a Madrid i la distribuïa a altres organitzacions criminals utilitzant vehicles amb compartiments ocults. En total, l'operació ha permès intervenir prop de 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. També s'han bloquejat comptes bancaris i immobles vinculats a la investigació. I atenció als usuaris del transport públic, ahir la MB va posar en funcionament la línia X73.

un nou servei express entre Sant Boi i Barcelona. Circula cada 30 minuts durant tota la jornada, els dies feiners, excepte el mes d'agost. Els horaris de pas de les dues línies es combinaran i la freqüència de pas serà en conjunt més alta. La X73 farà les mateixes parades que la X79 a Sant Boi com a Barcelona, però el trajecte entre ambdues ciutats es farà de manera directa, sense parades intermèdies. En sentit Barcelona, la X73 circularà per l'A2 i el carril bus de la B23, mentre que en sentit Sant Boi el recorregut es farà per la Ronda de Dalt i el tram inicial de la B25, sortint per l'Ordon de l'Elíptica per connectar amb Bonaventura Calopa. L'entrada en servei de la X73 coincideix amb la incorporació de 13 nous vehicles híbrids articulats de 18 metres que s'assignen prioritàriament a la línia X79. Aquests vehicles tenen un 30% més de capacitat que els estàndards.

0: I Sant Boi rebrà 975.600 euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. De fet, Sant Boi és el nou municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Escoltem a Maria València, regidora d'Educació.
1: Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament 1 milió d'euros. I ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar econòmic, a nivell econòmic i a nivell global, i poder atendre les prioritats dels centres. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest milió d'euros, pràcticament en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública.
0: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. La regidora també ha fet especial èmfasi a l'escola Parellada, un dels centres més exposats a problemes quan hi ha episodis de pluges intenses i inundacions com els que hem viscut en els anteriors dies.
1: És un dels centres afectats per aquestes pluges, per la seva ubicació, no? I, de fet, hem quedat també amb la direcció del centre que seguiríem treballant amb les famílies per prendre consciència col·lectiva de la situació, sinó també per explicar les possibles intervencions.
0: El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis i la ruralitat, i en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha passat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els Instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Les actuacions es podran executar fins a finals del 2028. I Sant Boi celebra avui el Dia Mundial de la Salut Mental amb l'acte central de la programació, que tindrà lloc aquesta tarda a la plaça Catalunya, de 5 a 8. La jornada inclourà una mostra d'entitats vinculades a la salut mental, activitats familiars, un taller de batucada obert a tothom, una gimcana infantil i un taller de mindfulness. L'acte acabarà amb l'entrega del Premi de Poesia Perfectos Perpento i la lectura del manifest conjunt a 8:15. La programació aquest any porta per lema "Dóna-li una volta a la salut mental" i s'allargarà fins al 23 d'octubre. Durant aquesta setmana, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu acull 5 jornades de reflexió sobre la salut mental des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Escoltem Antoni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en un territori privilegiat. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
0: Les activitats continuaran durant les pròximes setmanes. El 15 d'octubre, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer acollirà la presentació de la revista Estat d'Ànim i del llibre Elegí quedarme, de Vanessa Romero. També hi haurà propostes com un bingo musical, art-teràpia i una sessió d'improvisació oberta. La programació acabarà el 23 d'octubre amb la iniciativa Plaça contra la soledat no desitjada a la plaça Teresa Baigedevi, una trobada intergeneracional per compartir espais i converses. I en cultura, la mostra Jazz de Sant Boi se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Escoltem a Valentí César convidant-nos a aquesta mostra.
3: Els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics i que vinguin, si més no, com a curiositat, si no prou no saps si t'agrada o no, no?
0: I l'Ateneu Sant Boià recupera l'activitat aquest octubre amb una programació que combina música, cultura i propostes comunitàries. Aquest divendres hi haurà una sessió de post-folk a la caseta de l'Ateneu després dels concerts del grup Tinc a Tinc que organitza el Rowry Folkum a les 9 de la nit a Calinyo. La programació musical continuarà el dia 16 amb el Punt Carreu i el grup Fatxa Paradise, mentre que el diumenge 18 es farà un cinefòrum amb debat posterior. Escoltem a Carles i Andrés Rodríguez, membres del grup motor de l'Ateneu.
4: Després del concert doncs, venen tant els músics com el públic i fem una mica de jam session i és una activitat molt divertida, molt informal, en el que pot venir qualsevol persona, tot i que no conegui molt el folk, i veure el que és el folk de veritat.
5: És un moment de bastanta espontaneïtat per part dels músics, es van coordinant, ells coneixen les cançons més típiques que van tocant. Sorprèn, la veritat és que hi ha moments que hi ha gaites, hi ha moments que hi ha pandereta.
0: Una de les cites destacades posteriors a aquest Rubri Folkum serà l'Atacneu el dissabte 24 d'octubre amb els DJs Basek, Monquiza i Mr. Tux. I l'endemà, el diumenge 25, l'Ateneu proposta una botiga gratuïta de roba de segona mà, acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, repassem com es presenta la jornada pels equips de la nostra ciutat. Pel que fa a Sant Boi en joc, aquest cap de setmana tornem a tenir retransmissió i la retransmissió principal serà dissabte a les 4 al Valdireu per viure el duel de la Unió Esportiva Santboiana. Després de caure l'última jugada en el duel polèmic disputat aquest passat diumenge al camp del Rugby La Vila, el Degà torna a casa per enfrontar-se al Liceu Francès, on buscarà la segona victòria en aquesta tercera jornada de la Divisió d'Honor. Això s'espera l'entrenador Ricardo Cortés.
7: Partido que, como todo, hay que jugar, ¿no? Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador, y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
0: I a Sant Boi en joc també estarem dissabte a les 4 al Joan Baptista Milà. El Sant Boi rebrà l'Sporting Gavà en busca de la primera victòria de la temporada. El jugador Joel Martí ens explica què s'espera i com es troba l'equip per aquesta tercera jornada de la Primera Catalana.
8: Al final, les dues primeres jornades no han sortit com esperàvem, però som un grup jove, tenim molt marge a millorar i crec que hem de fer una passa endavant tots. Aquesta setmana, amb el partit suspès de Sant Feliuenc, ha servit també per sumar entrenos, sumar confiança, reajustar diverses coses que tenim que millorar per afrontar el partit de dissabte com toca. Al final, ens ve un rival com l'Sporting Gavà, que porta molts anys jugant junt, un bloc molt competitiu, que ha sumat a gent important de la categoria, com Naufal, etc. I serà un rival molt difícil, però a casa ens hem de tornar a fer forts, hem de començar a sumar de 3 a casa i això ens donarà aquest punt de confiança per afrontar tot el que en queda, que com veieu és una lliga supercompetitiva.
0: Pel que fa al temps, deixem enrere ja aquestes pluges, però afrontem ara un canvi de temps que ens portarà temperatures més baixes. Aquest divendres tenim cel serè i una màxima al voltant dels 21 i una mínima als 11, però el fred es començarà a notar també especialment durant els propers dies. De cara al dissabte, el Metrocat preveu una matinada amb alguns intervals de núvols i una tarda assolellada. Les temperatures màximes se situaran al voltant dels 23, mentre que a primera hora del dia els mínims baixaran fins als 13. No s'esperen precipitacions. El diumenge continuarem sense pluja, amb un cel que es mantindrà entre el sol i alguns intervals de núvols, sobretot a partir de migdia. Els termòmetres es mouran al voltant dels 22 o 23 graus de màxima, tot i que les temperatures nocturnes i de primera hora continuaran sent fresques. Per tant, cap de setmana tranquil pel que fa a la pluja, que ja deixem enrere, però caldrà tenir a mà alguna peça d'abric a primera hora i també al vespre. Les pluges queden enrere, però el canvi de temps ens recorda que la tardor ja es comença a fer notar. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 9 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
8: Radiofonia.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin dos o tres.

0: Edició migdia.
1: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
2: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
1: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
3: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
3: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de S'Agaró.
1: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
2: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
5: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
1: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
2: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
6: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
8: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
7: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
1: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: Tarragona prepara un nou recompte de...

0: de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
1: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
2: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
1: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinant la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
4: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
1: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
2: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
1: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
5: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
6: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
5: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
2: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
1: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
2: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. Cinc dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
1: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
7: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
8: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
7: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
1: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
10: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
9: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Janeret.
1: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
2: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'Osca ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Aitz Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
11: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'hora als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Aitz Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
12: Bueno, aconseguir el títol de Campionat del Món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
11: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
13: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
11: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
14: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
15: Bueno, estic molt, molt, molt, molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
14: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
11: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
16: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
11: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Žalgiris Kaunas.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
5: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
5: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
10: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
5: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
10: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i ja on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
5: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
5: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
10: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
5: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
10: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
12: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
10: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
5: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsuno fa història.
13: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
5: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
10: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
15: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
16: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
15: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
5: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE que és qui està fent precisament això. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
17: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
17: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
5: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
19: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
20: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
18: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
21: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
22: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
21: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
5: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
23: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
5: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
0: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
2: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
0: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
4: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat de les menjades, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
3: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
5: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany, el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
25: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
24: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
5: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
27: I no se contarà solo a las personas que duermen en la calle, a las que
6: sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
26: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
18: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
18: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
11: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
7: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
18: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
18: M1FM, Maria Lara.
12: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
13: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
12: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
18: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les jornades europees del patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
14: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la torre de l'homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
8: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
9: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
8: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
5: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
16: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
15: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
17: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions de la xarxa.
19: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
17: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
20: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
27: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
20: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell a més es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
17: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
28: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
29: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes
0: Aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
28: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
17: En futbol, l'Espanyol, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada al Palau Blaugrana, rep els Alguiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la main round.
5: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
15: Bella, soy yo.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: I comencem explicant-vos que hi ha una situació complicada a aquesta hora a les carreteres pel pont de 3 dies. Equip viari.
1: Hi ha resoltes ja diverses incidències a l'AP7 i les rondes de Barcelona que ho han complicat especialment, però encara queden cues a l'AP7 de Cerdanyola del Vallès a Sant Cugat, en sentit sud, la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes, direcció Llobregat, i des de l'Hospitalet fins a Canyelles, en sentit Besòs, la ronda litoral de Fòrum a Montjuïc, direcció Llobregat, i destaquem també la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, a causa d'obres.
0: Més titulars. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tacar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça de Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundial l'obligació de respectar els drets humans. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. La droga està valorada al mercat negre en 16 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Uller són 3 dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també Victoria Spumberg, Pol Guas, Cabo San Roque i Jange Editorial. 3Cat impulsa un desplegament ampli a YouTube per ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals del 2027 hi haurà una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils. Esports.
2: Rafinha es perdrà els 2 propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan Garcia, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8ª jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Salguiris al Palau. I a la Lliga Solval, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:15 del vespre.
0: I pel que fa al temps, després de 8 dies consecutius amb pluges localment torrencials, la tarda d'avui serà ben estable i no s'esperen ruixats enlloc del país. Serà assolellada amb alguns núvols prims. L'arribada d'aire fred ha fet caure les temperatures i l'ambient és suau al sol i fresc a l'ombra. 3Cat Info.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: A la perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi, dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: tarda, són les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Diversos trams de retencions a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, també al Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, també sentit sud, a Bellaterra, direcció Girona, a Barcelona, a Ronda Adal, entre Roquetes i Pedralbes, direcció Llobregat, a Ronda Litoral, entre Fòrum i la Barceloneta, l'extrem sud de la Gran Via, de Gornal a Plaça Espanya, en direcció d'entrada, i per obres destaquem la cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona.
0: Esquerra Republicana està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura de les eleccions del dia 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses, mentre ara el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions a reeditar la coalició. Nova manifestació avui a la tarda pel centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general. Avui al migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments de les últimes setmanes, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. L'advocacia de l'Estat qüestiona que Òscar Playà pugui compaginar el càrrec de conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya amb les seves funcions com a director de Rodalies de Renfe. La Generalitat assegura que tot es fa d'acord amb la normativa. En els últims 4 anys ha augmentat gairebé un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. I 500.000 van passar per l'atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques avui el govern, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Totes dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Oller són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat avui al migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també a Victoria Spumberg, Paul Wasch, Casa Cabo San Roque i Jange Editorial.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada, avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 2:15, Barça, Salguiris, al Palau, i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre.
0: Tarda estable, sense ruixats, en lloc del país, assolellada i amb alguns núvols prims. L'arribada d'aire fred fa caure les temperatures en diversos punts, però l'ambient es manté suau al sol, fresc a l'ombra. 3CAT Info.

0: Bueno, pues ahora es cuando viene lo fuerte del programa. Como siempre, con esos 100 discos más vendidos de la historia. Y como no, con la voz del nostre amic Joan.
1: Què tal? Bona tarda a tothom. Avui, des de la distància, per seguir gaudint d'aquesta llista que fem dels 100 discos més venuts de la història de la música. I avui anem forts, perquè tenim el nostre número 68 de la llista. Arriba el príncep, de nom Prince Rogers Nelson, conegut amb el nom de Prince, de Kid of Minneapolis, el nen de Minneapolis, que malauradament, com ja sabeu, ens va deixar ja fa uns quants anys.

I què ho fem? Doncs escoltant de fons aquesta meravella que és la cançó Purple Rain, que dona nom al sisè àlbum d'estudi d'aquest fantàstic músic i cantant, que va ser el primer amb la seva banda The Revolutions i que a més forma part de la banda sonora de la pel·lícula que porta el

Que, a més, aquesta pel·lícula va ser guanyadora de l'Oscar a la millor cançó original el 1985 pel tema Purple Rain que estem sentint. És un tema una miqueta llarg, en l'aire fins als 8 minuts, i per això hem decidit posar-lo de fons d'aquesta secció, tot i que, evidentment, és el tema més famós del disc i probablement el tema més conegut de Prince al llarg de la seva carrera. El disc es va publicar als Estats Units per la Warner Bros. El 25 de juny de 1984. Ja ha plogut, eh? 9 temes, 43 minuts 51 segons. I ens alegrem ja fins als 25 milions de còpies venudes, aproximadament, en aquesta llista que estem fent nosaltres. I res, imagineu-vos, des de 68 ja per 25 milions, ara tot és ja pujar, unes xifres ja que agafen, fan agafar calfrets, eh? El Prince ja ens el trobarem més en tota la llistat, és la seva única presència en aquesta llista, és amb aquest disc, que està considerat, evidentment, com la seva obra mestra i un dels millors àlbums, sens dubte, de la història, més enllà de les vendes i més enllà que hi hagi doncs, molts discos amb moltes més vendes que aquestes, no? Imagineu-vos si és especial aquest disc, que l'any 2012 la Biblioteca del Congrés dels Estats Units el va afegir al seu registre, a un registre que hi ha, que és el Registre Nacional de Gravació, degut al que considerava el disc com de gran valor cultural, històric i fins i tot estètic. Seré curiós consultar aquesta biblioteca, doncs sapigueu que aquest disc ja és immortal perquè està la seva registre en aquesta biblioteca. D'aquests 9 temes, clar, el Purple Rain evidentment és el més absolutament brutal, però jo he escollit la cançó Let's Go Crazy, que per un tema també de temps encaixa perfectament en aquesta secció, i una cançó fantàstica, és que aquest disco és brutal. Una veu, una música, uns instruments tocats pel Prince i pels músics que l'acompanyaven. En definitiva, un discasso. Val, podríem haver agafat el tema el Wound of Christ, que també és molt, molt famós, el Take Me With You, que també és molt famós, The Beautiful Ones, igual, però mira, quedo amb el Let's Go Crazy, que crec que va ser un dels primers singles dels discs, que és que van vendre moltíssim. O sigui, tots els singles que van sortir a la venda d'aquest disc es van alegrar a les llistes de vendes. Així que res, us deixo amb aquest temazo, amb el príncep, amb el Prince, i res, ens veiem la setmana vinent. Una abraçada per tots. Adéu! Dearly beloved,

Avui us parlaré d'en Roberto Conchina, més conegut pel seu nom artístic, Robert Miles, el creador d'aquest tema que sentim, Children. En Roberto va néixer a Suïssa el 1969, però va créixer a Itàlia, on van tornar amb els pares. El 1984, amb 15 anys, va començar a treballar com a DJ en alguns clubs italians i en cadenes de ràdio privades. I el 1990, amb els seus estalvis i els coneixements com a tècnic electrònic, es va muntar a casa el seu propi estudi de gravació i una emissora de ràdio clandestina per posar la música d'avantguarda, incloent les seves sessions, que no es punxava cap altra emissora. Així arribem a la tardor de 1994, en què el Robert va crear Children. Es va inspirar d'una banda en veure fotografies de víctimes de la guerra de Bòsnia i d'altra banda per salvar vides de les carreteres italianes. El Robert el que va fer és crear aquest tema com a tancament més relaxant per baixar les pulsacions dels joves que sortien de les discoteques i les raves. D'aquesta manera inicia l'estil musical Dream House i Children, poques setmanes després de sortir el 1995, va arribar al número 1 a més de 12 països. El 1996 va publicar el seu primer àlbum Dreamland, tot amb temes instrumentals seus, però al darrer moment es va fer un únic tema amb lletra, One and One, amb la tèrea veu de la Maria Naylor, que va fascinar el Roberto des de que la va sentir i per això va insistir en que fos ella qui cantés, que per cert, aquest és l'únic tema que no ha compost el Robert. Ara fem un salt amb el temps i cap al 2007-2008, després d'haver viscut temporades a Londres, Berlín i Los Angeles, en Robert es va instal·lar a Eivissa amb la seva dona, comprant una finca aïllada on poc després va néixer la seva filla, Marta Rose. El 2011 va publicar el seu cinquè àlbum i el 2013 va fundar l'emissora de ràdio Open Love, tot això a Eivissa. I finalment, el 2017, el càncer que l'havien detectat 9 mesos abans se'l va endur quan tenia 47 anys. Les emissions d'Open Labs es van aturar durant un temps després d'aquest cop inesperat, però el 2019 els col·laboradors fundadors la van rescatar i rellençar aquest projecte de Miles, així que el seu llegat continua viu i es pot sentir per l'FM a les Illes i a tot el planeta en streaming. Ara, sense més demora, anem a sentir aquesta col·laboració del Robert Miles amb la veu de la Maria Nayer, One and One.

0: Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem les cues de 8 quilòmetres a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bellaterra en direcció Tarragona per un accident també de Sant Cugat del Vallès a Barberà en direcció Girona després que han retirat un vehicle avariat. La mateixa autopista AP7 amb uns 6 quilòmetres de cua a la zona de Cambrils en direcció Castelló on retiren un vehicle i hi ha un carril tallat a la circulació. També cues destacables a les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions i recordem també l'est del Llobregat amb lentitud a Berga i a Cercs en direcció Puigcerdà i per obres la C-17 de l'Ametlla del Vallès a Granollers direcció Barcelona i l'A2 a Jorba direcció Lleida.
0: Esquerra Republicana de Catalunya està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses, mentrestant el PSOE pressiona en sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. El País Valencià celebra avui la seva diada. A aquesta hora de començar a València la manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià enmig d'un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Nova manifestació avui a la tarda al centre de Barcelona, en aquest cas, a favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Les dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres, impulsarà la nova companyia nacional amb 12 intèrprets professionals menors de 35 anys. Mestres, que assumirà la direcció artística a l'agost del 2027, proposa un projecte connectat amb el públic que posi l'accent a la llengua i la cultura catalanes.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la vuitena jornada avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 2:15, Barça, Zalgiris al Palau i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre.
0: Temps molt estable les pròximes hores, també de cara a aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals per aquestes dates. Fresca al matí o fred i al vespre. I a l'ambient més agradable al migdia. 3CAT Info.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Hola, hola, hola. Sí, avui començo jo el programa perquè el nostre company Jaume pues, ens ha deixat per aquí, eh? S'ha anat i em diu, mira, ara, encarregueu-vos vosaltres del programa. Bona tarda, Joan.
1: Bona tarda. Jaume ha fugit a Justícia corrents. S'ha marxat, que no n'hi ha... prentessin i ara s'ha marxat aquí, s'ha deixat aquí...
0: Tenia altres assumptes.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Matías.
2: Bona tarda a tothom. Jo el que vull és donar-li al Jaume una salutació i una forta abraçada perquè el puguem tornar a tenir aquí aviat.
0: Segurament. I benvingut també al Dani, Dani... que ve des de Teruel, el sí. programa.
1: Té nom artístic, Daniel Teruel, d'aquests 70, folclòric total.
2: Teruel existe.
0: És veritat, és molt artístic, muy de, sí, sí, de folclore. No? Bueno, pues avui començarem pues, a parlar de les estrenes d'aquí dels cinemes Can Castellet, que avui seran tres, molt interessants, alguna d'elles, no totes, però bueno... i després anirem parlant d'altres coses. Bé, la primera pel·lícula que s'estrena és la vida d'una mujer.
2: Sí, la vida d'una mujer. Gabrielle, interpretada per Lea Drucker, una prestigiosa cirurgiana de 55 anys i cap de departament en un hospital, ha dedicat la seva vida a la feina. Entre les exigències de la seva professió, el seu matrimoni i una mare que depèn de la seva cura, amb prou feines li queda temps per a ella mateixa. Quan una escriptora s'uneix a l'equip de l'hospital per fer una novel·la, la vida estable i feliç de Gabrielle es torna al revés. La pel·lícula està dirigida per la francesa Charline Bourdieu-Taquet.
0: Molt bé, pues anem a escoltar aquest tràiler d'aquesta pel·lícula.
3: ¿Sí? Sí, hola, soy la doctora Conti, de cirugía maxilofacial.
4: He hablado con dirección y van a robaros dos enfermeras.
3: ¿Te parece normal que me pase el día encerrada en esta habitación para huir de la vida social de tus hijos?
5: Nunca los has soportado.
3: Pero qué mala fe. Un segundo. ¿Sí? Bien, vale, sigamos. ¿Algo más?
4: Ha decidido usted convertirse en la tutora de su madre. Sabe que representa una carga muy pesada.
3: Lo sé, sí. ¿Diga?
6: Está aquí su visita, la espera abajo.
3: ¿Usted es la novelista?
7: Sí.
3: Bueno, la escritora,
7: sí.
3: Vaya, mejor dicho.
7: Exacto. Necesito respirar el ambiente del quirófano.
3: Póngase aquí detrás.
7: Pero no se me ha hecho largo, ha sido apasionante.
3: Lo que no sabes que me ha hecho mucho bien tenerla ahí. ¿Pero qué es esto, Patricia?
8: No sé, hay una nota.
5: ¿De quién son?
3: De Frida, ya sabes, la escritora que vino a verme trabajar en septiembre.
8: Gracias por la invitación.
5: Vives en un mundo paralelo donde el cirujano debe ser un soldado espartano que sacrifica su vida amorosa, su vida familiar.
9: Es irritante sentir que te pasas el día protegiendo a todo el mundo menos a mí, yo como si reviento.
5: Nunca has necesitado a nadie, eres una guerrera.
3: ¿Qué te has creído? ¡Yo no soy Robocop!
8: ¿Cuándo terminarás tu libro?
7: No tengo ni idea.
3: No soy víctima de mis elecciones. No soy víctima por ser mujer.
0: Bé, doncs les pel·lícules aquestes que parlen una mica de professions que com que són molt realistes en el sentit de que quan estàs treballant en una cosa a vegades t'oblides de tot el que més i perds una mica de vida. Ho dic per experiència. Yeah. Perquè és veritat, sobretot quan comences, no?
2: A treballar.
0: I, sí. Has de quedar bé, has de fer-lo bé, has de... Bueno, l'esforç inicial. I després la cosa vas veient i dices, no, a veure, el treballar està bé, però no és lo essencial de la vida. Com va dir aquell jove, va dir, estem 20 anys estudiant, 40 anys treballant i 20 anys, si són, de descans, de no fer res obligant, no? Potser no està compensat. I treballem per guanyar diners, però és necessari treballar tantes hores? És necessari Hoy sembla un mítin, això, sí, no? No, mítin no.
1: Jo te voto, Paco, jo te voto.
0: No. Bé, tenim una segona estrena, aquesta és espanyola i és una segona part d'una pel·lícula.
2: Sí, Paco, estàs parlant de la peli Escape Room 2, dirigida per Héctor Claramunt e interpretada per Jordi Boixaderas, Isabel Casanovas, Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Mònica Pérez. Cinc anys després, Edu, Marina, Vicky i Rai tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat a dalt de tot de la muntanya de Montjuïc, on antigament hi havia un parc d'atraccions. No trigaran a adonar-se que aquell establiment no és el que sembla. Aviat aniran a parar a una antiga atracció, un túnel del terror que havia quedat enterrat, on apareix un comptador

0: Bé, pues, bueno, haurem de veure què passa amb aquesta pel·lícula. Hi ha una tercera estrena aquí a Sant Boi que és un personatge molt popular, molt estimat per a moltes generacions, ja de gent i fins i tot més gran, no només petits, que és Doraemon. I Doraemon torna. Jo m'agradaria tenir un Doraemon, la veritat és que sí. I de què va la pel·lícula, Matías, d'aquesta vegada?
1: Doncs Doraemon, aventures en el mundo del arte. Doraemon i Nobita i els seus amics entren dins d'una pintura que els transporta a Artelia, un món il·lustrat inspirat a l'Europa medieval. Amb Claire i els seus amics Milo i Chai s'embarquen en una gran aventura per recuperar una misteriosa pedra blava.
0: Si us sembla, anem a escoltar un petit tràiler de la pel·lícula, a veure si us agrada, us interessa.
1: Sí.
2: Parece el borde de aquella pintura. Los colores han desaparecido.
3: El resurgimiento de Izen, el caballero oscuro, está cerca.
2: El dragón rojo. Izen. ¿Os vais a ayudar? Tenemos que hacer algo, es nuestro deber.
4: Muy bien, vamos a darle caña.
5: ¡Sí!
0: Matías, tú que eres el más jove del grupo, ¿tú te recuerdas del Doraemon?
1: Sí, home, no et diré que encara el miro perquè seria mentir-te, però sí, jo de Doraemon me'n recordo moltíssim de veure el de petit, de veure també totes les pel·lícules que passaven del Doraemon, que Doraemon de veritat que té, jo diria que té més d'una dotzena de pel·lícules, Doraemon, entre les que són així més antigues fins les actuals, i la veritat, a mi el que m'agrada de Doraemon són els capítols que són així més antics, perquè ara el que sento és com que s'està copiant a si mateix una mica, la veritat. Hi ha capítols així moderns que els recordo de veure'ls abans al Super 3 en català dels capítols antics i...

0: dic, això és molt semblant. Però no, sí, el Doraemon jo crec que és una sèrie que tothom de la meva edat i més petits encara han vist i continuen mirant. I que no està res malament. La veritat, d'alguna manera, almenys quan jo la mirava abans, ensenyava certs valors, no? D'alguna manera, de que si ets un mandrós com el Nobita, doncs les coses, per molt que tinguis l'ajuda del gat aquest màgic, t'acabaran sortint malament i això. I que si ets un presumit com el Suneo, que també t'anirà, et farà, es riuran de tu. Sí que jo crec que Doraemon és una bona sèrie.
1: Bé, per parlar del Doraemon, tenim un company de la nostra emissora, el director i presentador de A la Perifèria, a l'altra banda, Israel Gordón. Bona tarda, Israel.
2: Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buena tarde.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Qué guay.
3: Hola,
2: qué
3: hola.
1: Pues nada.
2: Bueno, re.
1: ¿Por qué?
2: Oye, dime. Paco, que te he dicho una cosa y no la has hecho. O sea, te he dicho, Paco, preséntame como Doraemonólogo.
1: Vale, pues eso. Un especialista en Doraemon, claro. Y otras personajes del món del còmic, dels dibuixos animats, de los TVOs i del cinema. Per què és important Doraemon? A veure.
2: Per què és important? Pues perquè és el Mickey Mouse del Japó. O sigui, parlem d'un personatge que ho ha fet tot i que continua fent-ho tot. O sigui, no para de batre records. O sigui, bueno, hem de parlar... Pues que aquesta pel·li que s'estrena aquest cap de setmana és la número 44.
1: El Matías havia dicho 12.
2: No, és la pel·li número 44, és el largometratge 44. És a dir, de fet, quasi s'ha fet una per any perquè porta 45 anys de pel·lis, ¿vale? I bueno, és brutal perquè les xifres de Doraemon són una burrada. I ho són bàsicament perquè continua, és veritat el que diu el company, l'he escoltat una mica, i sí que és veritat que en els darrers temps, bueno, pues sembla que és una cosa una mica més de modè, una cosa que no acaba d'encaixar, perquè sí que és veritat que Doraemon parla d'una infantesa que ja no existeix. O sigui, Doraemon parla d'una manera de viure, bueno, de viure bàsicament la infància sense mòbils, anant a jugar al carrer, o sigui, és un tipus d'infància que ja no podem veure. Però sí que continua agradant. Si jo tinc una nena de 5 anys, evidentment he fet el possible perquè veiés el Doraemon i continua flipant. És a dir, és una passada. Sempre parla de temes superuniversals. Si parla de temes universals, i de temes que tots nosaltres hem patit, és a dir, bueno, fins i tot tracta temes una mica complicats, perquè darrerament sí que s'ha dit que potser al Nobita li fan bullying, que sí, bueno, potser sí que hi ha alguna cosa d'això, però sí que parla de com enfrontar-se a tot, no? I crec que és super interessant, però bueno, és el que estàveu dient abans, que i acabo amb això, és que 44 pel·lis, però és que abans d'això ja existia el còmic, o sigui, abans d'això ja existia l'anime. O sigui, parlem d'un personatge que neix al 1969. Clar, i si tu comptes on estem ara, la veritat és que porta tota la vida i continua agradant i continua enganxant. La veritat que és una meravella. I sí que és veritat que les pel·lis sempre queden rares i no, la veritat que aquesta és de les millors, us ho he de dir. Sempre queden rares perquè a Doraemon li queda molt bé aquesta estructura de capítol curt, això li queda perfecte, i quan portem això al llargmetratge, sempre queda estrany. Però bueno, per dir-vos alguna cosa ja, i ja us deixo amb això, que se'm nota molt que soy superfan, pues dir-vos bàsicament que aquesta pel·li arriba a 130 sales al nostre país, arriba amb dos idiomes, arriba en castellà i arriba en català, i que el Japó ho ha petat, o sigui, ho continua petant. O sigui, estem parlant d'una pel·li que ha fet 39 milions de dòlars i que ha estat 6 setmanes seguides en el puesto primer de la de la taquilla, o sigui que el Doraemon té una salut espectacular.
1: I una cosa, una duda. Clar, aquestes últimes pel·lícules està fet el còmic en tres dimensions. Tu això com ho veus? Perquè abans era com, clar, els que estem acostumats a veure dibuixos de dos dimensions, això és a millor, ha millorat el personatge o la qualitat del dibuix, o com ho veus tu?
2: No ha millorat gaire, ¿vale? El que sí que te dic, aquesta peli no és en tres dimensions, eh?
1: Ah, vale.
2: Aquesta té una animació tradicional, sí que hi ha molt d'ordinador. Parles de Stand By Me, de Stand By Me 2, que aquelles sí que van ser pel·lis, perquè ens entenem, a lo Pixar, ¿vale?
1: Exacto, sí.
2: Aquesta no, aquesta sí que hi ha molt d'ordinador, perquè hi ha molt, perquè ara és impossible no utilitzar-ho, i més a la indústria japonesa que ho tenen molt clar, que potser han de conviure. Però sí que és veritat que té una factura molt, molt, molt tradicional, eh? És a dir, té una factura bastant tradicional. Sí que hi ha alguns moments que es nota una mica i es nota, ells diran que no, però es nota algun moment d'alguna cosa feta mia, però en general continuen tenint molt de respecte per la saga i pel personatge, i intenten fer-ho el més manual possible. De fet, allò que dius, tant el Stand By Me 1 com el Stand By Me 2 van ser un fracàs, realment. Van ser un fracàs perquè tothom s'esperava un bombazo i no va agradar gaire veure el Doraemon així d'aquesta manera.
1: Doncs moltes gràcies, Israel, per aquesta informació, perquè amb el que has dit ja ens agrada més encara el Doraemon. Si ja ens agradava ara, ja encara més. Vale? El nostre...
2: Paco, que me ofrezco para la peli de Shin-chan. O sea, cuando salga
3: de Shin-chan,
2: me llama.
1: Sí, estaremos atentos a el Shin-chan. Muchas gracias, Israel.
2: Un abrazo, guapo.
3: Adéu.
1: Bueno, pues ya tenim més informació sobre el Doraemon i ara toca...
3: Sí, és en sèrio, sintonia.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a Star Trek, Acadèmia de la Flota Estel·lar. Aquí tenim una altra entrega de la saga Star Trek. A mitjà del segle XX-33, la sèrie es centra en la primera generació de cadets en més d'un segle que ingressen a l'acadèmia després d'un event catastròfic que gairebé destrueix la federació. Aquests joves representen l'esperança de reconstruir un futur millor. Sota l'estricta supervisió dels seus instructors, han d'aprendre a convertir-se en oficials de la Flota Estel·lar, mentre enfronten amistats, rivalitats, primers amors i un nou enemic misteriós que amenaça tant l'acadèmia com la federació. Temes centrals i un tipus de formació pareixen un drama universitari amb l'èpica de Star Trek, esperança i optimisme, recuperant l'esperit fundacional de Jean Roddenberry, diversitat i representació, inclou personatges de diferents espècies, gèneres i transports culturals, conflicte ètic, els cadets han de decidir entre seguir el protocol o arriscar-se pel que creuen correcte. Alguns crítics veuen la sèrie com un drama juvenil dins l'univers de Star Trek i altres que recupera l'optimisme clàssic de la saga i ofereix aire fresc. Bé, la segona sèrie que s'oferim és Kraken, el llibre negre de les hores, sèrie de suspens i crims basada en la novel·la d'Eva García Sánchez de Urruti. Es presenta a l'ex-inspector Unai López de Ayala, alias Kraken, en una carrera contrarrellotge per trobar un llibre i un diari i salvar la seva mare. Kraken rep una trucada anònima que li demana recuperar el llibre negre de les hores, una joia bibliogràfica medieval. En només 7 dies, si falla, la seva mare serà assassinada. Però la seva mare fa 40 anys que és morta. La investigació connecta assassinats de llibreters a Victòria i Madrid amb el nom de la bibliofilia, falsificacions i col·leccionistes poderosos que operen des de les ombres. Caliban és l'antagonista, un enemic cool i fosc que manipula els fils de la trama i representa una amenaça constant. Hi ha dues línies temporals, el present on Kraken investiga sota pressió i el passat que s'explica la vida d'Ítaca, la mare suposada de Kraken, i la seva desaparició. La sèrie té una potent atmosfera fosca, ritme trepidant, una versió de thriller policial i drama personal, i gran fidelitat a novel·la. Alguns crítics apunten que hi ha massa girs i que poden saturar, però l'atenció constant manté l'interès.
1: Unai López de Ayala, exinspector de la Archancha. Soy la inspectora Mencía Madariaga.
2: Tengo a su madre y no la liberaré hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra.
1: Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
2: 7 días o ella explotará.
3: Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta.
1: Voy a descubrir quién está detrás de todo esto, te lo prometo.
3: Ha aparecido muerto en Vitoria, un librero.
1: Caso retorcido, modus operandi y escenarios similares. Un bibliófilo sádico y cobarde.
3: ¿Qué sabe del libro negro de las horas?
4: Son piezas muy valiosas.
3: Tan valiosas.
1: ¡No!
3: Como para matar por ellos.
1: Podríamos quedarnos con el libro y venderlo. Creo que es un intercambio. El libro por la niña. La llamaremos Ítaca. Ítaca Expósito. Mira.
3: Ítaca Expósito.
1: Tranquilo. ¡Vente, vente, vente!
3: Tranquila.
5: Quiero convertirla en una ejeria.
1: ¿Vas a convertir a un expósito en una ejeria?
6: ¡Quieto, Unai! ¡Unai!
3: La cuenta atrás sigue en marcha. Tengo que encontrar ese libro.
7: ¡Venga, un ciego, joder!
1: Necesito que me ayudes.
3: Hay algo que no vemos.
1: Tienes que ayudarme.
3: Que se nos escapa. ¿Qué voy a encontrar aquí?
1: Lo que llevas buscando todo este tiempo.
0: La següent sèrie que us comentem és Estiu del 36, sèrie francesa que barreja misteri policial, drama històric i tensions socials. L'estiu del 1936, a França, el front popular introdueix les primeres vacances pagades. Això permet a milers de treballadors accedir a l'exclusiva Costa Blava. Aquest canvi social provoca un xoc entre les classes i la burguesia acostumada al luxe davant els pobres que comencen a compartir aquests espais. A l'hotel Riviera de Niza apareix un fiscal mort. El crim esdevé l'eix narratiu i obliga a quatre dones, una hereva burguesa, una sindicalista, una governanta i una jove policia, a enfrontar-se a secrets, rivalitats i sospites. La investigació recorda els casos clàssics d'Agatha Christie, amb un espai tancat, múltiples sospitosos i deducció com a mètode principal. Hi ha un suspens creixent, cada episodi rebre noves pistes, coartades que s'ensorren i confessions inesperades. Un penjol misteriós, trobat a l'escena del crim, es torna a la pista central. Seria valorada per la seva reconstrucció històrica i estètica visual.
8: Nuestras primeras vacaciones. Aprovechémoslas.
9: Bienvenido al Riviera.
10: Ah, oh, Julia. Un placer volver a verla.
11: Buenos días, señora Ackerman.
12: Adrián Jacquard, 45 años. Asesinado entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Que nadie salga por
8: él. Te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
12: Un asesino siempre tiene un móvil.
6: para conseguir el expediente de comisaría y poder llevar a cabo una investigación.
11: ¿Lo vas a investigar?
6: No vuelvas a acercarte a mi familia. Tenemos que hablar de lo que ocurrió anoche.
0: Bé, i la darrera sèrie que us comentem és Goodless, western modern que combina acció, tensió psicològica i un enfoc social únic. L'acció es situa al 1880 a Nou Mèxic. Frank Griffin, un despietat bandoler, vol venjar-se de Roy Gott, que el va traicionar després d'anys de ser com un fill per a ell. Roy, fred i fugitiu, torna a ser a la granja de Rich Fletcher, una vida que viu amb el seu fill i la seva sogra. El poble és més proper, la Bell, està habitat principalment per dones, ja que la majoria dels homes varen morir en l'esfondrament de la mina. El clima s'arriba amb l'atac de Griffin i la seva banda a la Bell. Les dones del poble, amb Roy i uns allegats, defensen la seva llar en un enfrontament èpic. Griffin mor al duel final contra Roy, finalitzant la persecució. Roy, després de sobreviure i s'acomiada del Riz i del seu fill, avança cap a una nova aventura. Tres principals, vinyança i redenció, empoderament femení, western reinventat. La sèrie combina paisatges clàssics i rituals en silenci, tensió psicològica i personatges complexos. Christ is
13: the power in my 83 hombres muertos en menos de 5 minutos.
14: Es una osadía amar lo que la muerte puede tocar.
15: ¿Y los hombres?
16: Están muertos, se los tragó la mina.
15: ¿A todos?
17: ¿Cómo le ha ido a la preciosa ciudad de Laven sin hombres?
18: Alguien tiene que encargarse de todo. Una ciudad llena de señoras. Es fruta madura para los canallas.
19: Frank Griffin ha estado buscando a Roy Good.
18: A todos los que tengan amistad con Roy Good los matará.
20: La buena gente de Creed le dejó andar por sus calles. Ahora ya no tienen calles, ni gente.
21: Cuando averigüe quiénes son la mayoría de gente que vive aquí, que Dios os ayude.
18: Somos mucho más fuertes de lo que usted cree.
15: Tengo que acabar un asunto. Traigo mala suerte.
18: Ya tenemos algo en común.
20: Es la tierra del puñal y el rifle. Es un territorio impío.

0: Quen dius, Paco, quen dius? Quen
1: bueno,
0: dius? Molts records, eh?
1: Sí, molts records.
0: Mare meva.
1: Bueno, clar, el títol original era El barco del amor.
0: El barco del amor. El barco del amor.
1: Però aquí vam traduir per Vacaciones en el mar.
0: Vacaciones en el mar.
1: La història era molt simpàtica perquè eren l'entrada de diferents passatgers que anaven entrant al vaixell amb una tripulació sempre fixa i les trames que havia de cada personatge. Sí que dominava el tema de l'amor, però realment era molt simpàtica, era una pel·lícula molt blanca, una sèrie molt blanca també, com ho diem, i hi havia personatges de la tripulació que van caure molt bé, el metge, per exemple, el cambrer...
0: El barman, el negret,
1: el barman, era molt... sí, la noia, el capitán, vull dir que van ser personatges que van ser molt populars, la cançó també, perquè era l'estilo Barry Manilow, no?, sí. De esa època, no sé qui la cantava, aquesta cançó, però era estilo muy californiano, muy de playa.
0: I el més important que cada capítol hi havia gent molt famosa,
1: sí.
0: Del cinema, televisió, cantants, polítics i tot, que era començar la capçalera i sortien les fotografies de tots, o sigui, la imatge de cada personatge, no? Posant un sota. I és molt important perquè en aquella època creuers no se sentia molt a Espanya, aquí a Catalunya, no se sentia molt, no com ara aquella creuer per cada costa, cada lloc de la costa. O sigui que ara els creuers, això és per rics, no? Això per anar a creuer...
1: Sí, és veritat, és que... I a més els personatges eren tots rics.
0: Sí, sí, sí.
1: No hi havia gent pobra. Ara és curiós com ha canviat, no? Ara veuríem una cosa diferent.
0: Normal, vull dir, me'n vaig a la Mediterrània, me'n vaig al...
1: Sí.
0: Pues me'n vaig i ja està, faig aquest viatge i ja està.
1: Però allò era gent rica. Sí que havia... Bueno, jo recordo actors com Tom Hanks, per exemple, va començar aquí. Teníem gent jove que encara no era molt famosa, i altres com Farrah Fawcett, perdó. Gente que era superpopular. Era com obligatori, no?, anar. I al millor la sèrie durava una hora, però al millor la seva col·laboració era en 10 minuts.
0: Sí.
1: En tota la pel·lícula a trossets. Però, bueno, marcava una època molt maca, la veritat.
0: El que estava molt és que sortien del port i arribaven al port, no?, i feien el viatge complet.
1: Sí. Bueno, sí, pues...
0: Recuerdo.
1: Sí, recuerdo. Abans de les sèries que has dit, que jo intento sempre veure alguna, quatre no, perquè...
0: No, massa.
1: Però Goldes m'ha agradat molt. Ja t'ho he dit, fora d'antena.
0: Sí, sí, sí.
1: Entretinguda, i a mi aquest final tan èpic... que vamos, ni Shakespeare no hubiera firmado tanto. Va agradar molt tot, l'ambient, la història, molt entretinguda, de fet, és el que té les sèries, que t'enganxen. I a vegades he estat pues, com 2 hores i mitja veient.
0: Sí, sí, enganxa de seguida i...
1: Són 7 capítols, per això.
0: A mi me recorda una miqueta al Caravana de Dones, que hi ha Caravana de Dones, que eren totes les dones que anaven a buscar, com el Plan, no?, que van fer a Òscar, però pues igual, totes les dones feien... I això que és tot el planter de dones que estan lluitant contra l'enemic, no? I s'ajunten i es fan i...
1: Sí, jo crec que aquesta al Jaume li agradaria.
0: Sí, segurament.
1: Perquè té l'essència de l'oest, surten els indis per allà, ja no són los malos de la pel·lícula, en algun moment ja hi ha gent mala, altres, però bueno. Pues passem a la pel·li del Matías, però per posar-nos en situació no tenim... una seqüència perquè encara no l'han fragmentat, però sí hi ha una escena musical que crec que està bé escoltar-la. Anem a recordar-la.

0: En fi, aquest fragment pertany a la pel·lícula La Bola Negra, que és, sens dubte, la pel·lícula més important i de la que més està parlant actualment a aquest país, ja que ha fet una cosa molt important per al cinema espanyol i és tornar a posar el focus del cinema internacional a Espanya i que realment li ha tornat a donar visibilitat al nostre cinema. La pel·lícula està dirigida per la dupla dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, i està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Carlos González, Milo Quifes i Miguel Bernabéu, amb una participació especial de Penélope Cruz. La pel·lícula ens narra la història entrellaçada de tres homes homosexuals durant diferents èpoques d'Espanya, 2017, 1936 i 1932. I està basada en l'obra perduda de Federico García Lorca, que és un dels grans poetes de la nostra història. La pel·lícula té un fort sentiment per voler reivindicar la imatge de les persones homosexuals durant el franquisme i és una oda a tota l'obra de Federico García Lorca. Què puc dir d'aquesta pel·lícula que no sigui increïble? El primer de tot és el seu apartat visual, que té uns plans amb unes composicions i uns colors que realment són els millors que he vist jo mai a una pel·lícula espanyola. També està l'apartat de la música, que, bueno, aquest fragment ja imagino que veieu que és increïble, però és que aquesta només és una de les moltes peces increïbles que va fer el cantautor Raúl Fernández Miró per aquesta pel·lícula. També el vestuari excepcional, com recreaven tota la recreació de l'Espanya de la guerra i d'abans de la guerra, està molt, molt ben fet. I, per suposat, la història, que és molt emotiva i addictiva, t'enganxa la història, les dues hores i mitja que dures. I això seria tot a dir. La pel·lícula és increïble. Si no t'agrada, jo crec que el més possible és que la teva identitat política sigui més gran que el teu esperit crític, perquè no tens motius per dir que aquesta és una pel·lícula dolenta. Et pot no agradar, però no tens motius per dir que aquesta és una pel·lícula dolenta. I tothom en aquest país hem d'estar orgullosos d'aquesta pel·lícula, perquè per primer cop en anys tenim possibilitats reals de fer història als Oscars. Així que tothom animant a La Bola Negra.
1: Bueno, amb molta passió, Matías. La defensa, molt, molt, Espero que los Javis escoltin aquesta defensa tan xula que has fet de la pel·lícula. Nosaltres no, encara no l'hem vist, estem a punt de veure-la, però sí que és veritat que hi ha molta gent que parla molt bé d'ella. I jo, una de les coses que més m'agrada, Matías, és que com a jove vegis tot això que estàs dient, perquè no és una pel·lícula fàcil per a segons quines edats, per a gent que potser està en otro punto de la vida, i penso que sí que és un exemple. S'ha de parlar de tot allò que va passar i suposo que també s'impregnarà d'esa poètica, d'esa poesia que ja gira entorn a la història, que és la de Federico García Lorca, no? Ja havia de ser tendra, romàntica en algun moment, per donar-li, jo que sé, ese caràcter, no?, de reivindicació. Penso que necessitem reivindicar coses perquè no sabem què poden passar amb aquestes coses.
0: No, ahí tenim que defensar-les.
1: Pues sí.
2: Jo volia comentar també que s'han fet moltes pel·lícules de la Guerra Civil,
1: sí,
2: iròniques, divertides, La Vaquilla, etc. I aquest és el primer punt que miren cap a la homosexualitat, no? Una cosa que més s'ha fet, agafar la Guerra Civil i trasladar-la a la homosexualitat, relació d'homes, relació prohibida completament, una cosa que no es podia veure. A la presó del franquisme t'agafaven així, o et mataven, o et posaven a la presó i s'acabaven, no? És molt el règim franquista que tant imperava, llavors.
1: Sí, aquesta sensibilitat que tenen los Javis de, sobre el tema de l'homosexualitat fa que l'hagin instal·lat en una època en la que no es parlava i tot era tapat fins al 36, no? Però a partir de l'acabar la guerra, pues evidentment sí, va ser molt perseguida i bueno, s'ha d'entendre de que bueno, ho van patir molt. I penso que aquí la història està dividida, no?, en diversos personatges, i això també, la memòria històrica també és important de recordar tot això per a les nostres generacions. Ja sabem que se recorda, però a vegades també recordem, per exemple, el que fan els nazis, el que van fer els nazis, però hi ha gent que no passa de tot això, no sé.
2: És que als camps de concentració, a part de jueus, per desgràcia i tal, hi havia un apartat d'homosexuals que tenien distintiu rosa, el triangle rosa, que aquests eren discriminats totalment. O sigui, tothom que no complia la norma era fora al camp nazi i s'acabat. Tant d'esquerres com jueus com homosexuals, tot el que sortia de la norma era desterrat.
1: Sempre quan hem vist les pel·lícules de guerra, anaven tots els homes. El servei militar en Espanya anaven tots els homes, però no tots els homes tenien una inclinació heterosexual, evidentment. Llavors, clar, la gent que se sentia homosexual ho passava molt malament, perquè havia d'enganyar-se primer a ells mateixos i després fer una doble vida i fins i tot casar-se, perquè lo imposava. Però això es va frenar a partir de la Guerra Civil, a partir de la dictadura, perquè això... estava, la cosa estava canviant, però no es va poder canviar. Ja, tantes coses que van perdre, pues, 40 anys d'història.
2: És que no es podia manifestar gens ni mica, i s'enxampaven fent un acte homosexual, ja dic, que anaves a Garjola o directament et fusilaven. O sigui, no era tot prohibit.
1: Bueno, Federico García Lorca és el gran exemple, no? Molt bé, Matías, per la teva reflexió.
2: Molt bé, genial.
1: De veritat. I... demà recordar una altra vegada, no ens podem marxar sense escoltar, ja que queda encara, però a Guitarrica de la Fuente. Ese momento de la cançó i la
2: nieve
1: i la película.
0: Com?
1: El moment de la cançó crec que és bastant interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una part molt bohèmia de la película quan surt aquesta cançó.
1: La nieve.

0: Es que es
1: sin palabras, sin palabras.
0: Temazo, sí, sí. Ese piano, esas cuerdas, la armonía, es que es increíble. Pienso que está muy bien trabajada. Te guitarrica de La Fuente tiene ahí una cosa en la garganta que no sé qué expresa tanto. No sé si como actor estará a la altura, pero como cantante considero que es increíble. Crec que la tornarem a escoltar més endavant i segurament que rebrà algun premi.
2: Va, els Goyas se s'emportarà tots. Seguro, sí. Això, cap seguro, dubte. Ara, seguro. Qui sap si potser algun premi així més important li pot caure també.
0: A veure, ja veurem. Bueno, pues desitgem tota la sort a la Bola Negra i...
1: Home, i bueno, ja té el Premi Toronto, també té el Premi de la Palma de Cannes, i també té un premi a Nova York, em sembla que han donat altres premis a Nova York.
0: I del públic, no?, en Sant Sebastià també. O sigui, crec que ha tingut diferents premis.
1: És increïble.
0: Bueno, possiblement siguin, jo no vull comparar-los, però sí que si això surt bé, poden ser els Almodóvars del futur.
1: Però potser més seriosos que Almodóvar, més fiques al terme, no?
0: Bueno,
1: no sé,
0: s'haurà de veure.
1: Jo el model veig, al principi bé, però una mica xavacà per mi. No sé.
0: Bueno, Matías ha apuntat ahir el llenguatge cinematogràfic, això m'interessa molt.
1: Sí, és molt interessant.
0: Perquè són joves i que ja tenen una cultura. Jo el que sí que ara estava pensant, no?, de que jo vaig acabar l'institut als 18 anys, més o menys, no?, com ara. I jo vaig estar llegint durant tota l'escolaritat a Federico García Lorca, sí, Antonio Machado, Miguel Hernández, Pío Baroja, Valle Inclán, Shakespeare, Cervantes.
1: Sí. Yo también igual.
0: Y sí. Ahora tenemos que buscar libros que...
1: Sí, y también la comprensión lectora, vull dir, tú no entiendes el que has llegit, entonces, ¿por qué no puedes expresar escribint? O no saps el que llegeixes, o automàticament. El sentiment que provoca un llibre, no? I un llibre comença a endinsar-te el llibre. Sigui Pío Baroja, sigui Ignacio del 98, Ignacio del 27... És que dona molt cada època.
0: A més, és que les classes, per exemple, jo recordo que llegíem un poema, no és fàcil llegir un poema d'Antonio Machado, de García Lorca, perquè són coses molt personals. I fèiem un debat de què senties tu escoltant això. És impossible avui en una escola.
1: Fins i tot en català, Joan Salvador Papasseny.
0: Sí.
1: Hi ha molts autors catalans
0: que... Jo vaig ser un dels primers cursos que vam començar a fer literatura catalana. I jo vaig tindre la Mercè Marçal, la gran poeta que va estar aquí a Sant Boi, que s'ha fet molts homenatges, i ens va fer llegir llibres que potser per el nostre compte no l'havíem llegit. I jo em sento molt, no sé, molt content d'haver llegit tota aquesta cultura, quan els meus pares, doncs la meva mare era analfabeta, no sabia llegir ni escriure. Vull dir que, no sé, i ara, pues, com que ja està tot, ja està tot bé, no? Sí. Bueno, hem parlat molt de... És que m'emociona molt tota aquesta...
1: A mi també.
2: Ja.
0: Escolteu això.

0: Audrey Hepburn en
1: Breakfast with Diamonds, en inglés.
0: Aquí traducido en
1: Almorzar Diamantes, Desayuno con Diamantes.
0: Sí. La verdad es que la película de Blake Edwards y la música con bello de Henry Mancini, que es la banda sonora de nuestro programa,
1: sí,
0: pues cumpleixen 65 anys.
1: Madre mía.
0: Así que aquest any, en octubre, es va estrenar aquesta película mítica, tot i que l'argument, pues jo penso que ja...
1: És bonic, és bonic.
0: No sé com dir-ho.
1: A mi que fa molta gràcia és el Short Piper.
0: Short Piper,
1: l'equipo, sí. A, el comandant de l'equipo A.
0: I també va ser també el Banachet, no? El detective Banachet. Bueno, va ser una història molt maca, s'han quedat moltes imatges, per exemple, el vestit que portava Audrey Hepburn, aquell va crear escola, perquè era una senyora elegante,
1: molt maca, guapíssima.
0: I penso que, bueno, pues era per recordar aquesta pel·lícula, que era l'adaptació d'un llibre de Truman Capote, precisament.
1: Truman Capote.
0: Un autor. Jo no he llegit res d'ell,
1: A Sangre Fría, que és molt bo,
0: sí.
1: Sangre
0: Fría. I, bueno, la joieria aquella de Tiffany's, no? És l'última escena, crec que no és l'última escena, una de les últimes, no és l'última, que se para allí a veure les joies. I, bueno, anava amb unes ulleres de sol, uns guants llargs, fumava en
1: la pipa,
0: con la pitillera, sí, todo ahí,
1: un pipeta, sí.
0: Sí. Y no sé, una escena pues icónica, mítica, y ese tema cantando en una finestra.
1: Una finestra amb una guitarra tocant, molt maco.
0: Bueno, y aprofité porque Henry Mancini va a fer una banda sonora, l'estat escoltant durant tota la setmana, qué buena que és. Però clar, quan escoltem ara ese cha-cha-cha, que és nuestra sintonía, pues claro, ya ve que toca otra vez charada, ¿no? De alguna
1: charada.
0: Forma. Buena semana.
1: Buena semana, gracias por escucharnos, adeu.
2: Buena semana y feliz fin de...

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7.

0: I a aquesta hora, primer de tot, actualitzem quin és l'estat de la xarxa viària catalana amb el nostre equip viari, Maria Luz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'est del Llobregat, la C-16, des de Berga fins a Cercs, en direcció Puigcerdà, l'AP-7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud, de Parets a Montornès del Vallès, direcció Girona, a l'altura de Cambrils, direcció Castelló, on han retirat un turisme que ha cremat. Aquesta congestió afecta de retruc l'autovia A-7 de Montroig del Camp a l'Hospitalet de l'Infant, direcció Castelló, i destaquem també la cua per obres a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida.
0: Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matutem. Continua a València la manifestació que ha començat fa una hora amb motiu de la Diada del País Valencià, convocada per la Comissió 9 d'octubre. Ambient festiu fins ara. La mobilització ha generat un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Els Estats Units anuncien sancions contra el Tribunal Penal Internacional després de saber-se el Premi Nobel a Navi Pillay, una de les exjutgesses de la institució. El TPI denuncia que l'objectiu de Washington és intimidar les persones que treballen amb l'òrgan jurídic. La Unió Europea, el Canadà i el Japó fan costat al TPI davant les noves sancions. En els últims 4 anys han augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per l'atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. I el govern d'Aragó amenaça d'assumir el trasllat de les pintures murals de Sixena des del MNAC si el Museu Català no compleix els terminis judicials. El MNAC preveu lliurar les pintures profanes abans de finals de setembre.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a partir de 8:45, el Barça rep els Alguiris al Palau Blaugrana. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:45 del vespre.
0: I pel que fa al temps, serà molt estable a les pròximes hores i també de cara al cap de setmana llarg. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals d'aquestes dates. Farà fresca o fred al matí i al vespre i l'ambient serà agradable al migdia. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Ara sí!
3: Ara sí, cap a dins. Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
4: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

Hola, hola, benvinguts un divendres més al Forever Joves. Com cada divendres estem aquí a oferir molta bona música i, bueno, tenim moltes coses. Avui tenim doble entrevista. Per una banda, el grup de Sant Boi, Estela i els Miralls, que ens parlaran del concert que faran el proper divendres 16 d'octubre aquí a Cal Niño. I a la segona part ens acompanyarà el nostre company Valentí César per parlar-nos de la mostra de jazz de Sant Boi que també se celebraran aquests dies d'octubre i novembre. Amb tota aquesta programació estarem pues, tota aquesta horeta. Així que m'acompanya, sí? Pues comencem amb música, la música d'Estela i els Miralls. Miralls.

0: Doncs sí, el proper divendres 16 d'octubre a les 9 de la nit a Cal Niño, el grup Estela i els Miralls presentaran el seu àlbum de forma oficial, Apologia de la Mediocritat. I parlem i fem algunes preguntetes als seus integrants, a l'Estela Navarro, al Nil Garrido i a Miguel González. La primera pregunta que us faig és aquest concert és una festa d'aniversari, una presentació oficial? Serà un concert íntim? Com serà?
1: És una presentació oficial? Serà un concert intimista?
2: Doncs sí que és una festa d'aniversari, o almenys ho hem volgut plantejar així, perquè tot i que no sabem la data exacta on va sortir, perquè no ens en recordem, sabem que és al voltant d'aquelles dates,
3: sí, mitjans
2: d'octubre, sí, entre que ens van donar el disc en físic i després de sortir a la plataforma, doncs pues por ahí va.
1: Clar, s'ha de tenir present com tres dates, no? La del físic, la de xarxes,
2: i
1: la de streaming.
2: I la que vam fer una festa a part, també. Bueno.
4: Que creus que va sortir, tu?
2: Sí.
1: És un calendari
2: sí,
1: una mica confós.
2: Jo estava convençada que era el 17, però crec que no. Bueno, en fi. Uh-huh. Llavors, la pregunta era si serà un consell intimista. Bueno, nosaltres no podem deixar de ser una mica, inevitablement, intimistes, però serà el concert amb més col·laboracions, mm-hmm, això sí que podem dir.
4: Sí.
2: I la òbviament...
4: La gent que va gravar el disc, no?
2: Sí.
1: Sí, tots els que van participar a la gravació, que són aliens a la formació, estaran convidats d'alguna manera.
2: Sí. I serà... Bueno, tenim moltes ganes.
1: No, hi haurà moltes sorpreses.
2: Sí, hi haurà sorpreses. Que si les voleu saber, doncs us tocarà venir.
0: En aquesta conversa que van fer amb els tres integrants d'Estela i els Miralls, doncs van fer algunes preguntetes sobre el concert, com aquesta, que per què va ser important el poder estrenar aquest disc a Sant Boi.
1: Per què és important Sant Boi?
2: Sant Boi, parla dels bojos. Perquè és important, home, doncs perquè som santboians. Bueno, jo una mica intrusa de dir, perquè he viscut molts anys a Viladecans.
1: Bueno, però estàs ja dubtadíssima.
2: Però he fet, sí, jo crec que tinc el carnet de santboiana oficial, no?
4: A Viladecans, un cop

0: havíem pogut.
1: Sí, al cap d'un any, però havia d'arribar algun dia.
2: Ui, sempre hem fet coses aquí, però en versions reduïdes, o a trio, sí. O en...
0: I és guai perquè... O pocs minuts, no? un muntatge més reduït.
1: I Calinho sempre fa com il·lusió, no? Tocar sí. amb el teu grup a Calinho.
2: Total, total.
0: O... És una sala que té molta història, una programació
1: cops.
0: Molt bona. I,
1: sí.
0: i
1: en mil cops de públic.
0: Clar, exacte, la il·lusió és aquesta. Grups, no? Que has anat a veure moltes coses i de cop... Sí. poder estar sobre l'escenari.
2: I a més, jo serà el típic que diuen la gent en plan, no, no sé què, però jo recordo de ser petita i anar a veure obres de teatre del col·le,
1: clar,
2: el típic, i pensar, ai, jo, que guai, algun dia hi arriba, no sé què, perquè a més, jo recordo alguna obra que el típic d'algun voluntari i m'escollien i jo en plan, algun dia volver aquí i fer...
1: Les nostres
0: i és un sí, lloc que té molta màgia, en realitat, és una clar. Sala que té molta màgia.
2: Tot i que... He de dir que jo jugar a casa és com una part guai de, vale, terreno en plan conocido mm-hmm. i tal, però hòstia, també té un punt de, que inquieta una mica, no?
0: Bueno. Et sent, és més difícil dissimular.
2: Sí.
0: Perquè te tiene el truco pillado.
2: Sí, però bueno, serà guai.
0: Estarà bé.
2: Veniu.
3: Pues sí, estarem ahí aplaudint al grup, evidentment, i cal recordar per a la gent que no ho sap que Estela i els Miralls van aconseguir en el 2024 un premi, però en el 2025 li va donar la gran oportunitat de guanyar el premi de la Fundació Sau i Puig Porret, i això li va fer poder gravar aquest disc. Esperem que sigui molt més, no? I parlant amb ells, bueno, li vaig preguntar pues, com seria aquest concert, no? A veure què ens diuen.
0: Com serà?
2: Com serà el concert? Serà un concert espectacular.
0: Increïble. El millor moment de les vostres vides serà...
2: No, serà aquest... un concert. És veritat que nosaltres sempre procurem, o jo almenys, mm-hmm. Fer algun... O sigui, que hi hagi algun detall nou a cada mm-hmm. bolo, i crec que quasi a gairebé tots hi ha alguna xurradeta, per molt petita que sigui.
0: Jo crec que sí, que hi ha hagut sempre algun element sí. que diferència, no?, entre
2: sí.
0: bolos.
2: I llavors això ho mantindrem, i no sé, tu què dius, Nil, com serà?
1: Increïble.
2: Serà un dia, no? Serà un dia que no oblidarà ningú.
0: Un dia per recordar, no?
2: Un dia per recordar, clar que sí.
3: Estela i els Miralls pues, està format per tres membres, com he dit abans, ellos se lo guisan y se lo comen, com Juan Palomo. La Estela és la compositora, la pianista i la cantant, i el Nil Garrido, per exemple, pues, és el bateria, i també toca la guitarra, i el Miguel González pues, és el director musical, toca els teclats i la guitarra, però jo volia, les vaig preguntar pues, com, quins músics estaran a l'escenari, seran ells tres o hi haurà alguna sorpresa, a veure què ens diuen.
0: Quins músics estaran a l'escenari?
2: Doncs a l'escenari no estarem nosaltres.
0: Home, vaja, primera notícia.
1: No, home, no, aquell dia no podia.
0: No, estarem la formació a quartet, que és la que portem sí. des de fa un temps, i bueno, els col·laboradors que han...
2: Els que hem pogut rescatar.
0: Sí, hi ha gent que s'ha quedat al camí.
2: I alguns que encara estem intentant raptar, com el Nil demà, no?
0: Però el cas que serà comptava. Formació a quartet amb algun addendum, algun afegitó, per fer-ho més bonic, no? Més...
1: Sí,
2: total, total.
1: I especial.
0: Al final és això.
1: Molt bé, que maco.
3: Doncs l'Estela i els seus companys pues, vam estar gravant aquestes preguntes, i una de les coses que ens agradaria saber, i jo crec que també el públic de Sant Boi, és si interpretaran aquestes 12, els 12 temes del disc, si hi haurà algun tema inèdit, si hi haurà alguna versió, o si en algun cas pues, haurà alguna sorpresa. A veure què van respondre a aquesta pregunta.
0: Presentareu els 12 temes del disc? Hi haurà algun tema inèdit o alguna versió? És a dir, alguna sorpresa?
2: Vale. Ah, espera que pensi. Sí, els 12 temes del disc estaran. Hi haurà un inèdit, però que ja fèiem al principi de tot, quan se cocía esto.
0: Sí.
2: Que és una mena de nana, no desvelaré más.
0: Hombre, te vela bastante. No hauria empezat.
2: Però bueno, la gent... Només se'n recordarà, i si se'n recorda algú, del uh-huh. principi vale. quan dels primers bolos. I versions sí que hi haurà.
0: Sí.
2: Hi haurà una que és la que també portem tocant des de pràcticament la primera vegada que tocamos tu i jo juntos.
0: Sí, és veritat, és veritat.
2: Que tampoc desvelaré mal jo.
0: La primera cosa que vam fer junts.
2: Sí. I després hi haurà una que hem incorporat aquest any... que bueno, ja explicarem el dia del concert, perquè és...
0: Sí, jo crec que
2: el seu punt especial.

0: Sí.
1: Ja la gent entendrà per què.
0: Sí.
1: No? Alguna cosa a dir, Nil, que està molt
2: callat?
1: No, li sembla tot bé.
3: Farem una aturadeta escoltant més cançons d'aquest disc per recordar que Estela i els Miralls estan ara en concert a Cal Niño el proper dia 16 d'octubre a les 21 hores. Escoltem un dels temes que es diu Paraules embalsades, que parla sobre el procés de creatiu, el procés d'escriure una cançó que us la recomano.

0: Estela i els Miralls en concert el proper 16 d'octubre a Cal Niño. I vam tindre una entrevista, unes preguntes que vam gravar amb ells sobre aquest concert. I, bueno, la següent pregunta pues, que li van fer, que ells també repeteixen les preguntes, és si estaven preparant algun tema nou.
1: Estem preparant algun tema nou?
2: Estem preparant algun tema nou.
1: Crec que sempre hi ha coses, no, al calaix?
2: Sempre hi ha coses. Ara estem en temporada...
3: Que si no quedava bé dir-ho igual.
2: Total bé. Sí, és veritat, això fa molt... Sí, estem parlant
3: de temes. Sempre estem treballant.
2: Sí. No, treballant, sí. El problema és trobar temps també per trobar temes nous. I a mi és que és veritat que em passa molt, que em costa molt portar coses noves perquè soy superexigente. També queda molt bé dir això d'aquest superexigent.
1: Sí, puntual. No, estan coses com de currículum.
2: No, és que sóc molt perfeccionista, no sé què.
1: No, però sí que és veritat que costa una miqueta trobar l'equilibri entre preparar un repertori en directe i tenir un show rodat i ben treballat i a la vegada preparar temes nous, que al final és com una mirada més llarga pel futur.
2: Total.
1: És una mica complicat i bueno, estem treballant en aquest equilibri.
2: Estamos en ello, sí, s'han provat coses noves, un parell o tres de cançons noves.
1: La roda no para.
2: Però, hòstia, cuesta, perquè tenim unes vides molt ajatreades.
3: Bueno, si no treballessis, només dediquéssim això, potser...
2: Però, malauradament, som...
3: Però, bueno, dediquem tot el que...
2: Tot el que podem i més, sí, sí.
0: A veure què ens diuen l'Estela, el Nil i el Miguel quan li van preguntar si hi havia concerts a la vista o alguna actuació.
3: Tenim molts, l'únic que no els volem anunciar perquè som així.
2: No, tenim un que ens han acabat tancar data, això sí.
3: Sí.
2: I després d'aquest estem...
3: Que potser serà Sant Boi, tot i que heu de venir al de Canin.
1: No, en realitat el gran focus de treball ha estat aquest concert. Volíem que la presentació fos molt especial i que fos un dia gairebé únic. I aleshores molta de l'atenció s'ha dedicat en aquesta data en concret.
2: A polir.
1: Aleshores, un cop passada aquesta data, veurem, sempre estem oberts a coses que passen.
2: Home, totalment, des d'aquí hago un llamamiento.
1: Llamamiento.
2: Contractem, joder. No, però...
3: Costa trobar.
2: Costa trobar, la realitat és que costa trobar, però... i portem dos anys intentant picar en pedra, també és més difícil, no? Perquè els llocs on era més fàcil d'accedir ja ens han donat l'oportunitat i, de fet, hem repetit diverses vegades, com la setmana passada a Can Xic, perdó, a Viladecans. Entonces, pues... Sí, també, seguir picant pedra.
1: També és veritat que estem vivint un procés de canvi a Barcelona perquè s'estan tancant moltes sales de mig.
2: Cuéntanos.
1: Moltes sales d'aquest format entre petit i mig han tancat. Aleshores, els espais per una banda emergent és veritat que cada cop són menys.
2: I no només banda emergent, però, o sigui, sí, no
1: la discussió,
2: no t'estic invalidant. Però que hi ha un tema de, vale, sí, vull tocar a Barna, vale, lloga la sala, d'on treus els diners per llogar una sala?
1: Sí, bueno, clar, la precarietat d'haver de posar els diners per davant, que no hi ha una subvenció, llavors... més una subvenció, com una inversió que no vingui per part dels músics, que al final és una cosa molt precària.
2: Conclusió, contracteu-nos. Festes majors, tranquilito, però apetece, no?
1: Apetece.
2: Sí, vinga, va.
0: Ens agradaria saber també quina ha estat la sensació, la repercussió que ha tingut el disc en el públic en general, si teniu una bona sensació, Estela, Nil, Miguel.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
3: No.
1: Fins ara, quina és la vostra sensació sobre el resultat final del disc pel públic?
2: A veure, torna a repetir.
1: Fins ara, quina és la vostra sensació sobre el resultat final del disc pel públic?
2: No
3: tinc
2: la pregunta.
3: Que si l'ha molat la gent o no l'ha
1: molat. Sí.
2: Ah!
1: Jo crec que la resposta ha sigut molt positiva.
2: Aquesta comença a respondre el Nil.
1: Vale.
2: Nil.
3: Jo crec que la gent que li ensenyem, almenys ens diu que sí, potser després no li agrada gens, però...
1: Ens sap greu dir-nos la veritat.
3: Sí,
1: està
3: molt guai.
2: El disco.
3: I no sé, al final cadascú dels seus gustos és una...
1: Però la resposta ha sigut molt positiva, jo crec, eh? Al final...
2: Sí. Jo crec que sí, la gent quan ha vingut als concerts... Jolín, que per primer cop tenim com fans...
3: Ja n'hi comencen dos fans.
2: No, hi ha dos fans. El Pedro, des d'aquí el saludem. Hola, Pedro!
3: Fans que no coneixem.
2: Sí, o sigui, gent que de manera desinteressada, no? Perquè el fàcil en el nostre cas és la gent que ens estima, ens dona suport, encara que potser no els agradi una merda el que fem, però ahí estan, que la majoria jo crec que els agrada perquè tenen molt bon gust.
1: És excel·lent.
2: Estoy tirando muchas flores, oi?
1: No passa res,
2: No, però... Això, que és el primer cop que gent de manera més desinteressada ens ha vingut o ens ha descobert de pura casualitat i, hòstia, s'ha apropat a dir-nos, o inclús a venir a més d'un concert, i jolín, això fa molta il·lusió.
1: Jo crec que la resposta ha sigut molt positiva perquè no era, no era una proposta fàcil perquè és un disc clarament de cantant, però hi ha molts espais per la banda, hi ha molts moments instrumentals i normalment és complicat demanar les dues coses alhora, perquè a la vegada també es posa molt focus a la sensibilitat femenina i al missatge.
2: Que feminista.
1: I al final, clar, estem demanant molt en una escolta i tot i això la resposta ha sigut molt positiva. Aleshores, jo crec que sí, la sensació és...
2: No ens podem queixar, eh?
1: No, per res. I motivar per continuar treballant i creant.
3: Sí, és un primer disc, sí, no? I que era treure la nostra proposta i poc a poc.
2: Nostro primer hijo.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
3: No.
1: No, que vingueu, joder, que heu de venir.
2: Que vingueu,
3: hem d'omplir el teatre, hem
2: d'omplir. Jolín, que no sabeu la feinada. O sigui, estem contestant aquestes preguntes a, bueno, quasi les 12 de la nit. La feinada que és la dedicació. O sigui, tenim, és una, literalment és una doble feina, això. O sigui, tenim les nostres feines individualment
1: cadascú. I té sou negatiu, és increïble.
2: I té sou negatiu, perquè no ganamos dinero, es más.
1: No, espera, però a bombotones. No, però és un llavors... projecte preciós, estem enamorats del que estem fent i estem, sí, desitjant compartir amb tots vosaltres el Cal Niño.
2: Que després, ojo, si venen només dues persones, a dar-lo tot igual.
1: No, s'emportaran el millor show de les
2: però,
1: seves
2: vides. Però, hòstia, crec que és guai, o sigui, no sé, i la gent que no ens conegui, doncs, també que també és guai, no?, anar a un concert, descobrir-nos...
1: Jo crec que l'espectacle que tenim és bastant versàtil i dinàmic, jo crec que la gent que vingui que no ens coneix, que vulgui atrevir-se a veure què fa aquesta penya, es sorprendrà.
3: I venir només a que el poble es facin coses, no? Només que hi hagi algú tocant allà al centre del poble per 4 duros, val la pena anar, sigui el que sigui.
2: Posar el valor a, joder, la música en directe, que...
3: La gent que fa coses.
2: La gent que fa coses.
3: Visca Sant Boi.
2: Adéu. I anava a dir alguna cosa i se m'ha oblidat.
1: No, però no pot ser. Bueno, ja has de tancar amb un Visca Sant Boi.
2: Visca Sant Boi, sí. Bueno, doncs gràcies, moltes gràcies, Paco. Tio, gràcies, no?
1: Gràcies, Paco.
2: Vinga, ciao, ens veiem el dia 16 d'octubre a les 9 de la nit.
1: Us esperem.
0: Doncs moltes gràcies, Estela i Miralls, als tres components, i seguim escoltant-los. La cançó, una de les cançons, perquè tenen 12 cançons en aquest disc d'Anatomia de la Mediocritat, 10 temes en català i 2 en castellà. I hem agafat aquest tema en castellà que es diu Cronofòbia.

0: Bé, comencem aquesta segona part del programa i ens acompanya, doncs, quan s'escolta ja en aquesta casa de Ràdio Sant Boi, està identificat amb el Valentí César, el company de Jazz Setmanal i Lluna Plena. Benvingut, Valentí.
1: Gràcies, molt amable, i gràcies a tu per convidar-me.
0: Al contrari, sempre amb tu traiem molt profit de la música, aunque siguin gustos diferents, però la música ens uneix. Home, ens uneix.
1: Naturalment. Tenim aquest virus al cos que no ens el podem treure, eh?
0: Valentí, 35 edició de la Mostra de Jazz de Sant Boi.
1: Sí, senyor, 35 anys més vell que sóc de quan la vam inaugurar, però bé. Satisfets i honorats per la confiança que ens han donat, sí, sí.
0: Cada vegada és més complicat fer un espectacle, però també vaig tindre història, moltes històries.
1: Sí.
0: Com ha anat aquest any la preparació amb el Toni Solà, aquests concerts?
1: Bé, aviam, sembla... No és cap tipus de pretensió ni de petulància, però la veritat és que ens resulta prou fàcil. Sobretot gràcies al Toni, que el ser músic professional doncs coneix a molta gent i bé, i ell és una via molt important per poder contactar amb determinats tipus de músics i bé, i entre els dos doncs, fem el que podem i jo crec que hem aconseguit doncs una programació prou digna, prou interessant i apta i per tots els públics, que és una de les nostres fites, no? Aconseguir que no només vinguin els afeccionats al jazz, sinó que ampliar el ventall perquè pugui venir qualsevol tipus de persona que tingui una especial debilitat per la música, sigui del tipus que sigui.
0: I a més, Valentí, t'ho puc assegurar que molta gent del públic que hi ha no és que siguin aficionats al jazz, són aficionats a la música.
1: Ah, efectivament.
0: Això és, i crec que ho heu aconseguit totalment.
1: Sí, bueno, ens ha costat, sí, com sí, tot a la vida, però sí que és veritat que ara estem molt satisfets, aviam, tant de bo enguany sigui el mateix i tinguem la mateixa afluència de públic. Fins ara, cada vegada ha anat a més. Bueno, tu també has estat present en algun dels concerts i ja saps que omplim i esperem enguany que continuï aquesta línia, que al capdavall diguem-ne que això és com els futbolistes, es jutja pels gols, no? Pues, a nosaltres se'ns jutja per la quantitat de públic que som capaços de reunir.
0: Bueno, està assegurat, això està claríssim. Després parlarem de les entrades, on podem i tot això, però la mostra començarà el 16 d'octubre i acabarà el 20 de novembre. Estem quasi un mes.
1: Sis concerts.
0: Sis concerts.
1: Sis divendres consecutius. I llavors, bé, ja des de fa molt de temps que tenim establert aquests sis concerts. A nosaltres ens agradaria més, però per simples qüestions econòmiques doncs ens hem de limitar a sis concerts.
0: I a més, Valentí, una de les coses xules d'aquesta mostra és que cada concert està en un barri diferent de Sant Boi i amb els dos teatres també de Sant Boi.
1: Això m'agrada que ho comentis perquè és una de les dels trets fonamentals de la mostra. Quan vam començar amb això, fa 35 anys, primer vam fer... tot va partir del casal de barri de Casablanca, que ja, doncs, per una sèrie de circumstàncies ens vam reunir, total, que després nosaltres vam... és que, clar, tinc que explicar més coses. Això, la mostra de Jazz de Sant Boi, en el seu... durant uns quants anys es va dir mostra de jazz als casals. Per què? Perquè els casals són els que ens van fer confiança i els que, doncs, diguem-ne, amb el seu pressupost doncs sustentaven aquesta mostra. Amb el temps doncs es va anar fent gran, com tot el que neix petit, tant de bo es va fent gran, i va arribar un moment que des de Cultura van dir vosaltres continueu organitzant-lo, però... ho farem des de Cultura, diguem-ne, el que és la infraestructura, i vosaltres, tant el Toni com a mi, vull dir, vosaltres continueu, busqueu la programació, feu-la tot, però canviarem el nom i posarem, en lloc dels casals, a Mostra de Jazz de Sant Boi. I això, però continua, per exemple, aquest que era un tret fonamental, quan nosaltres vam dir, escolta'm, és molt maco anar a Can Massellera, però els de la CUP tenen el mateix dret i els de Camps Blancs tenen el mateix dret. I llavors vam dir nosaltres, si no ens diuen el contrari, que llavors ja en parlaríem, però si, no, si més no, la idea és portar-lo a tots els barris de la nostra ciutat. I per això fem, des de, no, no me'n recordo quina edició, però sempre ho hem fet a tots els casals.
0: Doncs, si et sembla, anem a entrar a la programació molt variada, en diferents estils del jazz, però també d'altres músiques.
1: Sí, sí, hi ha un concert de blues, per exemple,
0: i també algun vocal, sí, també. Hi ha de tot.
1: Meravellós, aquest. Sí. No te'l perdis.
0: ja ho sé. Pues anem a començar per el primer concert, que és la setmana propera, el divendres, a 16. Sí, sí.
1: D'aquí a 7 dies, eh?
0: Sí, avui. Per això. I parlem, a veure, de què tenim aquest 16 d'octubre?
1: Bé, tenim la sort, l'oportunitat d'escoltar un dels saxosals nord-americà més importants de del panorama actual del jazz. El senyor Jimmy Snidero, que és un gran, gran, d'un gran prestigi, i parlo a nivell mundial, i bé, sempre intentem portar algun músic, doncs, diguem-ne, no pel fet de ser estranger, sinó pel fet de ser un músic important. I en aquest cas hem aconseguit que Jimmy Snidero, doncs, ens vingui aquí. Vindrà en formació de quartet, vindrà amb dos músics francesos, el pianista Olivier Truchot i el bateria Valentín Jam, i estarà acompanyat d'un músic que és lleidatà, però també està molt lligat a la mostra, a l'Ignasi González, al contrabaix.
0: I això serà el Casal de Camps Blancs.
1: Ah, efectivament. Enguany comencem els concerts al Casal de Camps Blancs, carrer Salvador Seguí.
0: Pues anem a escoltar. Hombre, com sona aquest Jimmy Snidero,
1: pues
0: que a més és una primícia, que és una de les cançons que formaven part del seu últim disc.
1: Sí, pues molt bé, endavant.

0: Bueno, el Saxa és el protagonista, no?
1: Sí, el que passa que no l'hem sentit.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, doncs no m'hi he adonat, estava jo amb altres coses. Perdoneu, eh?
0: S'ha escoltat, sí.
1: És bé, no dic res, no dic res, millor no dic res.
0: Sí, sí.
1: Perquè és lamentable que no l'hagi escoltat.
0: Bueno, després et diré que l'escoltis en el YouTube, en el YouTube.
1: Vinga, vinga.
0: Passem al 23 d'octubre i marxem a la Ciutat Cooperativa.
1: Sí, sí, senyor. Doncs tindrem un grup d'un quartet que es diuen Velvet Swing Quartet, que és un quartet composat per grans músics, però que, a més, faran un concert, perquè els conec els quatre, i faran un concert d'aquells que fan participar la gent. Tenim l'Òscar Font, el trombonista i clarinetista, que és un jan molt collonut, que sempre doncs interpel·la la gent, és un jazz molt, molt assequible, vull dir, és el que una mica el comentàvem abans, no? Vull dir que qualsevol afeccionat a la música s'ho passarà bé. I això també és una cosa que nosaltres sempre cuidem. Dintre de les nostres possibilitats, doncs intentem que no sigui una cosa elitista, que no sigui una cosa de minories, sinó que sigui el més ample possible. I en aquest cas, dir que recomano aquest és absurd perquè els recomano tots. Però aquest, doncs, ho dic en aquest sentit, de que gent que potser diu, tan raro, això s'ho passaran de conya, parlant de veritat.
0: No he trobat cap cançó del quartet, però sí de l'Artem Zullier i del Pep Rius,
1: sí.
0: I per a que, com a mínim, una petita mostra de com pot ser...
1: És que aquests grups no són estables.
0: Clar, sí.
1: No són estables, sinó que en funció del caché que podem... Llavors, pues, han posat aquest nom com podrien haver posat qualsevol
0: sí,
1: altre.
0: Sí, sí. No.
1: Però tu, per exemple, jo estic quasi convençut que el Josep Traver, el guitarrista, l'has vist alguna vegada. El Pep Rius també. Mm. I l'Òscar Font és un dels que l'any passat, amb una altra formació, també va venir.
0: Bueno, pues hem escoltat una mica com ho fan.

0: Bé, estem repassant la programació de la 35 Mostra de Jazz que celebra aquest any del 16 d'octubre fins al 29 de novembre, i ens hem quedat el 30 d'octubre i marxem directament al Casal de Marianao.
1: Al Casal de Marianao, sí. Aquest és un dels concerts que dediquem al blues, que tot i no ser jazz, doncs estan prou emparentats, el jazz i el blues. I doncs comptarem amb el Johnny Bing Stone, que és guitarra i cantant i veu, i estarà acompanyat també d'un trio format per un saxo tenor, un baix elèctric en aquest cas, i el Reginald, que tocarà la bateria. Bé, els amants dels blues, que suposo que deuen ser molts, perquè és un estil que és molt, entra molt bé, doncs jo li recomano que vinguin, que també s'ho passaran meravellosament bé, i tindran l'oportunitat, si no el coneixen, de veure aquest grup, que està format per quatre bluesmen molt importants dintre dels músics que es dediquen a aquest estil de casa nostra, evidentment.
0: Cal dir que és un blues bastant més clàssic i sí. Fins i tot té un toque swing.
1: Sí, bueno,
0: jo l'escoltant-la m'ha vingut a anar cap enrere, eh? Molt no, interessant, eh?
1: Bueno, aviam, són bons músics tots ells. Llavors, no sé quin repertori tocaran aquí, blues segur, evidentment, però jo crec que és molt interessant.

0: I passem seguint repassant la programació de la Mostra de Jazz de Sant Boi, la 35a edició, que és per celebrar-lo, perquè clar, sembla que acaben en 0 i en 5, sempre se celebra sí, com que sí, se celebra sí, sí. una mica més.
1: Sí, sí.
0: El dia del meu aniversari, el 6 de novembre, doncs a Casablanca, una altra que ahir va començar una mica la història de la Mostra,
1: efectivament.
0: Pues, la presència femenina que en els últims anys
1: ha tingut un pes
0: específic.
1: Sí, i no és casualitat perquè considerem que la veu femenina doncs té un quelcom especial perquè genera proximitat. Habitualment, si no és una cantant d'aquestes, diguem-ne, molt, molt contemporànies, doncs acostumen a cantar clàssics, estàndards de tota la vida, amb la qual la gent els coneix, els reconeix i els gaudeix. I per això, per nosaltres, sempre intentem portar veus femenines per aquesta proximitat que generen. I sempre és molt agradable veure una noia cantant, si ho fa bé, evidentment, que aquesta ho fa bé, doncs sempre intentem. I enguany, no una, no, tenim més d'una veu femenina.
0: De qui parlem?
1: Ara estem parlant de Júlia Plans. Ella és una noia jove, la seva mare també era cantant, i és una noia que bé, està iniciant-se la seva carrera, vindrà acompanyada d'un quintet de músics que els conec i de tota confiança, i bé, jo crec que serà un dels concerts els que és inevitable assistir, perquè tenim el gaudi garantit.
0: A més, ella és de Terrassa, o sigui que és
1: sí,
0: d'aquí.
1: Ella és de Terrassa, sí, sí, sí.
0: A mi m'agradaria que posessis el començament de la cançó, perquè m'agrada això, el que fa vocalment aquesta noia, eh? Atenció, escoltem.

0: Espectacular, no?
1: Sí, sí, a mi m'ho sembla, però, clar... sí, sí, no, i dir, home, aviam... sembla que ens vulguem posar medalles, no és això, de veritat, però sí que busquem un nivell professional de qualitat. Agradarà més, agradarà menys, perquè hi ha gustos per tot, no? Però intentem buscar gent de categoria i de total confiança.
0: Arribem a Can Masellera, sí. Aquí un recte bastant gran, perquè l'espai és més gran, sí. Té més localitats... el 13 de novembre amb un joc de veu, no? L'harmonia, sí,
1: un quartet de veus masculins, que és més, que no n'hi han tants, i que bé, es dediquen entre cometes, o podríem dir que segueixen el camí dels barbershop, aquells conjunts de veus negres que es diuen així perquè es juntaven a les barberies i es posaven a cantar, no? I una mica aquest serà jo crec que serà un concert espectacular, tant per la qualitat de les veus dels xicots aquests com de l'acompanyament musical. Vull dir, jo penso que aquest serà un punt àlgid de la nostra mostra.
0: I a més que he estat escoltant-los i fan versions de Rosalía, sí, de la sí, fan, rumba catalana...
1: Sí, sí, fan de tot, però bueno, espero que enguany, si venen, quan vinguin aquí, ja que és un festival de jazz, no... busquin un repertori, diguem-ne, sí. més enfocat als estàndards i als clàssics.

0: aquest és un estàndard de tota la vida, sí. Sí. I tenen unes veus precioses, vull dir que a mi particularment, que m'agraden molt les harmonies vocals, doncs amb aquest jo sé que gaudiré com un vedell.
1: Arribem al 20 de novembre, que crec que aquest serà de Cal Niño, tot i que en algun lloc he vist que posava Can Masellera, eh?
0: No, ah sí? Ah,
1: pues, és Cal Niño.
0: No, jo ho tinc claríssim, és a Cal Niño, perquè... Sí, sí, és a Cal Niño.
1: Parlem d'una altra dona, no?, d'una veu,
0: sí.
1: I del fundador.
0: Sí, del cofundador, sí, Antoni Solà, sí.
1: De qui parlem?
0: Mira, parlem de Maika Jole, és una noia, bueno, una senyora ja, és... No és gran, però...
1: No és una noieta.
0: És una noia, no sé si nascuda, però fa molts anys que viu a Madrid, vindrà directament des de Madrid. Ella és professora de cant amb algunes escoles de música d'allà, de Madrid, i doncs vindrà acompanyada del grup que habitualment toca sempre amb el Toni Solà, és dir, el Gerard Nieto al piano, que és una passada de pianista, el millor pianista que hi ha aquí al nostre país, pel meu gust, l'Ignasi González, que repetirà, te'n recordes que t'he comentat el primer?
1: Sí.
0: I el Pinyo Martí a la bateria. Canta també blues, aquesta senyora, canta estàndards, i bé, i una miqueta abundant en aquest comentari que feia abans, que per nosaltres la veu femenina és molt important, per gust personal i a banda per aquest component de proximitat que només la veu, bueno, la masculina també, però de fet hem tingut alguns cantants masculins que van tenir molt d'èxit aquí, en diferents oportunitats, però la veu femenina sempre busquem per això, no? Per aquesta... com ho diria? Transmet. La paraula
1: has dit
0: és
1: abans de proximitat, de
0: sí, sí.
1: Més proper.
0: Sí, sí, sí, i transmet, perquè transmet... la veu, en general, sempre suma, vull dir, això és així. Ja.

0: tots els concerts seran a les 10 de la nit, sí. I ja es poden comprar les entrades.
1: Efectivament, hi ha aquesta, una empresa que, és, que la, l'Ajuntament li ha donat la, la, l'exclusiva de la venda, que es diu Tiquetea. Aneu a la pàgina web de Tiquetea i allà està anunciat la mostra de Jazz de Sant Boi. Podeu triar doncs, el, els concerts que us interessi. Hi ha també abonaments, i després si algú vol una entrada concreta un dia concret, no hi ha cap inconvenient. I a més, si hi ha, si hi ha diguem-ne que hi ha praus, també es, es vendran al lloc del concert el mateix dia.
0: Crec que puc dir els preus.
1: Sí, i tant, que pots dir-ho.
0: Mira, unes
1: cal dir-ho.
0: Una entrada val, són 11 euros, però també hi ha abonaments de 3 entrades que val 28 euros i les 5 entrades 42 euros. Per tant, jo penso que...
1: Sí, o sigui, surt a 7 euros el que val com aquell que diu avui en dia una cervesa.
0: Vull dir que, bueno, dos
1: cerveses. Bueno, és que quan dius una ja saps que després vindrà una altra, la segona. Llavors, jo crec que és un preu molt raonable per el que s'ofereix, no? Si una persona que agafi l'abonament li surt a 7 euros, vull dir, i tindrà dues hores, no, dues per 6, 12 hores de bona música.
0: Que també he llegit que fareu com una mena d'alguna cosa en els mercats.
1: Sí, o... bueno, ja fa anys que
0: això
1: fem.
0: Això què és? Explica.
1: Doncs senzillament, doncs, des de fa unes, hi ha unes quantes edicions, per exemple, aquí el de la Muntanyeta, portem un diumenge, es porta una big band, que és la que està aquí a Can Massalleres, que ja és on assaixen, i gratuït, allí pot anar tothom i pot ballar, pot escoltar, pot fer. I després també el mercat en enguany, el mercat de Sant Jordi. Vull dir, són dos actuacions a banda o complementàries a la mostra que es fan els dos diumenges, no sé exactament quins ara, perquè això ja ho ha fet directament l'Ajuntament, però ja ho direm, si cal ja sortirà, i llavors qualsevol persona que passi per allà i es vol quedar una estoneta a escoltar està convidat.
0: Pues moltes gràcies, Valentí César, que estem aquí pues, parlant de la 35 edició, la 35 mostra de jazz de Sant Boi, que seran, recordem, dels dies 16 d'octubre al 20 de novembre, tots els divendres a les 10 de la nit en els diferents casals i dels barris i teatres de Sant Boi. Així que, si no has vingut algun any, aquest és el primer, pues, ànim, que qualsevol serà una bona oferta i t'agradarà i segurament t'enganxaràs. Així que ens hem de marxar ja.
1: Bueno, jo crec que hem fet un repàs ja prou extens,
0: sí, no?
1: I concret del que podrem veure, no? I escoltar, sobretot escoltar, que la música s'ha d'escoltar més que veure. I això és una opinió meva.
0: Sí, no? No, està claríssim.
1: I això, doncs, jo t'agraeixo que t'hagis recordat de nosaltres, bueno, no de nosaltres, de la mostra, i que ens hagis donat aquesta oportunitat en el teu programa de parlar d'ella.
0: Programa de música.
1: Pues sí.
0: I en marxem amb el Toni Solà, si
1: vale.
0: Et sembla.
1: Sí, hombre, i tant.
0: Amb una de les cançons del seu últim disc, que és aquell que ha fet The Nathan for Come Sense, o així, amb el Ronald Baker,
1: sí, aquest disc,
0: etcètera,
1: sí,
0: etcètera, sí. En Ignasi González, precisament.
1: Sí, sí, sí.
0: I amb això pues, en marxem fins la setmana que ve, que tindrem més música. Moltes gràcies, Valentí.
1: Gràcies a tu.
0: I moltes gràcies al Dani, que avui t'ha fet treballar més del compte. Ja, després te lo pare. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Adeu.
1: Adeu.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi, avui en un dia on la plaça de l'Ajuntament s'ha fet un minut de silenci en record de Mari Carmen, que va morir fa dues setmanes després de ser desnonada amb ja les eleccions generals a la vista. Avui és divendres 9 d'octubre del 2026. Jo sóc el Daniel Cervell. Analitzem el que és notícia punt per punt. I a la tarda d'ahir, a Gent de Carrer, vam conèixer com l'Ajuntament, mitjançant el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén, ha presentat un avantprojecte per reconvertir la façana de ciutat, per construir un equipament cultural de referència amb oferta de teatre, música, oci i que també contribueixi a revitalitzar el centre històric de Sant Boi. L'escoltem.
2: Veiem que des de l'estació del Carrilet fins a l'aparellada, el que limita la variant amb l'espai urbà, hi ha un munt d'oportunitats. I aquesta nova façana de ciutat volem que sigui un parc equipat, que sigui un espai lliure on hi ha equipaments i zones verdes. Està l'equipament de l'aparellada, que volem que sigui un gran equipament esportiu. Tindrem habitatges al carrer Bonaventura, a Calopa, connectar tot això a l'Ateneu Sant Boià per via, per Can Torrents, pels jardins de Can Torrents i els jardins de l'Ateneu Sant Boià.
1: El mateix Ateneu jugarà un paper protagonista seguint el pla funcional acordat conjuntament, un compromís electoral de l'equip de govern que es va fer amb l'equip de l'Ateneu encarregant un pla ara a un equip d'arquitectura amb l'objectiu d'encabir els diferents projectes arquitectònics dins d'aquest espai que es contempla per les obres.
2: Quins edificis tindrà o què tindrà? Els que marca el pla funcional. I el pla funcional parlava d'un teatre, parlava d'un auditori, parlava de sales polivalents i espais de creació i de les plàstiques, de unes sales de formació, perquè pretén també que sigui un espai de formació i de creació cultural. No volem una ciutat només passiva, que rep productes culturals, sinó volem fomentar la producció cultural.
1: I el bar Nou Aroma de Sant Boi abaixa definitivament la persiana i els seus responsables denuncien que el tancament no ha estat voluntari. La Marta i el Javier asseguren que la propietat els va oferir renovar el contracte només un any, amb un increment de lloguer de 400 euros mensuals, unes condicions que consideraven inviables per continuar amb el negoci.
3: Un año con muchos nervios y incertidumbre. Después de todo esto, perdimos nuestro negocio, nuestro derecho como traspaso, y lo más doloroso es que 3 meses después hemos descubierto que el local vuelve a estar en alquiler junto a un incremento.
1: Aquest tancament se suma als de Calarriteta i Fruites Esteban, dos comerços històrics que també s'han acomiadat de la ciutat recentment, però per motius diferents. Per la seva part, l'Ajuntament impulsa projectes per fomentar el consum de quilòmetre zero, posant al centre el sentiment de comunitat, aquesta necessitat de comprar al barri. Escoltem Eila Torre, regidora de Comerç, sobre el treball invisible d'aquests comerços.
4: Ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. És que realment els comerços són els nostres veïns. Són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia.
1: I avui divendres, aquest matí a les 12 hores, la plaça de l'Ajuntament s'ha fet un minut de silenci en record de la Mari Carmen, que va morir fa uns dies després de ser desnonada. La concentració ha estat convocada pels sindicats municipals UGT i Comissions Obreres. En els parlaments, els sindicats han denunciat els interessos econòmics i l'especulació que estiguin per damunt de les persones i del seu dret a un habitatge digne, i alhora han fet una crida a sumar-se a la vaga general convocada pel dimecres 11 de novembre. Escoltem Toni Gabernet, de Comissions Obreres.
5: Com a classe obrera, diem prou. Prou de veure com els fons especuladors ens expulsen dels nostres barris. Prou de permetre que bancs i grans tenidors acumulin pisos buits mentre milers de famílies pateixen la por de quedar-se al carrer.
1: També ha fet Parlament Carlos Doblado, d'UGT.
6: La nostra resposta ha de ser col·lectiva, contundent i històrica. UGT, Comissions i CGT, el proper 11 de novembre anirem a la vaga general.
1: El minut de silenci ha estat seguit per membres del consistori, treballadors municipals i ciutadania que s'ha apropat a la plaça. Tot plegat en un dia on l'Ajuntament de Barcelona ha acordat apujar l'IBI dels pisos turístics. L'increment serà del 150% en els casos en els que el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'aplica la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia.
7: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial. A diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: Amb els vots a favor de PSC, Esquerra, Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. I a Sant Boi aquesta setmana la Guàrdia Civil ha trobat 12 quilos de cocaïna, més de 50.000 euros en efectiu i una pistola amb silenciador en un habitatge del municipi. Segons la investigació, el pis funcionava com un dels principals magatzems d'una organització dedicada presumptament al narcotràfic. La intervenció forma part d'una gran operació policial que ha acabat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han fet escorcolls a diferents municipis, entre els quals hi ha Sant Boi, Cornellà, Sant Joan d'Espí i Begues. La xarxa, que tenia la seva base a la província de Barcelona, comprava la droga a Madrid i la distribuïa entre organitzacions criminals utilitzant vehicles amb compartiments ocults. En total, l'operació ha permès intervenir prop de 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. També s'han bloquejat comptes bancaris i mobles vinculats a aquesta investigació. I atenció als usuaris de transport públic, perquè l'AMB aquesta setmana ha posat en funcionament la línia X33, un nou servei express entre Sant Boi i Barcelona. Circula cada 30 minuts durant tota la jornada els dies feiners, excepte el mes d'agost, i els horaris de pas de les dues línies es combinaran juntament amb la X79 i la freqüència de pas serà en conjunt més alta. La X33 farà les mateixes parades que l'altra, la 79, tant a Sant Boi com a Barcelona, però el trajecte entre ambdues ciutats es farà de manera directa, sense parades intermèdies. En Sant sentit Barcelona, la X93 circularà per la A2 i el carril bus de la B23, mentre que en sentit Sant Boi, el recorregut es farà per la B20, la Ronda de Dalt i el tram inicial de la B25, sortint per la Rotonda Elíptica per connectar amb Bonaventura Calopa. L'entrada en servei de la X73 coincideix alhora amb la incorporació de 13 nous vehicles híbrids articulats de 18 metres que s'assignen prioritàriament a l'altra línia, la X79. Aquests vehicles ara tenen un 30% més de capacitat que els estàndard. Sant Boi rebrà prop d'un milió d'euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. Sant Boi és el novè municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Escoltem Maria València, regidora d'Educació, gent de carrer.
8: Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament un milió d'euros. I ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar econòmic, a nivell econòmic i a nivell global i poder atendre les prioritats dels centres. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest milió d'euros, pràcticament en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública.
1: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. L'Ajuntament serà qui decidirà quines actuacions es prioritza sobre els 14 centres i de moment encara no s'ha detallat exactament com se'n beneficiaran. La regidora també ha fet especial èmfasi en l'escola Parellada, que és un dels centres més exposats a problemes quan hi ha episodis de pluges intenses, inundacions, com els darrers dies.
8: És un dels centres afectats per aquestes pluges, per la seva ubicació, no? I de fet hem quedat també amb la direcció del centre que treballaríem, que seguiríem treballant amb les famílies per prendre consciència col·lectiva de la situació, sinó també per explicar les possibles intervencions.
1: El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis o la ruralitat. I en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres ha estat un dels criteris que més ha pesat per donar aquest prop d'un milió d'euros. A més, la inversió se suma als 2 milions previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Les actuacions es podran executar fins a finals de 2028. Moment per la cultura, perquè la mostra de jazz se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre i torna a portar un any més la música a diferents punts de la ciutat, especialment als casals. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combina artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Entre els noms d'aquesta edició hi trobem el saxofonista nord-americà Jimmy Snidero, que obrirà el primer dia, o la Julia Plans, a més de Johnny Big Stone. A més, tornarà el jazz als mercats, amb actuacions gratuïtes davant dels mercats de Sant Jordi i la Muntanyeta. Ara escoltem Valentí César, que és organitzador d'aquesta mostra.
9: Els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics i que vinguin, si més no, com a curiositat. Si no ho proves, no saps si t'agrada o no, no?
1: Qui també fa activitats és l'Ateneu Sant Boià, que recupera l'activitat aquest octubre amb una programació que combina música, cultura i altres propostes més comunitàries. Aquest divendres hi ha una sessió de post-folk a la caseta de l'Ateneu després dels concerts del grup Tinka Tink, que organitza el Rubri Folkum a les 9 a Cal Niño en qüestió de més de 45 minuts. La programació musical continuarà el dia 16 amb el Punt Carreu i el grup Fatxa Paradeís, mentre que el diumenge 18 es farà un cinefòrum en debat posterior. Més detalls ens donen el Carles i l'Andrés Rodríguez, membres del grup Motor de l'Ateneu.
10: Després del concert doncs venen tant els músics com el públic i fem una mica de jam session, i és una activitat molt divertida, molt informal,

0: Esportiva Sant Boiana es prepara per una nova jornada, la segona, al Valdiri Aleu. Com us explicàvem, aquest cap de setmana, demà dissabte, tornem a tenir retransmissió Sant Boi en joc. La principal, dissabte a les 4, al Valdiri Aleu, és la tercera jornada de la Divisió d'Honor, la segona que juga aquí a casa Sant Boi. Per viure aquest duel, haureu d'escoltar el 89.4, on jugarà la Unió Esportiva Sant Boiana, que després de caure l'última jugada en un duel molt polèmic disputat al camp del Rugby La Vila, el Degà torna per enfrontar-se al Liceu Francès, on buscarà la segona victòria en aquesta Divisió d'Honor. Això s'espera al seu entrenador, Ricardo Cortés.
1: Partido que, como todos, hay que jugar, ¿no? Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador, y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
0: En futbol també jugarà la Copa, que després de que s'ajornés el duel a casa contra el Vilaseca a causa de la pluja, dissabte a 5:45 a Tarragona jugarà davant del Camp Joliu, un dels filials del Nàstic. Ens explica com es troba l'equip el seu porter, Pablo Chacón.
2: L'equip té moltes ganes de jugar aquest partit. Ja venim d'una setmana rara amb el partit suspès per la pluja i crec que això ens ha fet allargar l'espera per poder-nos treure l'espinilla aquesta del Camp del Bon Pastor. Crec que l'equip té moltes ganes d'esborrar aquest episodi d'una vegada i tornar a fer bons partits a fora de casa. Els entrenaments des de partit de Bon Pastor estan sent superintensos i crec que sobretot hi ha un rotllo molt bo entre nosaltres, que és el que ens caracteritza sempre, però inclús més aquests dies. Llavors crec que aquesta patacada a fora de casa ens ha fet ser millor equip i saber quina imatge hem de donar a fora de casa a partir d'ara. Al camp del Can Juliu anirem per totes i a demostrar el caràcter que hem de tenir com a equip i a aconseguir els 3 punts.
0: Completem la retransmissió de demà Sant Boi en joc dissabte a 4:00. Us ho recordem, també serem a l'estadi Joan Baptista a Milà, on el Sant Boià rebrà l'Sporting Gavà en busca de la primera victòria de la temporada. El jugador Joel Martí ens explica què s'espera, a més de com es troba l'equip per aquesta tercera jornada de Primera Catalana.
3: Al final, les dues primeres jornades no han sortit com esperàvem, però som un grup jove, tenim molt marge a millorar i crec que hem de fer una passa endavant tots. Aquesta setmana, amb el partit suspès de Sant Feliuenc, ha servit també per sumar entrenos, sumar confiança, reajustar diverses coses que tenim que millorar per afrontar el partit de dissabte com toca. Al final ens ve un rival com l'Sporting Gavà, que porta molts anys jugant junt, un bloc molt competitiu que ha sumat a gent important de la categoria, com Naufal, etc. I serà un rival molt difícil, però a casa ens hem de tornar a fer forts, hem de començar a sumar de 3 a casa i això ens donarà aquest punt de confiança per afrontar tot el que en queda, que com veieu és una lliga supercompetitiva.
0: I el temps... Deixem enrere les pluges i encarem un cap de setmana amb temps més estable i també una miqueta de temperatures més suaus a Sant Boi. Aquest divendres ha estat marcat pel cel serè i una temperatura màxima al voltant dels 20 graus, però en frescor molt general. De cara a la nit, els termòmetres haurien de baixar fins als 15 amb alguns núvols alts i sense previsió de pluges. Demà dissabte tindrem una jornada més assolellada durant les primeres hores del matí. El Meteocat apunta alguns intervals de núvols, però el cel s'hauria d'anar clarint a mesura que avanci el dia. Les temperatures pujaran i les màximes podrien arribar als 23 graus, mentre que les mínimes se situaran al voltant dels 13. Tampoc s'esperen pluges. I diumenge es mantindrà l'ambient també bastant suau, tot i que augmentarà la nuvolositat durant la tarda. Les temperatures s'haurien de moure entre els 15 i els 22 graus aproximadament i no s'esperen tampoc precipitacions destacables com hem tingut a inici de setmana. Per tant, un cap de setmana molt més tranquil pel que fa al temps, amb estones de sol i temperatures agradables per aquesta època de l'any, una mica més fresques, això sí. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 9 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Bort Ovivat. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius el dimarts, al punt de la 1 del migdia, que el dilluns és festiu nacional. Molt bona tarda a tothom.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a l'edició d'avui de Jazz Setmanal. Com dic sovint, un programa de jazz com molts altres, però, en qualsevol cas, diferent. I dic diferent perquè el nostre no és un mostrari de novetats, ni dediquem cap monogràfic a cap gran instrumentista, ni a cap època, ni a cap estil determinat. El nostre programa gira única i exclusivament al voltant dels anomenats estàndards. Estàndards, aquestes composicions conegudes per tots els afeccionats i que figuren en el repertori de la pràctica totalitat d'instrumentistes. Aquesta és la nostra filosofia i continuarem sent fidels a ella un cop ens consta la vostra acceptació. Doncs bé, avui repassarem, com sempre, de forma cronològica, el tema Fine and Dandy, escrit l'any 1930 pel compositor Kay Swift amb lletra de Paul James i que van fer-ho per un musical de Broadway del mateix títol amb llibret de Donald Ogden Stewart. Aquest musical es va estrenar el 23 de setembre de l'any 1930 al Erlanger's Theatre i va tancar el 2 de maig de 1935, no, perdó, 31, després de 255 funcions. Bé, començarem el repàs amb la lectura d'un gran, jo diria que d'un excels pianista. Estic parlant de Teddy Wilson, que l'any 1937 enregistra el tema a piano sol. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem començat la selecció d'aquesta nit amb el senyor Theodore Sharp Wilson, és dir, Teddy Wilson en el món del jazz, un músic que va néixer el 24 de novembre de l'any 1912 a la població de Austin, a l'estat de Texas, i que ens va deixar el 31 de juliol de l'any 1986 a New Britain, a l'estat de Connecticut. Important com a solista, però alhora imprescindible en els combos de Benny Goodman. Gran, gran pianista, decisiu en l'era del swing, i que va influir en tots aquells pianistes que van compartir època. Parlo de Mel Powell, de Billy Kyle, de Jesse Stacy, bé, etc, etc, músics virtuosos, i d'una gran elegància, una elegància inqüestionable. Doncs bé, i ja que he parlat de Benny Goodman, ara anirem a escoltar-lo, i ho farem en formació de quintet. Ens detindrem en l'any 1947, quan pel segell Capitol Records enregistra un disc d'aquells anomenats de pedra, a 78 revolucions per minut i de 10 polsades, que contenien exactament un tema per cara. Doncs bé, escoltem la lectura d'aquest combo alliderat per Benny Goodman.

Doncs bé, hem escoltat el quintet de Benny Goodman, format per, en aquella ocasió, pel propi Benny Goodman, evidentment al clarinet i direcció, Ennio Felice a l'acordió, Tommy Tutt al piano, Harry Babasian al contrabaix i Tom Romersa a la bateria. Bé, i avancem en el temps per situar-nos ara en l'any 1948, quan el vibrafonista Milt Jackson i el saxo alt Sonny Stitt enregistren un disc el que titulen In the Beginning. Repeteixo, el disc es va enregistrar l'any 1948, però segurament va quedar oblidat en algun calaix d'algun executiu de la companyia discogràfica, perquè, com, malgrat, com dic, que es va enregistrar l'any 1948, no es va publicar fins l'any 1964 en format LP i mitjançant la discogràfica Galaxy. Doncs bé, anem a escoltar a Milt Jackson, a Sonny Stitt i el seu grup.

Doncs bé, hem escoltat aquest sextet alliderat per Mel Jackson i Sonny Stitt. Mel Jackson al vibràfon, Sonny Stitt al saxo alt, Si Charles Thompson al piano, Ray Brown al contrabaix, Mitch Roach a la bateria i Russell Shackett a la trompeta han estat els protagonistes. I tot seguit avançarem en el temps per detenir-nos en l'any 1950 quan Louis Armstrong, Louis Armstrong, qui tot ho va fer, i els seus All Star en el segell Decca enregistra un àlbum en el que hi ha aquesta lectura.

Doncs bé, acabem d'escoltar el senyor Louis Armstrong, trompeta i líder de l'enregistrament, que va estar acompanyat en aquell moment per Barney Bigard al clarinet, Arwell Shop al contrabaix, Earl Hines al piano, Jack Teagarden al trombó i Cozy Cole a la bateria. Tots ells es van reunir a la ciutat de New York els dies 26 i 27 d'abril del 1950 per enregistrar aquest disc que es va publicar amb el títol genèric de Jazz Concert Volum 2. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar el gran Earl Hines al piano, com sempre inconmensurable i, sens dubte, des del meu punt de vista, un dels pianistes més importants i decisius de la història. I tot seguit, doncs, saltarem 3 anys per situar-nos en el 1953, quan Charlie Parker, el saxofonista, el capdavanter d'aquell estil anomenat en el seu moment bebop o bop, actua en el club Kansas a la... no, Cavacos, perdó, a la ciutat de Washington. Era el 22 de febrer de l'any 1953 i aquell concert es va enregistrar i posteriorment es va publicar en format LP amb el títol de Charlie Parker with the Orchestra One Night in Washington. Com apunta el títol del propi disc, Charlie Parker va ser acompanyat d'una gran big band. Doncs bé, només ens queda que escoltar-lo.

Doncs bé, tal com dèiem, una actuació en viu que va ser enregistrada. I nosaltres avui, ni que sigui només que mentalment, també ens hem traslladat a passar a aquesta One Night in Washington, acompanyat per aquesta gran big band formada per 17 músics dels que destacaven el líder, el bateria Joe P. Tamer, i que tenia com a solistes principals a Jack Nimitz, el saxo baríton, a Mark Markovich a la trompeta, entre d'altres. Tampoc us llegiré tots els components de la Big Band per no fer-me feixuc. Bé, i tot seguit avancem fins l'any 1965, quan el gran trompetista i vocalista Chet Baker enregistra en el segell Prestige un LP amb el títol de Smoking with the Chet Baker Quintet. L'àlbum es va enregistrar entre els dies 23, 25 i 29 d'agost a la ciutat de New York. Doncs bé, disposem-nos a gaudir del so del gran Chet Baker.

Doncs bé, hem tingut l'oportunitat d'escoltar el quintet del del trompetista Chet Baker, tot i que en aquest tema ell va tocar el flugelhorn, és a dir, el fliscorni per nosaltres. Va estar acompanyat de George Coleman al saxo tenor, Kirk Lindsley al piano, Herman Wright al contrabaix i Ray Brooks a la bateria. Bé, a mi particularment m'ha semblat una excel·lent lectura i una excel·lent interpretació d'aquest Fine and Dandy al que estem dedicant al programa d'avui. I tenim més convidats. El proper és el pianista Dave McKenna, que en formació de trio l'any 1973, concretament el 28 de febrer, i en els Mercury Sound Studios enregistra un LP que titula Cooking at the Michael's Pub. El quart títol de la cara B d'aquest LP és el nostre tema d'avui, així que escoltem-lo.

Doncs bé, ells han estat Dave McKenna, el piano i líder, Bucky Calabrese, el contrabaix, i Dick Johnson, el clarinet o la flauta, en funció del tema, en aquest cas, doncs, el clarinet. I a continuació farem un salt important. 16 anys després separen els enregistraments del pianista Dave McKenna del trio del guitarrista Charlie Byrd. L'any 1989, i amb el segell Concord, edita un àlbum el que titula It's a Wonderful World, però amb la particularitat que té com a convidat d'honor el saxofonista tenor Scott Hamilton, un músic que, perquè, bé, ho he dit en més d'una ocasió, pel que sento una especial devoció, entre d'altres, perquè a banda de ser un saxofonista extraordinari, fora de qualsevol dubte, doncs el conec personalment arrel de les seves participacions en les diferents edicions de la mostra de jazz d'aquí de Sant Boi, de casa nostra. Doncs bé, perdoneu aquest incís, diguem-ne, més personal, però és que ho tenia que dir. Escoltem, doncs, el trio del guitarrista Charlie Byrd amb el gran Scott Hamilton.

Doncs bé, hem retrocedit fins a l'any 88 per retrobar-nos amb un LP titulat It's a Wonderful World, que es va ser enregistrat a l'agost de l'any 1988 als Penny Lane Studios a la ciutat de New York. En ell, Charlie Bird a la guitarra, John Goldsby al contrabaix, Chuck Reed a la bateria i, com dèiem, el gran Scott Hamilton al saxo tenor. I continuem avançant en el temps per ara detenir-nos en el 1994, quan el saxofonista britànic Danny Moose, en formació de quartet, edita un àlbum titulat Beaver of Dreams. Ho fa en el segell Nagel Heights Record i va ser enregistrat als estudis Blue Noise a la ciutat alemanya d'Hamburgo. Doncs bé, Danny Moose va ser un gran saxotenor anglès nascut a la població de Redhill-Surrey el 16 d'agost de l'any 1927 i que va morir a causa d'un mesotelioma pleural, que és una forma poc comú de càncer de pulmó, a la població de Perth, a Austràlia. Tenia 80 anys i més de 60 els va dedicar al jazz, el que, entre d'altres, li va permetre tocar amb els millors. Doncs bé, anem a escoltar la seva versió en aquest disc, aquest Beaver of Dreams.

Doncs bé, hem escoltat el quartet del saxofonista tenor Danny Mose. Com heu pogut apreciar, doncs, un grup ple de força i de bon jazz. Danny Mose, el saxo tenor i líder, Brian Lemon al piano, Len Skiat al contrabaix i Butch Mills a la bateria han estat els protagonistes. Bé, i saltem de segle i per detenir-nos en l'any 2007 i escoltar un altre quartet alliderat per un saxofonista tenor. Estic parlant de John Hallam, que l'escoltarem amb la seva versió del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat el quartet liderat per John Hallam, el saxotenor, i Chef Barnard al piano. Ells han estat acompanyats per Kate Stoffen a la guitarra i Bruce Royo al contrabaix. Bé, i sí, pel temps que queda, doncs escoltarem una última lectura del nostre tema d'avui, la que ens van deixar el senyor Esmond Selwyn, un guitarrista que per l'ocasió va estar acompanyat per Paul Sabdoel al teclat, Bill Coleman al contrabaix i Tony Richards a la bateria. Amb ells, doncs, pràcticament que us direm adéu.

Doncs bé, amb el quartet del guitarrista Esmond Selwyn comencem a dir-vos adéu. Esmond Selwyn a la guitarra i líder, Paul Southwell als teclats i piano, Bill Coleman al contrabaix i Tony Richards a la bateria.

Evidentment, si més no, per mi ha estat un plaer compartir a tots vosaltres aquesta hora de jazz. Si ho heu passat bé, si us ha resultat interessant, sapigueu que tornarem la setmana entrant, mateix dia, mateixa hora, mateixa sintonia.

Com sempre, podeu escoltar el programa de nou en el servei de podcast de l'emissora i informar-vos tanmateix que el penjaré en el ivox.com. Gràcies per la vostra atenció i ens retrobem la setmana entrant.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: actually me.
1: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
1: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: boca.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.